ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerruto. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: I think I might.
1: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors.
2: Dos presentadors.
0: Dues hores de programa.
2: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquest dimarts al migdia en una nova oportunitat per desengallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'inici.

0: l'increment dels complements per fer tutories. En paral·lel, el govern aplana el terreny i aprovarà avui dimarts la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. D'aquests, poc més d'un miler són docents que destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional, i la resta són professionals d'atenció educativa i d'administració i serveis. Ho ha explicat en declaracions a l'ACN la consellera d'Educació, Esther Niubó.
1: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
0: És el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, però encara queda lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles de l'expresident diu servia per cobrar els suborns.
0: Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua i no hi ha informació d'una eventual resposta de Teheran. L'exèrcit dels Estats Units ha bombardejat rampes de llançament de míssils i ha atacat vaixells iranians que volien col·locar mines a Hormuz, a l'estret d'Hormuz. Coincident amb això, Donald Trump admet ara que podrien no endur-se cap als Estats Units l'urani enriquit que tingui Teheran i que aquest material per construir la bomba atòmica es podria destruir a l'Iran mateix.
2: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estava aïllat preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes.
0: La malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa. Ho diu un nou estudi liderat per l'IES Global, que avisa que la malaltia del fetge, que destrueix lentament l'òrgan, continua infradiagnosticada. Els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció. El Servei Català de Trànsit qualifica de tràgic el cap de setmana de la segona Pasqua, que es tanca amb 5 morts en accident.
2: L'últim accident amb víctimes va passar ahir al matí a Polinyà, al Vallès Occidental. Un motorista va morir després de xocar frontalment contra un turisme. De fet, de les 5 víctimes mortals al cap de setmana, 3 eren motoristes. El director de trànsit, Ramon Lamiel, ha posat el focus en aquest col·lectiu.
3: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
2: Des de principis d'any, 49 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, com escoltàvem, 20 de les quals motoristes.
0: Esports. Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atleti de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat també 3 blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
2: Els New York Knicks jugaran la final de l'NBA. Aquesta matinada han apallissat el Cleveland Cavaliers per 130-93, 37 punts de diferència. S'han proclamat campions a la conferència est amb un marcador contundent, 4 victòries a 0.
4: Fins aquí les notícies.

0: dia, matiners. Benvinguts al dimarts 26 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquesta última setmana de maig serà amb calor i temps estable. Aquest dimarts el temps serà assolellat. Potser de bon matí hi haurà algun núvol baix cap al Delta de l'Ebre i a la tarda sobre els cims del Pirineu. Farà més calor de la que toca per aquestes dates. Les màximes més altes rondaran els 35 graus a Ponent. És la desertora de l'Aplec del Cargol 2026, Marta Viana. Molt bon dia.
1: Ai, molt bon dia, matiners. Ai.
0: Fins quan ho
1: direm, això?
0: Ui, encara... fins Nadal.
1: Fins Nadal, mare
0: meva. Jo crec
1: meva.
0: Que estirarem fins Nadal.
1: Mare meva.
0: Com doncs ho veus?
1: Patirem.
0: I tant.
1: Queden 7 mesos, eh?
0: I tant.
1: Uf, mentrestant, pels que us interessi el temps. Va.
0: Va,
1: avui a Igualada el sol sortirà a les 6:25 del matí, aquí el dia durarà exactament 14 hores i 51 minuts.
0: Encara que no faci els seus millors directes, ella n'és una fan absoluta. Estic parlant de Lara García i l'Oreja de Van Gogh. Lara, molt bon dia.
1: Això també dura dies, eh?
0: I tant.
1: I durarà.
0: I durarà també fins Nadal.
1: Una setmana ja.
0: I què em portes avui?
1: Doncs mira, avui és l'aniversari de l'actriu Helena Bonham Carter i per això us porto aquesta cita seva. No et prenguis la vida gaire seriosament. Si ho fas, difícilment sobreviuràs.
0: Doncs també ens agafarem aquesta frase d'Helena Bonham Carter per engegar el matí. De fet, si avui us costa despertar-vos, no us heu de preocupar, perquè tenim l'antídot que necessiteu per començar el dia amb energia. I és que si parlem de guitarres poderoses, no hi pot faltar la seva.

0: starts to know it is. És How You Gonna Go My Way, de Lenny Kravitz, un dels artistes més influents del rock contemporani. Kravitz és sinònim de rock, funk, soul, blues i reggae. Inspirat en les grans figures de la música dels anys 60 i 70, el seu nom va començar a ressonar per mig planeta quan va publicar el seu primer àlbum, Let Love Rule, l'any 89. Però l'huracà de veritat va ser als 90, quan el cantant es va consolidar com una estrella internacional gràcies a discos com Mama Said o Are You Gonna Go My Way? Que, per cert, aquesta cançó està considerada com un himne del rock modern. Un dels altres secrets que salten a la vista és la seva imatge protagonitzada per ulleres fosques, pantalons estrets i una energia escènica que l'han convertit en una icona de la moda i de la cultura popular. Té un palmarès gens envejable, 4 premis Grammy consecutius en la categoria de millor interpretació vocal masculina de rock. En resum, Lenny Kravitz destaca per ser un artista autèntic i per tenir una capacitat brutal a l'hora de reinventar-se sense perdre l'essència que l'ha acompanyat sempre. I avui, evidentment, li dediquem l'inici del programa perquè avui Kravitz bufarà espelmes, 62 anys. I a cop de guitarra encetem un nou dia, volum a l'amplificador i sentiu-vos com Lenny Kravitz, com autèntiques estrelles del rock.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Molt bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, engeguem el programa del dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Molt bé, i vos?
0: Bé, dimarts. Dia tonto de la setmana.
2: És el pitjor dia de la setmana amb tota diferència,
0: amb tota
2: però
0: diferència.
2: L'afrontarem amb optimisme i alegria,
0: sempre,
2: perquè després ve el dimecres, ja s'acosta el divendres i tot.
0: Trobo que estàs com moreno.
2: Ahir vaig tocar platja, vaig tocar platja una miqueta, un lleuger anar.
0: Tastet.
2: Moreno és molt generós per part teva.
0: Tenint en compte que ets un
2: generós.
0: Home blanc de pell,
2: sí, és a dir,
0: de seguida se't nota.
2: Moreno al costat de Michael Jackson, diguem-ne, sí, l'actual. Però bueno, va.
0: Home, l'actual està blanc blanquíssim,
2: per això, per això. Però vaja, a partir d'ara entomarem aquest color gamba llagostí que em caracteritza
0: tot
2: l'estiu.
0: Dauradet, també.
2: Sí, dauradet, també.
0: Què passarà
2: generós
0: a partir de la 6 al matí
2: tot
0: de Catalunya
2: Ràdio? Un programa Ràdio, bastant daurat, sobretot per les joies que guardava Zapatero a la seva caixa forta.
0: Sí?
2: Has vist que ben lligat?
0: Sí, ho estava llegint ara mateix, eh?
2: Doncs escolta, analitzarem una mica les novetats del sumari que han anat sortint. Parlarem amb Ernesto Kaiser, una de les persones que millor analitza el panorama judicial espanyol. També parlarem amb una gemòloga perquè ens expliqui una mica quan poden valer totes aquestes joies que guardaven...
0: D'una herència, no, diu? D'herència i de regals, eh?
2: I amb l'exministre, que va ser exministre de Zapatero, Celestino Corbacho, atenció al que ens ha explicat. També parlarem de l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial amb una de les persones que l'ha ajudat a escriure-la, el filòsof català Francesc Torralba. I també parlarem de la situació de l'Ebola al Congo, que segur que s'està complicant, amb l'Esperanza Santos, que és coordinadora de Metges Sense Fronteres. Amb Xavier Salmartín repassarem l'actualitat econòmica i a les 11, Ian Gibson, un dels millors historiadors d'Espanya, que també ens il·luminarà sobre el present i com el veu. Tot això acabarem amb els temes pendents i amb alegria aquest dimarts, i tot contents.
0: Està veient ara les fotografies que han publicat també a través del web de 3Cat Info, de
2: sembla?
0: Les joies de Zapatero.
2: Què et sembla?
0: Recordo un capítol de Crims, saps com posen allà?
2: Sí.
0: Totes,
2: bueno, clar,
0: totes les proves a dins d'unes bosses.
2: Perquè és una, clar, és una prova policial, per tant, és normal que t'hi recordi, perquè és més o menys el mateix format. Què et semblen aquests rellotges?
0: Bé, veig molt penjoll femení.
2: Sí.
0: Molta arracada, uns quants rellotges. Bé, no està malament, no?
2: Com a anàlisi. Vols venir a l'àgora, amb la taxadora.
0: Sí, m'estava imaginant Zapatero amb un d'aquests collarets blaus de... bastant voluptuosos al seu despatx.
2: Aquí cadascú en la seva vida privada, mentre no cometi il·legalitats, que faci el que vulgui.
0: De portes en fora,
2: de portes en fora, exacte. Sí,
0: fora.
2: Sí, posa-se un collaret
0: i
2: a veure quin problema
0: té. Exactament. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 2 minuts, 1:15 del matí. Àlex Bosch, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: I escolta'm, Àlex, què passava al món o què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matina hem pogut confirmar que el pròxim Mundial de Futbol tindrà molts condicionants geopolítics.
0: A veure.
3: La FIFA ha explicat que la selecció de l'Iran canvia la seva base d'entrenament. Ja saps que les relacions entre els Estats Units i l'Iran...
0: Fabuloses.
3: ...no passa pel seu millor moment. Doncs, en principi, l'Iran tenia previst instal·lar-se a Tucson, Arizona. Que també dius, si algun lloc dels Estats Units s'assembla a Teheran, aquest és Tucson, Arizona, almenys climatològicament parlant. En tot cas, els dirigents iranians han pensat que potser era millor no anar a fer estiraments...
0: Ah, mira...
3: al pati del darrere del Pentàgon. I també temen tenir problemes amb els visats. De fet, pel que sigui, Washington encara no ha concedit els visats als seus jugadors. Així que volen evitar posar els peus al mínim possible en territori yanqui. De moment han decidit reubicar el seu camp base a Mèxic. Concretament, a la bonica localitat de Tijuana.
0: Home, clàssic.
3: Pràcticament com els Estats Units, però amb tacos i menys controls de seguretat.
0: Sí. I amb més tequila.
3: Exacte. A més, queda just al costat de la frontera i potser això els ajuda a resoldre els problemes amb els visats. Tindran els agents de duanes allà mateix.
0: Allà mateix, podran parlar-hi.
3: O sigui que el pla és dormir a Mèxic, pel que fa a l'Iran, dormir a Mèxic i anar als dos partits que tenen a Los Angeles i el que tenen a Seattle, justament el mateix dia. Fins a Los Angeles, poc, són 200 quilòmetres, poden fer-ho un dia. Però Seattle els cau una mica més lluny. Són 1.700 quilòmetres de recorregut.
0: Déu-n'hi-do.
3: El que seria una jornada qualsevol per un repartidor d'Amazon el dia de Black Friday.
0: Gràcies.
3: Vinga.
0: Un quart de 6 del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des dels matiners de Catalunya Ràdio. El món està fotut. Ja sabeu que portem un 2026 de millor que passi ràpid. Per això tenim homes amb llum i esperança en aquest programa, com Andreu Merino, que sempre ens explica per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per propostes com l'altre festival, un certamen de teatre centrat en la salut mental i la inclusió, que se celebrarà de divendres a diumenge a l'Espai Fabra i Coats de Barcelona. El festival reivindica la participació de persones amb experiències en salut mental, tant des de la creació artística com des de la interpretació o el públic, i, sens dubte, contribueix a imaginar un altre món sense els tabús de l'actual.
0: Bones notícies, doncs, per engegar aquest dimarts 26 de maig des dels matiners de Catalunya Ràdio. I de què parlarem, poc?
5: Doncs mireu, d'una mena de Jocs Olímpics que el que estan fent és promoure el dopatge.
0: Va, molt bé.
5: Els participants. Això ho hem d'explicar una mica més. Diuen que són jocs millorats, són una mena de Jocs Olímpics que es fan a Las Vegas, amb uns premis realment molt i molt sucosos, 250.000 euros qui vagi guanyant totes les proves. Està permès el dopatge, no és que sigui obligatori, sinó que simplement, però ja d'unidor, està permès, i es veu que hi participen doncs, medallistes olímpics que no tenen res a fer o que se senten atrets per aquesta nova modalitat de joc. Què prenen? Doncs testosterona, esteroides, tot de productes que estan prohibits a les competicions oficials i que els experts, evidentment, ja estan alertant...
0: Estossega.
5: Què podria ser perillós? Torno a estar enganxadeta, eh?
0: Ara torno a estar un altre
5: dia. Torno a estar enganxadeta, eh? A veure quant duro.
6: Ai, tornarà a perdre la veu.
5: Seguim. De moment, només una persona ha batut el rècord, ho ha fet en natació, i en aquest cas doncs, no anava dopat. I darrere d'això hem de dir que hi ha gent molt i molt rica que han decidit posar molts diners per construir expressament aquest recinte. Prou ja. I què ho han fet? Jo m'ho dic a mi mateixa, eh? I això ho han construït ni més ni menys a un pàrquing d'un casino a Las Vegas. Uau. Déu-n'hi-do.
0: És que estem, de veritat, que estem fatal, eh? I
5: malament.
0: Clar, a més, quan tens aquí el personatge de Donald Trump fotut per aquí al mig...
5: Trump Jr.
0: Que pot anar malament, sí. Clar, l'herència familiar...
5: No saben on fotre els diners. Clar, com pugen, eh?
0: Seria només les coses bones, saps, de la família, ja t'ho dic ara. Mare meva, va, seguim. Lara, il·lumina'ns, per favor. Una bona notícia per començar aquest matí.
5: Doncs que Catalunya ha escalat fins al quart lloc del rànquing europeu en assajos clínics. També ha consolidat el seu pes internacional i se situa a la setena posició mundial. Segons l'informe de la Bioregió de Catalunya 2025, els centres catalans participen en més de 5.700 estudis actius. Això és una xifra que representa el 92% dels assajos clínics registrats a l'Estat. La dada confirma el paper central del sistema català de salut i recerca en el desenvolupament de nous tractaments i el situa doncs, entre els principals territoris del món en activitat clínica. L'oncologia continua sent el gran motor de la recerca clínica catalana. L'informe identifica 1.667 assajos actius en aquest àmbit, són moltíssims, i és una xifra que situa Catalunya en la sisena posició europea en recerca oncològica. Els assajos clínics, recordem, són una peça clau perquè permeten comprovar la seguretat i l'eficàcia de nous tractaments abans que arribin els pacients.
0: Doncs mira, hi ha una mica d'esperança en aquest món complicat que tenim, amb aquestes bones dades, sobretot pel país. I quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per no saltar del llit ple de picades de mosquit és prevenir-les. Una de les maneres més efectives i respectuoses amb el medi ambient és el Katori Senko, del mètode japonès. Es tracta d'una espiral d'encens que es consumeix i emet un fum que repel·leix els indesitjats. Està fet de pols de fusta, midó i substàncies com l'alatrin, un derivat de compostos naturals presents en flors. El seu ús es recomana en espais exteriors i, si són interiors, que tinguin una bona ventilació.
5: He de dir que m'encanta l'olor que fa aquest espiral.
0: Jo no sé qui... No, però és l'espiral de tota la vida, no, eh?
5: Jo crec que sí que és aquest, perquè té els mateixos components, no?
0: A mi em fa un...
5: Oh, a mi m'encanta aquella cosa.
0: Jo que te posava al càmping i feia una mica
5: sí.
0: de pudor, la veritat.
5: A mi m'encanta.
7: És molt de càmping.
0: És molt de
7: sí.
0: càmping.
7: I s'acaba desfent tot, també us ho dic.
5: Sí, sí. Però m'agrada.
0: T'agrada aquest
5: olor? És com una olor com mig de sauna, mig de tòxic. M'agrada.
0: Hòstia, mare, de veritat, que estranya sí, no que ets. A vegades tens uns cops amagats que jo...
5: Sí.
0: O sigui,
5: amb
0: mig tòxic, mig de sauna, t'agrada, eh?
5: No ho sé, com... Mira, m'agrada.
0: Molt bé, nosaltres ens agrada obrir la revista dels matiners cada matí per saber com batega el cor aquest matí, precisament de dimarts. I avui toca parlar, home, dels Javis.
5: Home, sí, perquè després d'haver triomfat al Festival de Cinema de Canes, la premsa ha enxampat a l'aeroport a Javier Ambrosi, un dels Javis, i li ha posat el micròfon. Recordem que a finals del 2025 els Javis, que eren parella, van trencar la seva relació amorosa i van decidir seguir endavant com a duo artístic.
8: Muy contento y muchas ganas ya de que todavía queda para la bola negra en los cines, pero muy contento de este inicio de camino. ¿Cómo me voy a esperar yo lo que ha pasado? Madre mía, no sé, es muy, muy emocionante. La peli es un homenaje a parte de la historia de nuestro país y yo estoy seguro que mucha gente se ha alegrado de este premio. Madre mía, Penélope, todo el reparto que estuvo ahí apoyándonos. Es muy fuerte, muy fuerte.
9: Ha sido muy aplaudido pues esas palabras, ¿no?, entre vosotros, entre Javi y...
8: Bueno, claro, ya sabes. Ya sabéis, eso ya lo sabéis. Eso es... Hay cosas que son para siempre.
0: Sí, sí, es mantenen i m'encanta, eh?
5: Sí.
0: Et dic una cosa, que a mi cap a Amèrica els Javis en 3-2-1, eh?
5: Home,
0: això,
5: i tant.
0: Això serà en 3-2-1.
5: I tant.
0: I estic convençut que ens... Vaja, l'inici ja ha estat una carrera brutal i apoteòsica, almenys els seus començaments i tot el que ens han presentat. Per tant, només els hi falta aterrar
5: al món
0: de Hollywood. Que tornaran a estar junts?
5: Pot ser.
0: Jo...
5: Ara no, però en un temps.
0: No,
5: jo,
0: home, no.
7: Els he vist allà molt desconnectats. Javier Calvo està molt desconnectat.
5: Sí, el Calvo està molt desconnectat.
0: Masses anys ja, masses anys. Ja està tot parlat,
5: però
0: ja està tot dit.
5: No ho
0: i tot
5: sé, no ho sé.
0: Llapat.
7: Clar. Si tornen és per interès.
0: Quin interès?
5: No, vull dir...
7: Por interés te quiero, Andrés.
0: Sí, l'altre. Bé dites populars, de veritat.
5: Però és que el calvo l'he vist fatal, eh?
7: El calvo està fatal.
0: Ja
5: bueno, està molt punxat, eh?
7: Molt allunyat.
0: Escolta'm, sí. També, el cor també batega a Batllau.
5: Sí, perquè ha fet un concert a Corunya després d'evidentment triomfar el primer concert que va fer Bad Bunny aquí a Barcelona. I es veu que mentre cantava la cançó Otra Vez Más, que és una cançó de desamor, s'ha posat a plorar. Sentim-ho. Aquests crits d'eufòria és en el moment en què Bad Girl deixa de cantar, la gent se n'adona i comencen a cridar-la. I, de fet, ella després, a més, un comunicat en què explica què li havia passat. Explica que, a banda de tota la intensitat del cap de setmana passat, doncs es veu que ha hagut d'afrontar la pèrdua de dos familiars molt estimats i alhora doncs, seguia amb tots els compromisos de feina que ja tenia. I ha acabat afegint una frase que m'ha agradat molt. Diu, aprofito per recordar que els artistes i les persones públiques som éssers humans i vivim els mateixos problemes i emocions que la resta.
0: No para d'enviar missatges contundents, Bad Girl, cada vegada, cada entrevista que fa. És una lliçó, sobretot pels seguidors. Recordem que fa pocs dies parlava de l'amor i l'odi que senten a vegades els seguidors cap als artistes, i ella demanava menys amor a la vegada que menys odi, també, quan hi havia coses que no els hi agradava. Per cert, que avui també escoltarem a Bad Girl parlar de Bad Bunny. He recuperat un tall d'una entrevista que Bad Girl el mes de març va concedir a Xangai, on diu algunes coses interessants de l'artista. Ho compartirem d'aquí uns moments amb tots els matiners. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio?
5: Al matí de Catalunya Ràdio vam repassar la visita de Bad Bunny a Barcelona amb Laura Fa. Ara passarà per Lisboa i després anirà a Madrid.
10: Amb el papa arriba a Madrid Bad Bunny, on fa 10 concerts.
11: 10 concerts, una residència.
10: Ja veuràs, les casites hi ha hòsties a Madrid.
11: Madrid.
12: Allà anava a dir, el famoseo de Madrid pot ser tremendo.
11: Sí, perquè aquí em consta que han anat trucant i tampoc ningú ha demanat massa més, però ja, allà ja et dic jo que serà los es juegos del hambre, los juegos del hambre per estar a la casita de Bad Bunny.
0: I mira que ràpid que passa el temps, que en 7 minuts arribem a 6:15.

0: la música de Depeche Mode, que ara mateix sona per totes les freqüències de Catalunya Ràdio i també per les freqüències d'ICAT. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 26 de maig del 2022 moria als 60 anys el teclista de la banda, Andy Fletcher, amb 60 anys. Fletcher va ser un dels membres fundadors del grup i, de fet, el que expliquen és que era l'home tranquil de la banda que aportava aquell punt d'equilibri necessari amb una banda i amb un grup que era tan famós com turbulent. Va néixer un 8 de juliol a Nottingham. Es veu que de petit no es perdia ni una missa i que tampoc li agradava gens la música fins que doncs, va acabar arribant al Regne Unit tota una gran onada del punk i això el va fer acabar connectant amb la música.
0: I si Depeche Mode connecta amb la música, o millor dit, el seu teclista, l'Andy Fletcher, nosaltres connectem amb els astres cada dia perquè volem saber com ha estat tot plegat enèrgicament i més un dimarts, aquest dia estrany de la setmana. Alerta perquè avui ens ho expliquen Sergi Tous, astrocat.cat. Molt bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 26 de maig, Marta Taura fa quadratura amb Plutó Aquari. Traduït, energia intensa, tensió acumulada i ganes d'imposar la pròpia voluntat. Pot ser un dia de reaccions fortes, polsos de poder i decisions preses massa en calent. La clau és no entrar al xoc per orgull. Respira, baixa revolucions i utilitza aquesta força per transformar, no per destruir.
0: És que, clar, a veure, hem de calcular que hi ha gent que avui comença la setmana, també t'ho dic.
1: Doncs quin començament.
0: Doncs tindreu un començament que relaxeu-vos.
3: Sí, juleu-vos.
1: Estigueu tranquil·lets, nois.
0: I a més a més, penseu que hi ha gent que no hem fet vacances el dilluns, com nosaltres, que vam venir a treballar ahir, i que vosaltres només treballareu 4 dies.
1: Sí, això
3: està bé. I per
1: això
3: hi haurà tensió, saps?
0: Clar, però que la gent es relaxi una mica, que encara queden uns quants dies per acabar la setmana. I mentrestant, qui bufarà espelmes avui?
1: Avui felicitem l'actriu Helena Bonham Carter, com dèiem a l'inici del programa, que estupenda de la vida arriba als 60 anys. També en suma un mes l'exvocalista de The Fugees, Lauryn Hill, que avui arriba als 51. I a cop de ventilador arriba als 67 Raimundo Amador. I per últim, però no per això menys important, felicitem Lenny Kravitz, que tal com has dit a l'inici, Xavi, avui bufarà 62 espelmes.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: Vinga, va, 4 minuts, 4:45 del matí, acompanyant-vos en aquest primer tram del dia, com sempre. Som els matiners de Catalunya Ràdio i aprofitant que avui també fa anys qui va ser el bateria dels Oasis fins l'any 2004, Alan White, en farem sonar una que no falla mai, que és pura cafeïna i que segur que us ajuda a començar aquest dimarts 26 de maig. És, evidentment, Don't Look Back in Anger.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 26 de maig. En Alfonso, també, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem, com cada dia, els primers titulars d'aquest matí. I avui tornem a posar el focus en el sector de l'ensenyament.
1: El govern i els sindicats es tornen a reunir aquest migdia. Tenen una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions i l'escull continuen sent els salaris. Els sindicats majoritaris esperen una oferta millor que la que van rebutjar divendres passat. L'executiu aquest cop els vol atreure amb l'anunci que avui mateix aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals per al curs vinent. Declaracions a l'ACN de la consellera Esther Niubó.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
0: També dia de moviment al Parlament amb els pressupostos com a protagonistes.
1: Aquesta tarda hi comença la desfilada de consellers per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra i els comuns. Si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol.
0: I mentrestant a Madrid, des de fa dies, l'actualitat política té un protagonista clar, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: El sumari del cas Plus Ultra situa l'expresident espanyol com a líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. Afegeix que l'empresa de les seves filles servia per cobrar els suborns.
0: I tot això de retruc és pressió afegida per Pedro Sánchez.
1: Sí, perquè no només el PP creu que el desgast dels socialistes pels casos de corrupció l'obliga a convocar les urnes. En les últimes hores, fins i tot, hem sentit l'expresident socialista Felipe González pronunciar-se en aquest sentit.
3: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
1: Sánchez manté que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i esgrimeix els resultats econòmics de la seva gestió per defensar la continuïtat del seu govern.
4: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol.
1: Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes. Tot i això, les autoritats sanitàries asseguren que aquest nou cas no fa canviar ni el risc ni les mesures per la població general.
0: Pendents també de l'evolució d'un altre virus, el d'Ebola.
1: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot, que ja hauria provocat 220 morts. Se sospita que hi ha més de 900 persones infectades i ja han posat en alerta altres països de la regió. La preocupació pel virus s'estén a Itàlia, on hi ha 2 persones que viatjaven en un vol provinent d'Uganda i que han estat ingressades en un hospital amb febre.
0: I destaquem també que el papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial.
1: Assegura que no és moralment neutra, recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana. En la seva primera encíclica també ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic.
5: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
0: I parlem també d'aquesta onada primerenca, per no dir estiuenca, de calor.
1: Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes en diversos països europeus, com França, el Regne Unit i Portugal. Londres ha marcat ja el rècord històric de temperatura en un mes de maig amb 34,8 graus.
0: Ai, no.
1: A França, avui hi haurà 8 departaments en alerta taronja, 17 més en alerta groga, i a casa nostra la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona.
0: Es nota, eh?
1: I tant.
0: Es noten aquestes nits. Sí, i encara ens queda.
1: Sí.
0: La ciència.
1: Acabem de començar.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
0: 6:45, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Vinga, anem-hi. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui Canalies un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes i cadascuna de les portades. El sumari acumula indicis que el situen al capdavant de la trama, diu La Vanguardia, un sumari que vincula la seva offshore amb l'or veneçolà, punt del periòdico, i un Zapatero, la casa del qual l'UDEF fixa com a lloc d'instruccions sensibles, segons l'Ara.
7: També Zapatero a les portades de de Madrid. El Mundo afirma que la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela. I El País, que el jutge ordena revisar tots els correus des del 2020.
6: Altres temes de portada, una de calor a Europa, ara ho dèiem, ho llegim a l'Ara, que ho acompanya amb la gran foto de portada on es veuen desenes de londinencs en banyador. Ahir, a la capital britànica, els termòmetres van quedar-se a tocar dels 35 graus.
7: El Papa és l'altre gran protagonista a la premsa, amb foto inclosa. El periòdico ocupa la seva principal instantània per acompanyar el text Lleó 14 adverteix sobre la intel·ligència artificial.
6: I un últim apunt per acabar. Encara el periòdico avança que els Mossos van dubtar de Jonathan Andic quan va dir que no va veure la caiguda del seu pare.
0: I al marge dels articles d'opinió que n'hi ha sobre Zapatero, avui hi ha dos altres temes que aconsegueixen fer-se un lloc en els editorials dels diaris.
7: La Vanguardia, El País, El Mundo i l'ABC dediquen l'editorial al Papa, mentre l'Ara i El Periódico coincideixen a parlar d'habitatge.
6: La Vanguardia recorda que en la seva primera encíclica Robert Prevost ha advertit de l'avenç de la intel·ligència artificial i els seus mangats.
7: D'aquesta manera, diu el diari del grup Godó, el Pontífex referma la seva posició en l'escena política, enfrontat a Trump i els seus aliats.
6: El País titula Lleó 14 contra els tecnoligarques. El rotatiu destaca que, a més de posicionar-se sobre la IA, el Papa també pren partit sobre altres temes que tensionen la política mundial.
7: El diari de Prisa considera que Prevost podria haver estat més explícit en advertir sobre els perills de l'ultradreta.
6: El Mundo destaca que estem davant d'un Papa amb vocació d'influir.
7: I diu que el Vaticà té una visió pragmàtica, no refusa l'avenç de la tecnologia, sinó els accessos dels que la controlen.
6: L'ABC subratlla que el Papa té ambició intel·lectual, consciència històrica i voluntat d'influència pública.
7: I afegeix que cal que els governs estableixin marcs regulatoris capaços de protegir els drets fonamentals davant dels perills de la intel·ligència artificial.
6: Sobre habitatge, l'Ara diu que cada cop hi ha més símptomes de malaltia al mercat de l'habitatge, en referència a que molts immobles es venen sense cèdula d'habitatge.
7: I exposa que el fenomen de l'infrahabitatge es deu a l'escassetat d'oferta a Barcelona i al tancament de comerços que deixen locals buits.
6: El periòdico posa el focus en les 5 ciutats on cal més del 50% dels ingressos mitjans per poder accedir a un habitatge. Són Barcelona, Madrid, Màlaga, Palma i Sant Sebastià.
7: I assenyala que les famílies amb rendes mitjanes també tenen problemes d'accés a l'habitatge.
0: 6:02, 7 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Amb la premsa, amb la Sílvia, això sí, i amb la premsa repassem la premsa digital. És com una espècie de fusió de conceptes. A veure, alerta, si retireu diners al caixer, no us passeu.
8: No, perquè si retireu a partir de 1.000 euros en efectiu, l'agència tributària pot sospitar i començar a fer preguntes, tant si es tracta de retirar diners o d'ingressar. I és que només són els bancs els que fixen límits per seguretat, però a nivell estatal no hi ha cap límit ni cap norma que no es pugui fer això. Deixem OK Diario, que no és una falsa creença, sinó que ja s'han posat multes a persones que se'ls ha fet el requeriment i no el poden justificar. Aclarim, això no és cap delicte, el que passa que si et demanen, que sí que...
0: S'ha d'explicar.
8: Exacte, s'ha d'explicar.
0: 1.000 euros. Mira, ha sigut el meu aniversari...
8: Exacte.
0: I me'ls han donat.
8: Exacte. Els ingresses i...
0: I ja està.
8: I això d'on ve?
0: Exacte. Alerta, la gimnasta catalana que triomfa a l'Àfrica.
8: Sí, es tracta de Cora Noguer, de la selecció de gimnàstica artística del Club Natació Granollers. És adoptada, originària de Mali, i ara ha aconseguit una plata als campionats africans júnior amb només 14 anys. Tot va començar quan va veure Simone Biles i va començar a preguntar als seus pares per què als Jocs de Tòquio no hi havia cap gimnasta de Mali, una història que llegim a l'Ara.
0: I sembla mentida, però a qui li han perdonat 1 milió d'euros?
8: Doncs a un matrimoni de jubilats d'allà al Segrià i que just tenia un deute amb Hisenda. Un jutjat els ha concedit a través de la llei de segona oportunitat, aquesta segona oportunitat, ho explica el Segre, que detalla que els casos que afecten persones que han demanat aquesta segona oportunitat s'han disparat un 70% en un any.
0: Déu-n'hi-do. Què no s'entén?
8: Doncs encara hi hagi bars amb simbologia franquista i no els multin amb la llei de memòria històrica a la mà. Ho llegim al periòdico, que detalla 5 d'aquests locals que s'han convertit en llocs de peregrinació de nostàlgia de Franco. Aquests locals, segons el detall del diari, són a Madrid, Ciutat Real, Còrdoba i Salamanca. Segons l'advocat Eduardo Ranz, que cita el periòdico, encara no s'ha fet el catàleg de simbologia d'exaltació com marca la llei.
0: Nits tropicals, comença a pujar la temperatura. A Londres ahir van arribar els 35 graus, per tant, això ja comença a fer olor d'estiu, que s'acostuma a dir Marc Jurado.
6: Demà s'estiu i tot. podríem arribar.
0: No. Aquí no, tenim la Marta, Diana i a mi. No...
6: De les setmanes més càlides.
0: I espera't, Nosaltres feliços. La gent deuen rabiar amb nosaltres, però és que ens encanta que faci calor.
6: La calor agrada, suar ja no tant. Avui parlem d'una calor d'estiu que, de fet, no afluixarà Canalies. Tenim al davant un dia de sol, també de molta calor, màximes que rondaran els 35 graus a Ponent, els 32 a tot l'interior, i només al litoral es quedaran mínimament per sota dels 30. Una calor que s'intensificarà més de cara a dijous i divendres, amb valors que aquí també a Catalunya poden arribar als 38 graus.
0: I en 5 minuts arribem a 6:45 del matí. Amb la Marta Viana, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Amb què ens sorprens avui, Marta?
8: Doncs notícia d'aquesta matinada, Karol G.
0: Nostàlgica que estàs.
8: Sí, mira, aquesta nit s'han fet els Premis AMA 2026 i ella ha estat guardonada amb el Premi a l'Excel·lència Internacional Artística i un altre premi, un segon premi, a millor àlbum llatí per Tropicoquet. El premi, per cert, que li ha entregat John Legend durant la cerimònia que s'ha fet al Garden Arena de Las Vegas.
0: I tenim més coses també d'aquestes últimes hores.
8: Sí, perquè Mishima ha aparegut en la festa de comiat que li han fet a Pep Guardiola com a entrenador del City. Mishima!

0: Ara, aquí potser jo no hi entenc, però entenc que Pep Guardiola és molt fan de Mishima.
1: Sí, i han cantat la cançó de Tot torna a començar, i al fons han projectat un vídeo del Pep Guardiola, doncs, com a diversos vídeos on se'l veia ell com a entrenador, i se'l veia a un Pep Guardiola realment molt emocionat, tenia allò llàgrimes als ulls,
0: sí,
1: molt emocionat, cantant també la cançó, i... qui hi havia entre el públic és Noel Gallagher, d'Oasis. Vull dir que poca broma.
0: Quina bona qualitat, tu, escolta'm. Bé, doncs, aquest comiat a Pep Guardiola amb la música de Mishima, i també tenim més previsions per avui.
2: Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat...
1: Ho vam explicar aquí als matiners, que Joan Manuel Serrat rebria el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música, un premi, per cert, que és la primera vegada que es dona un premi, aquest Premi d'Honor. Doncs avui al vespre es farà l'entrega, es farà a Madrid, amb una gala que es farà a l'Acadèmia de la Música. Per tant, també molt bones notícies per Serrat i per la música. I si et sembla, acabem amb un últim concert, en aquest cas a la capital catalana. Madison Beer, que és compositora, cantant, influencer nord-americana, es veu milions i milions de seguidors, ja va actuar el 2022 a la sala Rasmatas de Barcelona, i ara, doncs, puja un esglau, puja un nivell més, i actua aquesta nit al Sant Jordi Club a 8:45 del vespre.
0: Moltíssimes gràcies, Marta.
1: Fins ara.
0: Fent camí ja cap a 6:15 del matí, fent els matiners, com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio, i també... Avui volem moure el dial recordant precisament la figura de Raimundo Amador. Avui és el seu aniversari. A veure què ens explica en Jan Soteres. Jan, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui que fa 67 anys el gran Raimundo Amador, movem el dial al 1999, quan Antoni Bassas entrevistava el guitarrista flamenc al matí de Catalunya Ràdio.
4: ¿Qué queda de la época de Pata Negra, de Veneno, de las juergas y las marchas de aquellos tiempos?
5: Pues queda para nosotros y...
4: ¿Y las juergas y las marchas?
5: Hombre, las marchas y las juergas se quedan para nosotros. Ya eso no nos lo va a quitar nadie. Eso no lo llevamos nosotros ya para allá, ¿sabes?
4: Y... Que nos quiten lo bailado.
5: Que nos quiten lo bailado, exactamente. Y después, pues, seguimos haciendo cosas. Por ejemplo, con el Kiko yo siempre estoy haciendo cosillas y eso. Coincidimos en bastantes festivales, bastantes bolos, ¿no? Y siempre colaboramos unos con otros y eso. Pero lo que pasa es que, claro, la época del Veneno, pues fue la época del Veneno, ¿no? Que éramos solteros, pasábamos de todo el rollo del dinero, de todo, ¿sabes? Lo que creamos música y pasárnoslo muy bien y ya está.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des d'Itàlia, Guillem Soler. Molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Si us agrada el vi, ara és el moment de viatjar a la preciosa zona de la Toscana italiana, perquè s'hi celebra la Cantine Aperte, dos dies en què els cellers obren les seves portes i deixen provar els seus millors vins.
7: Maquila dentro que del buon vino bisogna bere solo un bicchierino.
6: Montalcino, Bolgheri, Valdorcia, Montepulciano, Chianti són algunes de les zones on ja fa anys que l'enoturisme ha augmentat molt, i és ara, a finals de maig, quan els cellers s'omplen de visitants i ells presenten els vins estrella de la següent temporada. L'objectiu és donar a conèixer els vins locals i també crear una nova corrent de turisme que marxi de les grans ciutats i porti negoci a pobles més petits. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Itàlia, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Quina meravella, ara està la Toscana, veia el Roger.
8: Aviam com arriba avui el Guillem, després d'haver consumit vi a la Toscana. De manera...
0: Sí, perquè aquests tastos de vins vas fent copeta a copeta. Sí.
8: No, s'ha d'escopir.
0: No,
8: ja ho sabem.
0: No, escolta, anar fent, amb moderació...
8: I alegria.
0: I anar fent. Res, d'aquí 14 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: També amb moderació i alegria, sí. Tota l'actualitat del dia. Avui encara passa pel sumari del cas Zapatero. Parlarem d'aquestes joies que li hem trobat. Trucarem a una gemòloga i taxadora que ens expliqui què val realment a totes les joies i els rellotges que li han trobat. També parlarem amb Ernesto Ekaizer, que és una de les persones d'Espanya que més coneix l'actualitat judicial. I també parlarem amb el seu portaveu, l'actual portaveu de Zapatero, que ens explicarà una mica com veu l'expresident tot plegat amb el Luis Arroyo. També tindrem temps de parlar de la nova encíclica del Papa sobre intel·ligència artificial amb el filòsof Francesc Torralba, el papa que alerta dels perills de la intel·ligència artificial. I també parlarem amb Metges Sense Fronteres sobre l'Ebola al Congo, una situació que s'ha estat descontrolant i que, per tant, i que Metges Sense Fronteres està allà mateix intentant lluitar contra aquesta epidèmia. Després, amb Xavi Sala i Martín, comentarem l'actualitat econòmica i, a partir de les 11, Ian Gibson. Interessant escoltar l'historiador espanyol. I després, re, una mica d'humor i ja ho haurem fet el dimarts, què et sembla?
0: Doncs estupendo. Com sempre, a partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio. Hi ha molts temes d'actualitat. Sovint la seva dada la vincula a algunes de les coses que passen precisament al món i, més concretament, en algun tema d'actualitat. Veurem què passa avui a la dada Mayol. Quins nervis, quins nervis! A participar tots els oients que ens esteu escoltant ara mateix, també la Marta i la Lara. Sorprèn-nos,
8: avui és
0: Mariol.
8: Molt fàcil.
0: Sí,
8: Ahir parlàvem de la retribució dels expresidents espanyols. Doncs seguirem.
0: Va, anem pels presidents catalans, clar.
8: Quan cobra un expresident de la Generalitat?
1: Això va, Canelias, vas dir ahir que ho sabies.
0: I no ho vaig mirar, a més, que no ho vaig mirar. És que jo també, fill meu...
1: L'espanyol eren 74.000 o així. El de la Generalitat potser una mica menys.
0: Una mica més, jo diria.
1: Més?
0: 100.000.
1: Vas, noies, més, vinga, va. Més.
0: Vinga, més, que som un país d'abundància.
8: 100.000, no. 120...
1: 69.000.
8: Doncs la persona que més ha costat és Marta Viana. Perquè, aviam, és una xifra aproximada entre 90.000 i 117.000 euros, us explico.
0: Jo també, doncs,
8: Us explico. Un cop deixa el càrrec, tots els expresidents tenen una assignació equivalent al 80% del sou durant un mínim de 4 anys o la meitat del seu mandat. Val. És a dir, que Quim Torra, que va estar 2 anys, els va cobrar 4, i Jordi Pujol, que va estar 23,
0: doncs imagina,
8: uns quants anys més. Això són 117.000 euros, però ara mateix ningú està cobrant aquesta assignació perquè Quim Torra ja va fer 4 anys i Pere Aragonès hi va renunciar perquè entra a l'activitat privada.
0: Molt bé.
8: La pensió de jubilació és el 60% del sou del president de la Generalitat. Per això Artur Mas i Pasqual Maragall perceben 91.941 euros. Montilla no els cobra perquè és el Consell d'Administració de Nagas. I això és el que és més important. A diferència de la pensió per ser expresident espanyol, la d'expresident de la Generalitat és incompatible amb qualsevol activitat privada que pugui comprometre la imparcialitat o aprofitar la seva condició.
0: El que hauria de ser.
1: Home, què menys. Això ens sembla molt bé.
0: Els catalans, és que de veritat, com som?
1: Com som, els catalans?
0: Apel·la, tu. Treballes a un altre lloc,
1: fora.
0: Una empresa privada, fora, està bé.
8: Home, hauria de ser normal que si tu cobres...
1: Sí, no,
8: si tu cobres un sou públic, sigui incompatible amb cobrar un sou privat en el que qual et pots aprofitar de la teva condició d'expresident.
0: I amb aquesta música tan tranquil·leta...
8: Amb una mica de Segadors animadet, una mica de Segadors animadet.
0: Els Segadors aquí fotrien mitja Catalunya segant amb aquesta cançó. I home, encara...
8: Tenien els camps rasos.
0: Ai, Déu meu, de quins moments. Recordem el pas de l'actriu meravellosa Ingrid Rubio per el programa Col·lapse de TV3. I també, alerta, què va dir Bad Gyal fa una setmana sobre Bad Bunny en una entrevista que va concedir a la revista Shanghai.
9: Senyores i senyors, bon dia.
10: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
11: Estàs confonent correlació amb causalitat.
1: No,
11: és un problema de primer de filosofia, de lògica de l'onilla.
1: No, ja ho sé.
11: Que és,
1: el mateix que la IA.
11: Que que tots els pobres siguin delinqüents.
12: La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
13: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
14: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
15: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
10: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
16: Hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
10: Amb Ricard Ostrell.
17: Em van passant coses.
16: Sí.
18: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
10: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
19: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
10: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
20: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
19: Per darrere l'espera i pam, pam, pam...
10: Crims, nous episodis, aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3Cat.
21: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
22: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
23: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
24: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
23: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. Ja. I bueno, sí. Va quedar així.
25: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
10: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els matiners.
26: A veure, tinc una bona notícia. Tinc una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa, però s'ha salvat. Hi ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall,
0: sí?
26: I ara mateix està vivint a Ripoll, en aquest moment.
1: Molt bé!
26: Sí, té una feliç jubilació a Ripoll, protegint unes gallines que les ataquen els falcons.
0: Eloi, tu no ho estàs veient, però l'Ara Garcia, que era que deia, si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també. Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh? Sí.
26: Sempre hem de donar una segona oportunitat a la gent i als galls.
0: Jo estic molt a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
10: Els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que mica en mica, com sempre, a poc arribem ja a les 6 del matí. Res, mira, pràcticament 7 minuts i arribem. Benvinguts i benvingudes, com cada dia, al primer programa en directe a Catalunya, despertant-vos, fent els matiners. Ingrid Rubio, fantàstica, que és que no pot ser més meravellosa, va passar aquest dissabte per col·lapse, per conversar amb Jordi González, i sobretot va parlar d'un tema que acostuma a ser recurrent, però que és necessari que les actrius expliquin, que és l'envelliment o la forma d'envellir. Mireu la reflexió que feia Rubio.
27: Jo respecto moltíssim, i t'ho dic de debò, que cadascú, que cada company, companya, es faci el que li doni la gana.
0: Clar.
27: Que si per aquí vitamines, que si per allà bot... M'és igual. Ara, crec que ens ha costat també molt arribar a un lloc d'una dona sana, no?, com per tornar una mica otra vez a la... A les dones primes de forma extrema.
0: Una mica artificial, fins i tot,
27: absolutament.
0: No?
27: Absolutament. A mi no m'interessa, perquè a mi m'interessa veure, no sé...
0: Persones
27: que tiré, l'Àngela Molina, la Vicky Peña, sí. Actrius, la Montse Guallar, sí. Que estan precioses en aquestes edats, que dius, és que els hi veig la vida.
0: Sí, sí.
27: A mi això m'interessa.
0: La Carulla fins l'últim dia.
27: Ai, la Carulla.
0: La Carulla fins l'últim dia. A mi em van dir a Madrid...
27: Ja, se m'ha posat la pell, és que, clar, va ser la meva primera àvia.
0: A mi em van dir a Madrid que em posés botox, perquè tenia arrugues aquí. Mm. Van dir, posa't botox. I saps què vaig fer?
27: No.
0: Em vaig posar ulleres. I amb les ulleres que porta el Jordi, amaga, doncs, el que un teoria no tindria ni per què... No sabria ni per què amagar. En tot cas, de poder recuperar l'entrevista d'Ingrid Rubio col·lapsa amb Jordi González a través de 3Cat. I bon moment, com us estàvem anunciant al principi del programa, per recordar què va dir Bad Gyal sobre Bad Bunny, just precisament que aquest cap de setmana sortia allà a l'escenari a cantar amb ell. Alerta a la història de Bad Gyal.
28: Honestamente, todas mis amigas siempre han estado locas por él y yo no era de ese team, pero sí es increíblemente sexy y guapo y viste bien y huele bien también y es siempre inspirador ver a una persona que sabes que en 2016 o 2015 trabajaba en un supermercado y conocerle en persona pues me inspiró como persona. Me parece increíble que él, siendo el artista más influyente ahora mismo, pueda enseñar también que es la cultura, que es Puerto Rico, que es el reggaetón y que es Puerto Rico también más allá del reggaetón. Todo lo que genera esa identidad de él, que le ha llevado a ser Bad Bunny, ese pedazo de artista que es y ese pedazo de estrella, celebridad que es, como que acerca al fan a quien es Benito, ¿no? Que al final nadie lo conocemos, pero ha sabido muy bien cómo acercarnos a eso y fue increíble.
0: Bona reflexió, sens dubte, de Bad Gyal, una vegada més, que és que... Cada vegada cobra la boca Bad Gyal, és una lliçó. M'encanta, m'encanta les entrevistes que concedeix últimament. 93207474, com cada matí us convidem a participar als matiners de Catalunya Ràdio. Marxem cap a Banyoles, cap al forn de pa Cal Nino. Vull saludar l'Ariadna Vidal. Ariadna, molt bon dia.
29: Hola, bon dia.
0: Digue'm,
29: bon dia, matiners.
0: Bon dia, matinera.
1: Bon dia.
0: Digue'm, Ariadna.

Divendres, el Casino de Vic acull el concert de Guillemino, que arriba amb el seu nou treball R&B, un disc que marca el seu retorn després de diversos anys de silenci discogràfic. El concert serà en un format semiacústic i començarà a les 8 del vespre. Per cert, que divendres a Vic també actuarà Oc Déu. Ja no...

Aquest cap de setmana la capital d'Osona celebra la primera dècada del so de les cases, el cicle que combina música i patrimoni i que permet descobrir espais de Vic que habitualment doncs, estan tancats al públic. Aquest any els visitants podran descobrir un total de 14 espais diferents, 5 dels quals és la primera vegada que s'afegeixen en aquest programa, com ara, per exemple, doncs, la capella del Rosari del Pare Coll, la capella del Cementiri, la plaça de Don Miquel de Clariana, la Rambla de Montcada i l'espai Bisell. Pel que fa als artistes participants, hi actuaran, entre molts altres, doncs, Oc Déu, que el sentim de fons, Cristena, Goig o Xari Marasté.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament aquest matí, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 26 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com a l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits

0: que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, però també en localitats properes. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que els acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I entre la cultura us expliquem que la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen gairebé 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. I, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències destacables. Parlem a hores d'ara, sobretot de retencions habituals cap a la capital catalana, als seus accessos i voltants. Tenim ja 3 quilòmetres de lentitud cap al nus de la Trinitat per la C58 i la C33 en direcció Barcelona. De retruc també hi ha afectacions a les dues rondes en sentit sud i en sentit nord. Tot i així, hi ha retencions en direcció Llobregat fins a la Vall d'Hebron per la B20 i fins la Barceloneta per la B10. Cap al Vallès també hi ha congestió a la AP7 a Barberà del Vallès en direcció Tarragona. Per la C58 des de Sant Quirze hi ha 4 quilòmetres de lentitud intermitent en direcció a la capital catalana i 1 quilòmetre de lentitud també en sentit sud a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. Per últim, al Llobregat tenim ja retencions des de l'enllaç amb la AP7 i la B23 a l'altura del Papiol, però també per l'A2 des de Pallejà pel que fa a les vies costaneres, retencions en sentit nord per Viladecans per la C32. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
0: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia, un dimarts d'allò més tranquil pel que fa al temps. Per tant, ja comença la jornada amb molta calma i amb pocs núvols, alguns que s'han format cap a l'Ebre i, de fet, hi ha algun banc de boira, però d'una forma força local, sobretot al voltant del Delta. Aquestes nuvolades s'acabaran desfent aquesta tarda amb força sol a tot arreu i només cap al Pirineu tornaran a créixer alguns núvols una mica més potents, especialment al voltant del Principat d'Andorra o també cap al nord de Lleida. La temperatura no afluixa ni gota. De fet, aquesta tarda tornarem a estar a moltes poblacions entre els 27 i 34 graus. Una altra jornada de ple estiu. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Avui a les 12 del migdia es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern aprovarà la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha una vaga convocada, una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. Però les protestes dels docents s'hi afegeixen als estudiants que avui estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals dels mestres i dels professors, així també com reclamar millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i també del País Valencià. Des de primera hora del matí es preveuen accions reivindicatives arreu del territori. A més, s'han convocat manifestacions a Barcelona i València. A banda d'afegir afegir-se a les reivindicacions dels docents, els estudiants també reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui aquesta vaga, aquestes aturades s'intensifiquen. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida des d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i els exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta del personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen negociacions, però sense avenços. També avui arrenca la presentació de la sol·licitud de preinscripció en línia per als cursos de formació professional a Catalunya, que es mantindrà oberta fins l'1 de juny. Educació incrementarà en gairebé 5.000 les places per al curs vinent i d'aquestes, al voltant d'un miler són de nou accés. L'augment es dona també per l'obertura de 6 nous ensenyaments i implica la contractació de 493 nous docents. Els nous cursos seran de seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre, piragüisme en aigües tranquil·les, a més de 2 cursos d'especialització de serveis al núvol i de coordinació del personal en esdeveniments. Enguany hi haurà només 2 dates d'assignació. La primera serà el 10 de juliol i la segona el 24. A més, el departament incorpora una altra novetat, una proposta d'assignació alternativa de places lliures a aspirants que s'hagin quedat sense. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com disc durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de la UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol, Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquest. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. A Catalunya, mentrestant, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Avui s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. La Judit Peñaranda, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
4: Una oferta històrica que ja va anunciar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i que ha de servir per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que molt sovint no disposen d'aquests càrrecs. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
5: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme terme tots els projectes que els agradaria. Serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers, els projectes urbanístics, ara que se'n parla també tant de les urbanitzacions.
4: Aquesta és la primera oferta pública d'ocupació des que l'any passat el govern català va recuperar la competència de convocar els processos selectius d'aquests funcionaris municipals. Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants. Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
0: Al Penedès hi ha molts municipis petits que fa temps que denuncien també aquesta falta de professionals que els està afectant de ple. És el cas de Santa Fe del Penedès i Avinyonet, que comparteixen secretari. El Josep Maria Soler, de Penedès Televisió, ens explica com han encaixat aquesta nova oferta de places des d'aquestes dues localitats.
6: Molts municipis catalans, sobretot els més petits, fa molt temps que denuncien que la falta d'aquests perfils professionals els està afectant. L'alcalde de Santa Fe, un dels municipis més petits de l'Alt Penedès, és alhora president del Consell d'Alcaldies de la comarca i coneix molt bé aquesta problemàtica, tot i que el seu municipi no l'han patit. Tenen el que es coneix com un secretari acumulat, un secretari que té plaça a Avinyonet del Penedès i que comparteix hores amb Santa Fe del Penedès.
7: Un tema d'executius, des de llicència d'obres, poder-ho fer per junta de govern, tot això, no, sense secretari, no es poden convocar aquests òrgans reglats i, per tant, no pots, diguem-ne, prendre resolucions d'actes, diguem-ne, que siguin vàlids de cara, repeteixo, una llicència d'obres o dels acords que es passen per ple.
6: Jaume de Castro és el secretari d'Avinyonet i acumulat a Santa Fe. Assenyala que la manca de professionals ha portat els ajuntaments petits a buscar-se la vida.
8: És una figura que és necessària pel funcionament de l'Ajuntament. Bàsicament perquè dones fe dels òrgans, de les reunions dels òrgans col·legiats, de plens i juntes de govern. Si no n'hi ha la figura, no es pot fer.
6: L'anunci d'aquesta setmana d'oferta d'ocupació pública dona un respir als petits municipis, però també esperen que vagi acompanyada de finançament per poder pagar els professionals.
0: Gairebé és un quart de vuit del matí. La compra d'edificis sencers de més de 10 habitatges ha baixat un 31% l'últim any a Barcelona. A més, la signatura de contractes de lloguer de temporada va caure un 53% al quart trimestre del 2025 respecte de l'any anterior. Aquest fre relatiu de l'especulació s'ha constatat a través d'un informe de l'Observatori de l'Habitatge. Ens amplia les xifres i la informació l'Helena Molís, de BTV.
9: Segons dades de l'Ajuntament, l'any passat la compra d'edificis sencers de més de 10 pisos va baixar un 31% a la ciutat. Se'n van comprar 149, mentre que l'any anterior en van ser 217. Un altre dels efectes d'haver posat sostre als preus dels lloguers és que els pisos comencen a ser una mica més assequibles.
10: Això és l'efecte que persegueix la mesura com està dissenyada. És el reduir aquesta crisi d'assequibilitat que s'està produint els darrers anys, mentre a mitjà i llarg termini es van executar les mesures estructurals d'increment del parc social, de la inversió pública en habitatge.
9: Tot i això, els llogaters encara han de fer un esforç molt gran per pagar el lloguer, que se situa entre els 1.161 euros de mitjana al mes. Ara bé, segons l'Observatori, l'esforç encara seria més alt si els preus no estiguessin topats. El lloguer mitjà a Barcelona estaria entre els 1.300 i els 1.400 euros al mes.
0: A Terrassa, l'Ajuntament posa fil a l'agulla per fer front a la manca d'habitatge assequible al municipi. Actualment tenen un 7,7% d'habitatge públic al municipi i l'objectiu és arribar al 10% en els propers 5 anys. Per fer-ho, s'ha presentat el Pla Local d'Habitatge 2026-2031 amb un pressupost del 27,6 milions d'euros. És una crònica de Carme Contreras, de Canal Terrassa.
11: Per aconseguir-ho, desplegarà el Pla Local d'Habitatge 2026-2031, un document elaborat a partir d'una exhaustiva diagnosi de la situació a la ciutat i amb la participació de totes les forces polítiques, entitats i ciutadania. Està dotat amb un pressupost de 27,6 milions d'euros i concreta les passes a seguir. Tot plegat queda recollit en el Pacte Local de l'Habitatge que el ple municipal haurà d'aprovar divendres. La primera línia estratègica del pla és l'ampliació del parc d'habitatge posant sòl en dret de superfície per a privats amb condicions públiques. Això suposa una inversió de 113 milions i la construcció de 740 habitatges que s'entregaran fins al 2028. Cal afegir els pisos aportats a la Generalitat en dret de superfície i 48 solars que tenen una capacitat de construcció de 2.600 habitatges.
12: Això ens porta a que dels 6.811 habitatges que hi ha en l'actualitat, amb els 3.700 o 4.000 que es puguin construir, podíem arribar ben bé a més de 10.000 en l'any 31.
11: L'Ajuntament també té previst recuperar la construcció pròpia l'any 2030. La compra d'habitatge directe i per la fórmula de tanteig i retracte, acords amb grans tenidors i captació de pisos a través de la borsa de lloguer, amb incentius per a la propietat, entre d'altres mesures.
0: Operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable, dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també es relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i també en altres localitats properes com Salt, Riudarenes, Cassà de la Selva o l'Escala. 5 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya en aquests 3 dies de cap de setmana llarg a moltes ciutats catalanes on aquest dilluns se celebrava la segona Pasqua. De les 5 víctimes, 3 eren motoristes. En aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat als conductors de motocicletes que s'esforcin per respectar les normes de circulació, per reduir la sinistralitat i s'ha mostrat consternat per l'elevada mortalitat d'aquests darrers dies.
13: Però em vull referir als accidents. 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem doncs, bastant tocats en aquest sentit, com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
0: Una de les víctimes d'aquest cap de setmana llarg ha mort a la carretera de Collformic, a Osona. És el segon motorista que perd la vida en aquest punt en menys d'un mes. Des de l'Ajuntament del Brull reclamen mesures de trànsit, ja que denuncien que la carretera s'ha convertit en un circuit on molts vehicles circulen a gran velocitat. Ens ho explica Guillem Rico, del Nou TV.
14: Un motorista va morir aquest dissabte a la carretera de Collformic, la BB-5301 al Brull. És el segon en 3 setmanes. El cap de setmana del 1 de maig, un altre motorista va perdre la vida a la mateixa carretera. Des de l'Ajuntament del Brull diuen que aquesta carretera s'està convertint en un circuit.
15: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va al Mategar, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del Parc Natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera a través d'aquest parc natural, que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
14: El motorista que va morir dissabte és la 5a víctima mortal en el que portem dany a les carreteres d'Osona i el Lluçanès. Davant d'aquesta situació, des del consistori han demanat mesures al Servei Català de Trànsit.
0: Detectat un segon cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, el nou cas correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades amb qui compartia cabina el creuer Ondius. Després de confirmar que tenia el virus, el pacient ha estat traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre hospitalari. El positiu presenta febrícula i una lleugera disminució de la saturació d'oxigen. I avui, dimarts, arrenca el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Granollers. La ciutat ja està preparada per acollir més de 400 inscrits d'arreu del món amb la participació imprescindible de 200 tècnics, productors i voluntaris. Ens apropa tots els detalls la Ruth Rivera, de Vallès Oriental Televisió.
11: El Congrés reivindica el paper educador de les ciutats i comptarà amb 14 ponents de renom internacional. Durant els matins oferiran conferències i diàlegs, mentre que a la tarda els experts visitaran projectes socials, culturals i educatius de Granollers.
16: Projectes que tenen un gran impacte i que tenen molt a veure amb allò que estem comentant al matí, és a dir, que estem treballant amb els eixos de creativitat, de sentit crític i de comunitat. No? I les farem a partir de les 5 de la tarda, de 5 a 7, i després, al vespre, el que viuran són les activitats socials, els sopars.
11: El programa també inclou més d'un centenar d'experiències educatives en 3 formats: tallers, diàlegs en grups reduïts i pòsters. Tot plegat és el resultat de 2 anys de feina de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. L'associació, creada l'any 1990, agrupa centenars de ciutats d'arreu del món que es troben cada 2 anys en un congrés internacional. Una cita que, per primera vegada, se celebra a Granollers.
0: 9 minuts per arribar a 8:15. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc amb un gran pes del Barça, que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat, no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. De la Fuente explicava els motius d'haver seleccionat a Joan Garcia, que s'estrena en una cita internacional, i Eric Garcia, que torna a l'equip després d'haver quedat fora en els últims compromisos.
17: Creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante. Eddie García ha estado conmigo en la sub-19, en la sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a venir, llega a este grupo, que es uno más de este grupo.
0: Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria el moment de conèixer que era un dels seleccionats després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la Ciutat Esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. El descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanca i vermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des de principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
18: Dimissió! Dimissió! Dimissió! Dimissió! Dimissió!
19: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
20: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
21: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
22: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que eso.
23: Tinc ganes de plorar, sincerament, perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tots, i no jugar com han de jugar.
19: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
0: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53-33 i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verd i negre, Yanis Morín. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. Us ho destacàvem en la portada, important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat fins a 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no va prendre forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
24: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
25: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic van decidir portar-se-la cap a Mallorca. I possiblement aquesta és l'última encunyació, que el seu propietari es va amagar al casc antic, en un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les vam agallar dins i se'n van anar cap a la catedral i, com ja sabem tots, doncs allà a la catedral van morir tots.
24: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions, perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.
0: Les agrupacions corals humorístiques s'han apoderat dels carrers dels barris barcelonins de la Barceloneta i el Raval en la Festa dels Cors Muts. Amb una cercavila en què han participat una vintena de comparses, han celebrat el passat mariner i obrer d'aquests barris. Totes han exhibit elements de fusta i instruments relacionats amb la seva història.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Tots els marroquins roben.
3: Ens treuen treball.
4: Com a trans et veuen com un monstre.
5: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
7: Aquest amb un trastorn mental és violent.
26: Una soledat, la gent gran.
27: Són gent que roben.
28: Paràcit, marimatxo.
29: Estic solo.
30: Puto mono. Ve a menjar plàtans.
31: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
32: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
33: Sabies que...
34: Tot i que el món del videojoc està integrat en les nostres vides, el cert és que aquest no té gaires anys. De fet, el primer videojoc de la història té uns 60 anys i necessitava un ordinador de la mida d'un armari de 6 portes per funcionar. Va ser desenvolupat per Christopher Strachey, un investigador de Cambridge especialitzat en la tecnologia de radar, que a final de la Segona Guerra Mundial es va fer amic d'Alan Turing, un dels pares de la informàtica moderna. El 1949, Turing, juntament amb altres científics, va presentar al món el Mark I, el primer ordinador capaç de memoritzar un programa i executar-ho. Intrigat per la seva nova tecnologia, Strachey va demanar a Turing una còpia del manual de programació de Mark I i, després d'estudiar-lo, va escriure el seu primer programa. Eren unes dames digitals i es podia jugar contra la màquina. La pantalla, un petit monitor de tub de raigs catòdics en blanc i negre, mostrava un tauler d'escacs amb peons. Els moviments es van ingressar a l'ordinador a través d'una màquina d'escriure connectada al cervell de l'ordinador. Quan el jugador humà feia el seu moviment, Mark I podia analitzar tots els moviments de contraatac possibles i jugar millor. El programari també tenia cert sentit de l'humor, perquè es burlava del jugador en cas de que els moviments fossin considerats particularment ingenus.
1: La xarxa de comunicació local.
35: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. I en aquest context, precisament avui, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous professors, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, però, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 26 de maig. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui la convocatòria de 540 places de secretaris i d'interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits que, en molts casos, no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. En uns minuts coneixerem el cas de l'Ajuntament de Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, que fa 5 mesos que té vacant la plaça de secretari. En parlarem amb el seu alcalde, en Joan Pons. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de la marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en 2 pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, però també s'estan fent escorcolls en localitats properes com Salt, Caldes de Malavella o l'Escala. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que porta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, de Gavi i d'Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com per exemple monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen gairebé 4 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, retencions habituals en directe a Barcelona amb 3 quilòmetres de lentitud al nus de la Trinitat per la C58 i la C33. Cap al Vallès, congestió a l'AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, també per la C58 des de Sant Quirze en direcció a Barcelona. Al Llobregat, cues des de l'enllaç amb l'AP7 i la B23 al Papiol, també per l'A2 des de Pallejà. Pel que fa al transport públic, hi ha endarreriments de més de mitja hora a la línia R2 Nord de Rodalies pel robatori de coure entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. Tècnics d'ADIF treballen per resoldre la incidència que afecta la senyalització d'aquesta línia. I pel que fa al temps, ens espera un dimarts de ple estiu amb temperatures que oscil·laran entre els 27 i els 37 graus. Ens espera així un dia tranquil i calmat, amb pocs núvols. Alguns apareixeran, això sí, cap a l'Ebre, però aquestes nuvolades s'acabaran desfent. El sol predominarà durant la tarda a tot arreu i la temperatura no afluixarà.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem, suara en la portada, avui a les 12 del migdia es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern ha d'aprovar la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous docents personal de atenció educativa i administratius amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. A les protestes dels docents s'hi afegeixen els estudiants que avui també estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals dels mestres i dels professors, així com millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i també del País Valencià. Des de primera hora del matí es preveuen accions reivindicatives arreu del territori. A més, s'han convocat manifestacions a Barcelona i València. A banda d'afegir-se a les reivindicacions dels docents, els estudiants també reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui s'intensifica. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida a partir d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i als exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril, recordem-ho, i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta de personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen les negociacions, però fins ara sense avenços. També avui arrenca la presentació de la sol·licitud de preinscripció en línia per als cursos de formació professional a Catalunya, que es mantindrà oberta fins l'1 de juny. Educació incrementarà en gairebé 5.000 les places per al curs vinent i d'aquestes, al voltant d'un miler, són de nou accés. L'augment es dona també per l'obertura de 6 nous ensenyaments i implica la contractació de 493 nous docents. Els nous cursos seran de seguretat per al sector ferroviari, de serveis funeraris, arts de vidre, piragüisme en aigües tranquil·les, a més de 2 cursos d'especialització de serveis al núvol i de coordinació del personal en esdeveniments. Enguany hi haurà només 2 dates d'assignació. La primera serà el 10 de juliol i la segona el 24. A més, el departament incorpora una altra novetat, una proposta d'assignació alternativa de places lliures a aspirants que s'han quedat sense plaça. Avui també us expliquem que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com disc durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de l'UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol, Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni tampoc comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Aquest matí el govern aprovarà una oferta de 540 places per reforçar secretaris i interventors. Figures que són claus perquè un ajuntament pugui, per exemple, pagar factures, signar llicències o executar subvencions. però absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. Dos de cada tres no en tenen. Al Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari. Com encaixen aquesta mesura? El pla els donarà aire o es quedarà curt? En parlem ara mateix amb el seu alcalde, el senyor Joan Pons. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, alcalde.
3: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Ho dèiem, el seu municipi, Vilalba Sasserra, fa 5 mesos que està sense secretari. Què vol dir això en el dia a dia? Què ha quedat aturat?
3: Doncs bàsicament, en teoria, quedaria tot l'Ajuntament aturat, perquè un secretari municipal és el funcionari públic que és una persona independent, seria una habilitació nacional i dona la legalitat a l'Ajuntament, o sigui, dona fe pública, a l'assessorament legal, dona el control econòmic, o sigui, no es podien ni pagar les nòmines dels treballadors.
0: Quan un ajuntament petit queda sense aquesta figura, qui acaba fent el servei de secretari o d'interventor? Vostè mateix, amb quines limitacions i amb quins riscos?
3: Doncs, efectivament, el riscos el pren l'alcalde i, bueno, et jugues al joc perquè al final es fa el mínim imprescindible. Ja vam comunicar que l'Ajuntament fa una aturada tècnica i es fa el mínim imprescindible, doncs, pagar les nòmines i els pagaments, doncs, de llums, d'aigua, perquè, bueno, el poble no es quedi aturat.
0: El govern anuncia, ho hem explicat ara, 540 places i un pla de 20 milions per reforçar municipis petits, com el seu. Vostè hi veu una solució real? Arribarà a temps per a Vilalba Sasserra aquesta nova dotació?
3: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Bàsicament perquè arribar a l'habilitació nacional són uns exàmens molt complicats i la majoria, doncs, suspenen. La majoria dels que es presenten suspenen, llavors no acaben d'arribar aquestes places als ajuntaments.
0: Doncs serà lamentable i, entre altres coses, suposo que hi poden jugar-s'hi coses importants. Precisament avui el govern també ha de donar detalls de la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Un ajuntament com el seu, el de Vilalba Sasserra, sense secretari, pot optar igualment o queda, com dèiem ara, en desigualtat de condicions davant dels consistoris que sí que disposen d'aquesta figura?
3: Bé, un dels problemes també més grans, i sobretot als municipis petits que vivim de les subvencions d'altres administracions, doncs és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions al sou dels alts càrrecs, serien dels alcaldes i dels regidors que tenen dedicació, i si no es pot fer un ple perquè no podem fer un ple, doncs aquesta subvenció es perdria, igual que totes les altres que no podem optar a cap de les subvencions.
0: Doncs ens queda clar el titular, tot i que és una dotació rècord de 540, diguéssim, nous secretaris o interventors, és clar que no és suficient i que potser caldrà renovar-la d'aquí un temps. Gràcies, alcalde, que vagi molt bé i sort.
3: Jo només voldria dir una cosa abans d'acabar, que la Diputació de Barcelona sí que ens està donant un recolzament puntual, doncs, per poder suplir aquesta carència, perquè sense ells ens fan un ple, doncs, per poder passar aquestes coses imprescindibles, tot i que està, doncs, molt lluny de les necessitats que tenim, però sense el seu recolzament de la Diputació no podríem continuar.
0: Encara estaríeu pitjor. Doncs gràcies, queda dit, sí. Alcalde, que vagi molt bé.
3: Molt bé, gràcies, bon dia.
0: Més coses, un 60% dels gironins utilitzen el català sol o combinat amb el castellà com a llengua habitual en les relacions socials, però només un de cada quatre el manté en les converses quan els responen en castellà. Aquest és un dels resultats de la primera enquesta d'usos lingüístics a la ciutat i que l'Ajuntament de Girona va encarregar a la Universitat de Girona. Ens ho explica el Marc Guibas.
6: Els resultats mostren el retrocés en l'ús social de la llengua a Girona, tot i que el 94,3% entenen l'idioma. Per a la realització de l'enquesta, l'organització ha fet 520 entrevistes a residents de la ciutat majors de 15 anys. El 60% de les respostes venen de persones nascudes a Catalunya, gairebé el 30% nascuts a l'estranger i el 10% restant a l'estat espanyol.
8: La feina que estem fent des de l'equip de govern, que és moltíssima i que no hem parat des del primer dia, doncs ens ha d'ajudar sobretot a sensibilitzar i a promoure l'ús social de la llengua catalana, perquè és sobretot allò on més podem incidir com a ajuntament. A nivell normatiu nosaltres tenim limitacions clares, tot i que les intentem aplicar al màxim, i per tant la sensibilització, la difusió, la promoció de la llengua catalana sí que són elements centrals de la nostra acció política.
6: Així doncs, el consistori creu que els resultats estan molt per sota del que seria esperable i necessari.
0: Un altre consistori que vol fomentar l'ús del català és el de Lleida. Des de fa 2 anys, la Paeria ha impulsat 38 accions en el marc del Pla d'Ús del Català amb l'objectiu de convertir la ciutat en un referent en promoció i defensa de la llengua. Així, s'han fet activitats com taules tècniques, tallers de sensibilització o guies de normes i bones pràctiques, a més d'iniciatives en diversos barris de la ciutat. Paquita Sant Vicent és la comissionada per la llengua de la Paeria.
9: Especialment per al nou canvi de llengua, quan la persona a la que atenem, la persona que tenim a la vora, entén. Aquesta és una molt bona eina demanada des del començament per la taula tècnica entre regidories i que és un exemple, ha de ser un exemple també per a tothom.
0: Operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en 2 pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat a 2 persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Sal. I 5 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya en aquests 3 dies de cap de setmana llarg a moltes ciutats catalanes on aquest dilluns se celebrava la segona Pasqua. De les 5 víctimes, 3 eren motoristes. En aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat als conductors de motocicletes que s'esforcin per respectar les normes de circulació per reduir la sinistralitat i s'ha mostrat consternat per l'elevada mortalitat d'aquests darrers dies.
10: Però em vull referir als accidents. 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem doncs, bastant tocats en aquest sentit, com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
0: Un home que vivia en condicions precàries ha mort en un incendi a Cabrera de Mar, al Maresme. L'home malvivia en un magatzem situat als baixos d'un edifici. Quan els bombers hi van arribar, van trobar el cos sense vida de la víctima entre una acumulació de ferralla. I encara en el capítol de successos us expliquem que una baralla de matinada entre 2 grups de joves a Lloret de Mar, a la Selva, ha acabat amb un noi de 19 anys detingut i 2 ferits greus per arma blanca. En la batussa hi van prendre part 20 de joves i va deixar 2 ferits més de caràcter lleu. I en una altra baralla, en aquest cas entre 10 de persones al barri d'Artigues de Badalona, un home va rebre una punyalada per l'esquena i va haver de ser traslladat a l'hospital. Els Mossos ja tenen identificats alguns dels participants. Detectat un 2 cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, el nou cas correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades, amb qui compartia cabina el creuer Ondius. Després de confirmar que tenia el virus, el pacient ha sigut traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre hospitalari. El positiu presenta febrícula i una lleugera disminució de la saturació d'oxigen. Deu 10 minuts i arribarem a les 8 en punt. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc amb gran pes del Barça que porta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, de Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria al moment de conèixer que era un dels seleccionats, després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la ciutat esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. De la Fuente explicava què l'havia portat a cridar al de Los Palacios.
11: La categoría humana que tiene este grupo de jugadores. Por eso Gavi es tan querido entre otros jugadores, o Lamine, o gente que cuando se lesiona un compañero graba en una red social, lo vamos a hacer por ti. Y celebro que sea así, celebro que se haya emocionado y porque sé que la ilusión que le hace.
0: El descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanquivermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des del principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
12: Dimissió! Directiva! Dimissió! Directiva! Dimissió! Directiva!
19: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
13: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
14: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
15: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que ellos.
16: Tinc ganes de plorar, sincerament, perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tot, i no jugar com han de jugar.
19: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
0: Lleida té una cita important aquest cap de setmana, la celebració de la tercera edició del Memorial Dani Rodrigo, un torneig de futbol femení que combina la competició i la formació, a més d'homenatjar tot un referent esportiu de la comarca. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
17: Arriba la tercera edició del Memorial Dani Rodrigo, un torneig que enguany disposa de 24 equips, 8 dels quals són planters de primer nivell, com les de l'Atlètic de Madrid, la Reial Societat o el València, una edició en què destaca el retorn de l'Espanyol i la presència per primer cop del Betis.
18: És un memorial que s'ha consolidat com una cita atractiva que combinem la competició i la formació, perquè al final nosaltres una mica el que busquem des de la part esportiva és que sigui una festa del futbol femení.
20: Per a nenes que puguin jugar contra aquests equips el dia del torneig és com veure que les... Bueno, és el que venen a veure amb els equips de casa, amb els equips referents, de dir, ostres, jo també puc jugar contra un equip d'aquests.
17: Un torneig especialment important pel que fa a la visibilitat del futbol femení, a més de ser un homenatge a tot un referent de l'esport lleidatà. El torneig es disputarà aquest cap de setmana al Municipal de Recasens.
0: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53 a 33 i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verd i negre, Yanis Morín. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. I avui també quedarà completat el quadre de semifinals de l'Hockey Lliga Masculina amb la disputa dels tercers partits de les sèries de quarts que queden per definir. A partir de 8:45 es jugaran el Calafell-Reus, l'Igualada-Voltregà i el Barça-Noia. L'entrenador blaugrana, Ricard Ares, i el porter Sergi Fernández expliquen com afronten la cita.
2: sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant. Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats.
4: Estic convençut que el Palau respondrà. Ho han fet sempre i amb aquestes dates assenyalades segur que respondrà. I nosaltres, deixar-ho tot a pista, al final és una final. Qui guanya continua i qui perd marxa cap a casa fins l'any que ve.
0: Important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no pren forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
5: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
7: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic van decidir emportar-se-la cap a Mallorca. I possiblement aquesta és l'última encunyació, que el seu propietari es va amagar al casc antic, en un establiment que ara és un bar.

Recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.
0: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia. Govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament, avui el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. En parlarem en uns instants amb la Tània Ros, que és portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, convocants d'aquesta jornada de vaga. Així encapçalem, doncs, el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 26 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova aquest matí la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. És el cas de la localitat vallesana de Vilalba Sasserra, on fa 5 mesos que tenen vacant la plaça de secretari. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui el govern també n'ha d'aprovar la segona convocatòria. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu alcalde, Joan Pons.
4: Jo crec que amb aquesta dotació

0: als municipis petits no ens arribarà gaire. Un dels problemes també més grans doncs és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. I si no es pot fer un ple perquè no podem fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
1: I una notícia que acabem de conèixer, Protecció Civil demana a les persones que es trobin properes a l'empresa Aqualim de Manresa que es confinin per una possible fuita de clor. La nau es troba al sud de la capital del Bages. Dels esports, us expliquem que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que aporta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, d'en Gavi i d'Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí. És temps per saber a aquesta hora punta com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires complicacions. Li preguntem a la Mireia Camats del Servei Català de Trànsit. Bon dia, Mireia.
2: Hola, bon dia. Doncs a hores d'ara la P7 i retencions entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud i entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord. A la C-17 hi ha cua de Parets a Mollet en sentit sud. A la C-60 hi ha aturades a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C-59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C-58 a l'autopista del Vallès hi ha retencions a Terrassa, Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C-33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud i a la Llagosta en sentit nord. A la Pota Nord, a la B-20 hi ha aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C-31, l'autopista del Maresme, hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. A la 2 hi ha lentitud i aturades entre Castellbisbal i Cornellà en sentit Barcelona. A la B-23 hi ha retencions en diferents trams del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C-32, a l'autopista del Garraf i a Cua de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. A la C-31 hi ha retencions de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, trams de retenció en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I al transport públic hi ha endarreriments de més de mitja hora a la línia R2 Nord de Rodalies pel robatori de coure entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. Tècnics de DIF treballen per resoldre la incidència que afecta la senyalització d'aquesta línia. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Temps sense canvis. En argot d'aviació, vaja, que anem amb velocitat de creuer i sense turbulències.
3: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, una calma absoluta, avui una placidesa total i una bona mostra. És el temps que està fent a hores d'ara, està gairebé serè el cel a gairebé tot el país. Sí que tenim alguns núvols més baixos i alguna boira i tot, però molt local. A prop del Delta de l'Ebre hi ha alguns nuvolets que semblen plomes, teranyines, que s'estan movent des del mar cap a terra i que a hores d'ara afecten, per exemple, l'àmbit metropolità, però simplement serveixen per donar un toc de decoració al cel. Aquests núvols que seran completament descafeinats, temperatura que ja es va enfilant i una tarda que tornarà a ser d'estiu, amb moltes temperatures màximes, entre 29 i 34 graus. On més pujarà, com ha passat els últims dies, serà cap a la Ribera d'Ebre i a les comarques de Ponent. Aquesta tarda amb 4 núvols al Pirineu, sense tempestes. I Helena, amb vista demà, dijous, divendres, dissabte, encara més calor. Per tant, si la porta del forn no estava prou oberta, Déu-n'hi-do, estarà de bat a bat a partir de demà. I n'estarem molt pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui a la tarda, finalment, es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba el dia que el govern aprova la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. Però a les protestes dels docents s'hi ha sumat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que han fet avui una crida a la vaga entre els estudiants de secundària i universitats, amb mobilitzacions al centre de Barcelona per denunciar el deteriorament de l'educació pública a Catalunya. Reclamen més recursos, reducció de ràtios i rebutgen el pla pilot amb Mossos, que consideren un error de fons. El per què ara d'aquesta convocatòria li preguntem a la Tània Ros, que és portaveu nacional del sindicat. Bon dia i gràcies per atendre'ns, Tània.
5: Bon dia.
1: Els docents...
5: Gràcies per convidar-me.
1: Doncs vinga, som-hi. Els docents fa setmanes que estan en vaga, deia. Per què el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans considereu que ara també cal una vaga estudiantil?
5: Bé, nosaltres fa mesos que també ens hem sumat a les convocatòries docents i animem a les estudiants a que prenguin també el seu paper dins les protestes i també doncs, a les darreres convocatòries docents hem estat convocant. Però ara veiem la necessitat de, davant aquestes jornades històriques de vaga, per una banda, prendre el nostre paper com a estudiants i reivindicar que nosaltres també som un subjecte actiu a la nostra educació i en la lluita per una educació digna. Després, donar un dia més de conflicte, sostenir durant un dia més la lluita en què les docents doncs, no poden sostenir tots els dies de vaga, llavors nosaltres ens sostenim un parelles per seguir portant el conflicte aquest latent que feia temps que estava a les aules, doncs, als carrers. I per últim també volíem donar un marc de Països Catalans. Nosaltres no hem convocat la vaga només a Catalunya i no estem parlant només a Catalunya, sinó que nosaltres parlem amb un marc de Països Catalans perquè les protestes de docents que s'estan donant aquí a Catalunya són les mateixes que s'estan donant al País Valencià i la situació és la mateixa que la que dona arreu del territori. Llavors nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
1: Molt bé. Tània, em comenten que a hores d'ara hi ha alguns instituts on és difícil accedir a les aules perquè hi ha piquets, no sé si piquets informatius o piquets que això que estan impedint l'accés. No en tinc ara constància massa, no sé si vosaltres em podeu donar informació al respecte.
5: Ara mateix s'estan duent a terme, bé, depèn del territori, però a Barcelona s'estan duent a terme piquets que en principi no deixen accedir a la gent, però són també informatius.
1: I en tot cas, això continuarà, diguéssim, durant tot el dematí o és senzillament puntualment per deixar constància d'aquesta protesta vostra?
5: Quan avanci el matí, doncs els piquets aniran sent columnes que aniran totes juntes cap a la manifestació.
1: M'agradaria preguntar-te també una qüestió sobre el català, una de les vostres reivindicacions. A les universitats catalanes hi ha una preocupació creixent per el retrocés del català en la docència i en la recerca. De fet, les pròpies universitats parlen d'emergència lingüística. Com ho veieu des del sindicat? És un problema de política educativa o, atenció, també d'usos reals dins de les aules? Alguns alumnes diu que volen que es facin les classes en anglès o en castellà.
5: Són les dues. La realitat de les estudiants és que anem a classe i la majoria d'assignatures no les podem rebre en català. Llavors, nosaltres també el que reivindiquem és poder prendre consciència d'aquesta situació d'excepcionalitat, que no hauríem de per què viure en la nostra terra, que tenim el dret a estudiar en la nostra llengua. Prendre consciència d'això i lluitar.
1: Molt bé. Doncs, Tània, queda clara la vostra postura. Estarem pendents d'aquesta manifestació que feu a Barcelona, al centre de Barcelona, però també a València. En som conscients. Gràcies per atendre'ns. Bon dia. Que vagi bé.
5: A vosaltres.
1: Doncs un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui també s'intensifica. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida des d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i als exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta de personal municipal. Ja fa dos mesos que es mantenen negociacions, però de moment sense avenços. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix amb cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, també discos durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de la UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol, Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Mentrestant, a Catalunya, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Aquest matí s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. La Judit Peñaranda, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
6: Una oferta històrica que ja va anunciar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i que ha de servir per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que molt sovint no disposen d'aquests càrrecs. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
7: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers, els projectes urbanístics, ara que se'n parla també tant de les urbanitzacions.
6: Aquesta és la primera oferta pública d'ocupació des que l'any passat el govern català va recuperar la competència de convocar els processos selectius d'aquests funcionaris municipals. Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants. Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
1: La figura dels interventors i secretaris és sovint absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. Dos de cada tres no en tenen. El Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari i l'alcalde ha d'assumir aquesta tasca. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui també el govern aprovarà la segona convocatòria. Precisament ho ha explicat al Notícies en Xarxa l'alcalde del municipi, Joan Pons.
0: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions el sou dels alts càrrecs, i si no es pot fer un ple no podem multar cap de les subvencions.
1: I no ens movem del Vallès Oriental perquè aquest dimarts arrenca el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Granollers. La cerimònia inaugural se celebrarà a les 6 de la tarda al Palau d'Esports, que es convertirà en el centre neuràlgic de la cita des d'avui i fins divendres. La ciutat ja està preparada per acollir més de 400 inscrits d'arreu del món amb la participació imprescindible de 200 tècnics, productors i voluntaris. Ens apropa tots els detalls la Ruth Rivera de Vallès Oriental Televisió.
8: El Congrés reivindica el paper educador de les ciutats i comptarà amb 14 ponents de renom internacional. Durant els matins oferiran conferències i diàlegs, mentre que a la tarda els experts visitaran projectes socials, culturals i educatius de Granollers.
9: Projectes que tenen un gran impacte i que tenen molt a veure amb allò que estem comentant al matí, és a dir, que estem treballant amb els eixos de creativitat, de sentit crític i de comunitat. No? I les farem a partir de les 5 de la tarda, 5 a 7. I després, al vespre, el que viuran són les activitats socials, els sopars.
8: El programa també inclou més d'un centenar d'experiències educatives en tres formats: tallers, diàlegs en grups reduïts i pòsters. Tot plegat és el resultat de 2 anys de feina de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. L'associació, creada l'any 1990, agrupa centenars de ciutats d'arreu del món que es troben cada 2 anys en un congrés internacional. Una cita que per primera vegada se celebra a Granollers.
4: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: I atenció als veïns de Manresa, perquè Protecció Civil demana a aquestes persones que es trobin properes a l'empresa Aqualim de la ciutat que es confinin per una possible fuita de clor. Ara ho diem bé, una fuita de clor. L'avís s'ha fet fa pocs minuts quan s'ha detectat la incidència que aquesta nau es troba al sud de la capital del Bages. I operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també es relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blinqueig de capitals. La policia ha entrat en 2 pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat a 2 persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Salt.

0: 10 minuts i arribarem a 8:45 del matí. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc amb un gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, de Gavi i d'Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat, no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. De la Fuente explicava els motius d'haver seleccionat a Joan Garcia, que s'estrena en una cita internacional, i Eric Garcia, que torna a l'equip després d'haver quedat fora en els últims compromisos.
1: Creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante. Eddie García ha estado conmigo en la sub-19, en la sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a vivir, llega a este grupo, que es uno más de este grupo.
0: Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria el moment de conèixer que era un dels seleccionats, després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la Ciutat Esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. I el descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanc i vermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des de principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
2: Dimissió! Directiva! Dimissió! Directiva! Dimissió! Directiva!
3: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
4: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
5: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
6: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que eso.
7: Tinc ganes de plorar, sincerament, perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tot, i no jugar com han de jugar.
3: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
0: I Torelló es prepara per al pas del Tour de França amb un extens programa d'activitats. L'objectiu és convertir el pas de la Ronda Ciclista en una gran festa popular que serveixi per projectar la imatge del municipi arreu del món. És una informació de la Núria Parera, del Nou TV.
8: Les activitats començaran el 29 de maig amb les jornades esportives escolars, que inclouran una exhibició de BMX i una mostra de bicicletes singulars. El 20 de juny, el Club Ciclista Torelló organitzarà una sortida que recrearà la mateixa etapa que farà el Tour, des de Torelló fins a Les Angles. A més, durant una setmana s'instal·larà un pump track coincidint amb els casals d'estiu per incentivar l'ús de la bicicleta com a activitat de lleure. I el 5 de juliol, el Centre Excursionista de Torelló impulsarà la Bike Challenge Tour de Charlies. El gran dia serà el 6 de juliol, amb el pas del Tour pel municipi. El consistori vol omplir de públic el tram del recorregut que travessa Torelló des de la plaça Fortià fins les Serrasses, aprofitant així l'impacte de la cursa per mostrar la imatgeria del municipi.
9: Quan passin per Torelló, doncs l'audiència mundial està calculada entre 5 i 15 milions d'espectadors per la tele.
10: Estem en contacte amb els gegants, capgrossos, amb el pollasso, perquè es puguin exposar durant alguns trams d'aquest recorregut.
8: Des de l'Ajuntament també s'ha advertit que hi haurà afectacions de trànsit importants des de les 9 del matí.
0: I l'Ampolla acollirà dissabte la 15a edició del torneig d'handbol platja. La cita espera reunir una cinquantena d'equips entre escolars i federats. En té més detalls la Vicky Maigí, de Canal 21 Ebre.
11: El dissabte 30 de maig es celebrarà la 15a edició del torneig d'handbol platja a la platja de les Avellanes de l'Ampolla. Per matí serà el torn per als escolars i per a tarda jugaran els federats. L'organització espera comptar amb una cinquantena d'equips. Hi haurà medalles per a tots els que prenguin part en aquesta activitat que està organitzada per l'Ajuntament de l'Ampolla, el Centre d'Esports Tortosa i el Consell Esportiu del Baix Ebre. Magí Marqués és el president del Centre d'Esports Tortosa.
12: La gent sempre s'inscriu al final, vam donar data límit este cap de setmana, i ja estan movent-se molt, tenim equips de fora de les Terres d'Ebre, evidentment. La nostra aspiració és tornar a estar en els 50 i alguna equips, que és un format adequat, i com sempre agrair l'organització cooperativa en l'Ajuntament de l'Ampolla i també la participació del Consell Esportiu del Baix Ebre, que això ens ajuda moltíssim.
11: El torneig sempre aixeca una gran expectació al municipi i són molts els espectadors que s'apropen per veure en acció a jugadors i jugadores.
0: I arribarem a 9:15 amb un cas que és paradoxal, xocant, anecdòtic. Important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no pren forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
13: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
14: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic van decidir portar-se-la cap a Mallorca, i possiblement aquesta és l'última encunyació que el seu propietari es va amagar al casc antic, en un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral, i com ja sabem tots, allà a la catedral van morir tots.
13: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions, perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Tots els marroquís roben,
17: ens treuen treballs.
18: Com a trans, et veuen com un monstre.
19: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
20: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
21: Una soledat, la gent gran.
22: Són gent que roben.
23: Paràssim. Marimacho.
24: Si estic sol.
25: Puto mono.
26: Terrorista. Ve a menjar plàtan.
27: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
28: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
29: ¿Sabías que...?
30: ¿Qué engreixa més, el sucre o el greix? El primer i més important es diferenciar entre els tipus de greixos i sucres que existeixen. Els greixos es poden dividir en dos grans grups. D'una banda, els greixos saturats o trans, que augmenten els nivells de colesterol. I d'altra banda, els greixos mono- i polisaturats, que tenen cura de la salut cardiovascular. Els sucres bons són els que provenen d'aliments com fruites, verdures i hortalisses. Els sucres dolents són els blancs, els de taula. Els nutricionistes indiquen que és un aliment altament processat que cal consumir amb moderació. Un gram de greix aporta 9 calories, mentre que un gram de sucre aporta 4 calories. Això ha provocat que durant molt temps es cregués que no passa absolutament res per abusar del sucre, però els riscos per a la salut d'aquest aliment van més enllà de l'augment de pes. Encara que el greix és més calòric que el sucre, aquest últim engreixa més. Quan consumim aliments com dolços o salses, amb un alt contingut en sucre blanc, els nivells de glucosa de la sang augmenten exponencialment en qüestió de minuts. Quan la quantitat de sucre ingerida és excessiva, el sobrant que el cos no utilitza es converteix en greix. Per contra, el greix té un impacte molt baix sobre la insulina. Aquesta és la raó per la qual, malgrat tenir més calories que el sucre, contribueix menys a l'augment de pes.
15: La xarxa de comunicació local.
31: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en Xarxa estem pendents de govern i sindicats d'educació que tornen a reunir-se avui a la tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per intentar aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament aquest matí, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. En parlarem tot seguit amb Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC. Avui, però, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents, tal com ha explicat al Notícies en Xarxa la Tània Ros, portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
1: Nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
0: El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que l'UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui 540 noves places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Dos de cada tres pobles petits no en tenen i això els complica el dia a dia. És el cas de la localitat vallesana de Vilalba Sasserra, on fa 5 mesos que no tenen secretari. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui el govern n'aprovarà la segona convocatòria. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu alcalde, Joan Pons.
2: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Un dels problemes també més grans doncs és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. I si no es pot fer un ple perquè no podem fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
0: I podem ampliar-vos també una notícia que no fa gaire estona que acabem de saber. 15 dotacions dels bombers treballen a Manresa per una fuita de clor a l'empresa Aqualim, al polígon Bufalvent, al sud de la ciutat. L'incident s'hauria produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que hauria fet reacció. Des de Protecció Civil es recomana el confinament a les persones a qui molesti el fum generat i que visquin properes a aquest polígon industrial. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, on s'han fet dues identificacions en concret. També hi ha agents desplegats, però, a localitats com Celrà, Bescanó o Llagostera. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb un gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem ara en titulars. Avui a la tarda es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern aprovarà la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous docents, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per als territoris. Doncs això, en plena tercera setmana de mobilitzacions i a les portes d'aquesta reunió amb Educació, volem saber amb quin marge real arriben els sindicats a aquesta trobada decisiva. I en parlem amb la portaveu d'USTEC, la Iolanda Segura. Bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos de nou.
2: Hola, molt bon dia.
1: Deia, nova reunió amb Educació, amb quins ànims hi aneu? Serà la redefinitiva o continuem allargant un conflicte que no es mou? I encara un apunt més, Iolanda. En principi, aquesta reunió, si no teníem mal entès, havia de ser al migdia. Ara s'ha canviat a la tarda, no vull despertar suspicàcies, però no sé si això té alguna cosa a veure amb alguna aportació nova o senzillament és una qüestió de calendari, d'agenda i prou.
2: Aquesta darrera pregunta no t'ho sabria dir. Esperem que sigui per això que apuntes, que estan estudiant molt bé la nostra proposta i tenen voluntat de donar-hi resposta, la resposta més àmplia possible. Però bé, nosaltres, jo ja em preparo el coixí, em preparo els llençols i em preparo el que faci falta per passar-hi les hores que calguin. Bé, esperem doncs, que puguem avançar, que realment ja aquestes últimes darreres meses ja obtinguem els nostres fruits, no? Que portem doncs, el col·lectiu portem molt temps lluitant.
1: Perquè, Iolanda, una mica la línia vermella o el que s'està enrocant ara mateix és el tema salarial, la proposta salarial d'Educació, que espereu que fos una contraproposta al que vosaltres els demanàveu, perquè l'última us va semblar inacceptable, dèieu. Seria aquesta una mica la cosa que, que faria desencallar el conflicte?
2: Bé, és aquesta i la inclusiva. Nosaltres ara s'estan anunciant aquestes
1: 1.800
2: places. Que benvingudes siguin. Això ja no hi són a l'acord, però si s'han ampliat, benvingudes siguin. Vull dir que no ens hi oposem, però sí que nosaltres volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem doncs un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests. Nosaltres volem aconseguir doncs, arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim doncs, tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat. I, per tant, doncs, farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, doncs el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
1: Iolanda, acabo ja molt ràpid, si us plau. Em deies, portaré coixins, portaré llençols, estem disposats al que sigui. És a dir, que entenc que, com a mínim, la voluntat negociadora fins al final, ni per tu ni per mi, un terme mig, seria prou per intentar desencallar aquesta situació que té angoixades a moltes famílies, a banda de vosaltres i de tota la societat en general?
2: Sí, sí. Estem disposades a dedicar-hi les hores que facin falta, però sí que esperem doncs, aconseguir doncs, el màxim possible i que quedi molt clar que nosaltres això ho submetem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és suficient i per tant, assignable o no. Així que esperem doncs, que l'administració ens presenti una oferta prou atractiva com perquè el col·lectiu pugui dir que sí.
1: Doncs també ho esperem nosaltres. Creuem els dits, que vagi molt bé la negociació, seny, enteniment i que vagi bé. Endavant, molta força. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: I a les propostes dels docents s'hi afegeixen els estudiants que avui estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals per a mestres i professors, així com millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i del País Valencià amb accions reivindicatives arreu del territori. Aquest matí, per exemple, s'han bloquejat una vintena de panys d'instituts de Barcelona. També reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Tània Ros és la portaveu del sindicat.
3: Per una banda, prendre el nostre paper com a estudiants i reivindicar que nosaltres també som un subjecte actiu a la nostra educació i en la lluita per una educació digna. Després, donar un dia més de conflicte, sostenir durant un dia més la lluita en què les docents doncs, no poden sostenir tots els dies de vaga. I per últim també volíem donar un marc de Països Catalans, perquè les protestes de docents que s'estan donant aquí a Catalunya són les mateixes que s'estan donant al País Valencià.
1: Més coses, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari, publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com discos durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de la UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Mentrestant, i a Catalunya, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Avui s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. Un exemple d'aquesta manca de secretaris i d'interventors el trobem a la granja d'Escarp, al Segrià. Allà fa anys que esperen aquesta convocatòria per millorar el funcionament de l'administració local. Ens ho expliquen els companys de Lleida Televisió.
4: A la granja d'Escarp ja porten 7 mesos sense secretari ni interventor i una administrativa està assumint les funcions de secretària.
5: 500 places són moltes places, però jo el que em pregunto és si realment hi haurà aquelles persones, aquelles persones que hauran opositat, que hauran aprovat una oposició complicada i hauran pogut cobrir aquestes places. Llavors, només el que reclamo és que, com a societat, informem d'aquestes necessitats, que enginyers, juristes, economistes s'opositin, aprovin i llavors sí, podran cobrir aquestes centenars de places que necessitem als nostres ajuntaments.
4: A l'espera d'aquestes noves places es demana també poder fer una transició adequada.
5: problema és que els consells comarcals tampoc tenen aquestes borses. Vull dir, necessitem secretaris interventors que es diuen SATs al Consell Comarcal, perquè en el mentrestant, en aquest gap d'aquest temps que no trobem aquestes persones que han aprovat, puguin aquests SATs donar servei mentrestant als ajuntaments.
4: Les 540 noves places s'han de sumar a les 218 d'un altre procés que està en marxa i que està previst resoldre a l'estiu.
1: La figura dels interventors i secretaris és sovint absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. Dos de cada tres no en tenen. El Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari. I l'alcalde és qui ha d'assumir aquesta tasca. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui el govern també n'ha d'aprovar la segona convocatòria. Precisament ho ha explicat el Notícies en Xarxa el seu alcalde, Joan Pons.
6: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions al sou dels alts càrrecs. I si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
7: Notícies en Xarxa. Informació al detall.
1: Us ho hem ampliat en els titulars. 15 dotacions dels bombers treballen a Manresa per una fuita de clor a l'empresa Aqualim, al polígon Bufalvent, al sud de la ciutat. L'incident s'hauria produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que hauria fet reacció. Des de Protecció Civil es recomana el confinament a les persones a qui molesti el fum generat i sobretot als veïns que estan propers a la zona. També s'ha avisat de la situació als municipis de Castellgalí, de Sant Vicenç de Castellet i el Pont de Vilomara, cap on bufa el vent, perquè valorin possibles recomanacions de confinament als seus ciutadans. I operatiu policial en marxa a la província de Girona des de bon dematí. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat ja a dues persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Salt. I a Vilanova i la Geltrú, al Garraf, més de 200 experts de tot el món estudien la contaminació als oceans en el marc del Congrés Ocean Noise, trobada de referència dels científics per oferir solucions tecnològiques i mitigar els efectes del soroll sobre els oceans. És una informació d'en Carles Monasterio des de Canal Blau.
8: Els parcs eòlics instal·lats a alta mar tenen diversos avantatges a l'hora de generar energies renovables, però en canvi tenen un gran impacte acústic negatiu per a les espècies marines que viuen a l'entorn proper, sobretot a l'hora de la instal·lació de la infraestructura. Aquest ha estat el punt central que s'ha tractat en la primera ponència de l'Ocean Noise, el Congrés Internacional que reuneix a més de 200 experts de 25 països diferents a Vilanova i la Geltrú per abordar la problemàtica de la contaminació acústica en els oceans.
9: Tiene muchas ventajas, pero una de las desventajas es que para implantar estas granjas de molinos, pues hay que plantar un clavo de 200 metros de largo con un martillo, que esto crea una energía acústica que puede destrozar el medio alrededor.
8: Tots els treballs i estudis que s'hi presenten han de ser nous per poder participar en el Congrés, que tindrà un total de 13 sessions, des de les quals s'aborden els efectes, les tècniques de mesura i, sobretot, com mitigar el soroll de, per exemple, el transport marítim o les prospeccions de petroli. Al final del Congrés, que s'allargarà durant tota la setmana, la voluntat és fer una declaració d'intencions per tal d'influenciar administracions i governs a aplicar mesures que tinguin més en compte els sorolls al mar. La voluntat és que puguin conviure interessos econòmics i la conservació dels ecosistemes marins a través de la implementació d'una regulació que trobi l'equilibri acústic als oceans.
1: I abans dels esports us expliquem que els treballadors de les biblioteques de Barcelona comencen avui dimarts una vaga indefinida. Els sindicats, que denuncien la precarització dels serveis amb jornades partides de fins a 11 hores al dia, també han convocat aquest matí una manifestació al centre de la ciutat. Davant la biblioteca Mercè Rodoreda, al districte d'Horta-Guinardó de la capital catalana, hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què reclamen exactament els bibliotecaris que avui faran aquesta vaga indefinida?
10: Hola, Elena, bon dia. Mig miler de treballadors i treballadores de les 41 biblioteques que hi ha a la ciutat de Barcelona estan cridats i cridades avui a fer vaga indefinida. I amb Irene Lameiro, ella és delegada sindical de la CGT i també bibliotecària. Elena, bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: Quines són les reivindicacions bàsiques que justifiquen aquest inici de vaga indefinida a les biblioteques de Barcelona?
11: Vale, doncs ja estem mobilitzades des de Sant Jordi, vull dir que i ens hem mobilitzat altres vegades, això ve de lluny. Però ara mateix el que estem demanant és una millor conciliació de la vida amb uns horaris que no tinguin els abusos que ara tenen, que fem fins a 11 jornades diàries, on se'ns compensi tots els dissabtes extras que treballem a l'any. A més, també reivindiquem la manca de personal que arrastrem des de fa molt temps. Estem amb estàndards superobsolets, la sobrecàrrega de feina, el reconeixement professional... Bueno, hi ha diferents coses que s'han anat sumant i que han provocat ja un malestar que ens ha fet dir que ja no podem més.
10: Irene, perquè bibliotecaris i bibliotecàries no només ajudeu els lectors de la ciutat de Barcelona, de sobte heu assumit tasques que no us pertoquen.
11: Bueno, de fet, les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci que un podria tenir com una idea de que són així, no? Que històricament han estat així, sinó que avui en dia cada cop fem més activitats, donem més serveis, arribem també a nivell social allà on altres centres, on altres recursos no arriben. Doncs les biblioteques ens hem convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també doncs, assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques, que n'hi ha molt pocs, molt poques.
10: Irene, i avui hi ha una reunió convocada amb l'empresa. Confieu que sigui un punt d'inflexió i que es pugui desencallar el conflicte?
11: Avui és, potser, si no m'equivoco, és la novena reunió que tenim. Tant de bo que sí, tant de bo que sí, això és el que voldríem, però realment si anem fent reunions on no s'avança, on no es negocia, perquè no accepten... al final el que ens donen són engrunes, doncs això no, de moment no té solució. Esperem que sí que la tingui.
10: Irene Lameiro, bibliotecària, també delegada sindical de la CGT. Moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts i a l'espera ja d'aquesta reunió que les bibliotecàries de Barcelona mantindran amb els seus responsables per poder desencallar aquest conflicte que afecta, Elena, tal com t'explicàvem, a 41 biblioteques de la ciutat de Barcelona, però que es podria estendre a la resta de l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: Doncs ara és temps pels esports i és temps per la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
12: Bon dia.
1: Fins a 9 futbolistes catalans jugaran al Mundial de Futbol.
12: Sí, 9 catalans han entrat a la llista de Luis de la Fuente. El seleccionador espanyol ha conformat un bloc en què el pes principal l'aporten els jugadors del Barça, un total de 8. I destaquen especialment Joan García, Gavi i Eric García, que acompanyaran els ja habituals Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. Una de les grans novetats és la convocatòria de Gavi. Després de 6 mesos de baixa per una greu lesió de genoll, el blaugrana vivia amb eufòria al moment de conèixer que era un dels seleccionats. De la Fuente explica per què l'ha cridat.
13: La categoria humana que tiene este grupo de jugadores. Por eso Gavi es tan querido entre otros jugadores, o Lamín, o gente que cuando se lesiona un compañero graba en una red social, lo vamos a hacer por ti. Y celebro que sea así, celebro que se haya emocionado y porque sé que la ilusión que le hace.
12: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29 de l'ACB, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53-33 a favor dels verdinegres i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verdinegre, Yanis Morin. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. I avui quedarà completat el quadre de semifinals de l'Hockey Lliga masculina amb la disputa dels tercers partits de les sèries de quarts que encara queden per definir. A partir de 8:45 es jugaran el Calafell-Reus, l'Igualada-Voltregà i també el Barça-Noia. L'entrenador blaugrana Ricard Ares i el porter Sergi Fernández expliquen com afronten la cita.
14: Sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant. Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats.
15: Estic convençut que el Palau respondrà, ho han fet sempre i amb aquestes dates assenyalades segur que respondrà. I nosaltres deixar-ho tot a pista, al final és una final. Qui guanya continua i qui perd marxa cap a casa fins l'any que ve.
12: Ja és a semifinals al Liceo. Demà t'explico qui són els tres classificats que avui trobaran la classificació per a aquestes semifinals.
1: Va, doncs merci, Cristina, que vagi bé.
12: Fins demà.
1: Fins demà. I en plana cultural, una notícia curiosa, sorprenent, si més no. I és que la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com, per exemple, monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbres o una àmfora de Riudoms. Després de lliurar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. I les agrupacions corals humorístiques s'han apoderat dels carrers dels barris barcelonins de la Barceloneta i el Raval en la Festa dels Cors Muts. Amb una cercavila en què han participat una vintena de comparses, han celebrat el passat mariner i obrer d'aquests barris. Totes han exhibit elements de fusta i instruments relacionats amb la seva història. Com és tradició, coincideixen amb el cap de setmana llarg de la segona Pasqua. Doncs amb aquesta notícia tan tradicional posem el punt i final avui al Notícies en Xarxa. Us esperem demà dimecres a partir de les 7. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.
16: La xarxa de comunicació local.

0: La mort d'un motorista aquest cap de setmana a la carretera del Collformic ha tornat a evidenciar una realitat bastant incòmoda. A Osona i a Lluçanès hi ha carreteres que acumulen accidents des de fa anys, però les solucions continuen arribant a comptagotes. La víctima, un home de 56 anys de Castellà del Vallès, va morir dissabte després d'una sortida de via al terme del Brull. Una nova tragèdia que en una carretera coneguda pels revolts exigents, l'alta afluència de motos i els excessos de velocitat. Però Collformic no és un cas aïllat. La C-17 continua concentrant sinistres greus entre Osona i el Ripollès, especialment en trams com les Lloses o Malla. Aquest mateix any, un motorista de 25 anys de Balanyà va morir a les Lloses després de sortir de la via. I segons dades publicades aquest 2025, Osona, el Ripollès i el Lluçanès acumulaven ja 7 víctimes mortals a les carreteres abans d'acabar l'estiu. La preocupació no és només per les víctimes, és també pels col·lapses constants, els avançaments imprudents i la sensació que hi ha vies que han quedat petites pel volum de trànsit actual. La C-17, la C-25, la carretera de Collformic o alguns accessos secundaris del Lluçanès s'han convertit en punts habituals de risc, especialment en els caps de setmana. I aquí és on el debat ja no pot limitar-se a apel·lar a la responsabilitat individual. Evidentment, cal prudència al volant. Però quan els accidents es repeteixen els mateixos trams durant anys, també hi ha una responsabilitat col·lectiva i institucional. Doncs fan falta més controls, millorar manteniment, inversions i decisions en seguretat viària. Perquè cada vegada que hi ha una nova víctima, el territori torna a sentir les mateixes promeses. I mentrestant, masses carreteres d'Osona i el Lluçanès continuen sent notícia només quan ja és massa tard. És dimarts 26 de maig del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la Xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, parlarem amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic, Bet Piella, sobre el So de les Cases, una proposta cultural que combina música i tradició i que, a més, enguany arriba a la 10a edició. I després l'Enric Rubio farà una valoració de la Fira de Sant Isidre de Cardedeu amb Marc Paredes, representant de l'Associació de la Fira. Tocades les 10 del matí,

0: ens endinsarem al món econòmic amb en Joan Carles Arredondo, cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental. Avui, en concret, amb ell parlarem sobre els diversos motius del trencament de negociacions entre Estilauder i Puig, dues companyies que volien fusionar els seus respectius negocis. I després, a 11:15, serà el moment de veure què s'hi cau a Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez. I el programa l'acabarem amb el traster, la tertúlia d'Estar per casa, amb l'Enric Rubió, la Laia de Déu i l'Isaac Muntades. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que fem posant-nos al dia. I com explicàvem avui a l'editorial, un altre motorista va morir aquest cap de setmana a la carretera BB-503-5301 al Brull. És el segon en menys d'un mes. L'Ajuntament reclama mesures a la carretera de Collformic, que segons denuncia s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a grans velocitats. Andreu Jiménez, del 9FM.
1: L'accident va tenir lloc a 5:45 de la tarda en una sortida de via al punt quilomètric 28,5, prop de la font dedicada a Artur Osona. No hi va haver cap més vehicle implicat i la víctima és un home de 56 anys, veí de Castellar del Vallès. El cap de setmana del 1 de maig, un altre motorista va perdre la vida a la mateixa carretera. Llavors, la víctima, un veí de Barcelona de 59 anys, va xocar frontalment contra un altre vehicle i els seus ocupants del cotxe van resultar ferits. Des de l'Ajuntament del Brull diuen que aquesta carretera s'està convertint en un circuit. En parla l'alcalde Pere Medina.
2: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten el cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a mategar, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del parc natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que travessa aquest parc natural, que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
1: Davant d'aquesta situació, des del consistori han demanat mesures al Servei Català de Trànsit.
2: El sistema el decidiran ells, no són els professionals, i que ja decidiran quines mesures han d'aplicar, però sí que reclamem, doncs, com a mínim, més presència policial, si més no aquests caps de setmana, i si s'ha de ficar algun tipus d'infraestructura per limitar la velocitat, doncs que ho estudiïn i que ho facin.
1: El motorista que va morir aquest dissabte és la cinquena víctima mortal en el que portem d'any a les carreteres d'Osona i el Lluçanès. El gener va morir un ciclista en un xoc contra un cotxe a l'eix del Lluçanès i pel febrer van atropellar un home a Vic. Aquest maig, a banda dels motoristes, el dia 15 va morir una noia de 25 anys en una sortida de via a la C-17 a Vic.
0: El Pla Ter és el pla de la Generalitat per promoure l'energia elèctrica, eòlica i fotovoltaica, un projecte que Osona preveu la instal·lació principalment de plaques solars en camps. Andreu.
1: Una cinquantena de persones es van concentrar diumenge al polígon de Vic per protestar contra el pla. El sector de la pagesia ho considera una erosió cap al territori perquè posa en perill l'activitat i el futur dels pagesos, ho explica Júlia Viguer, coordinadora de l'Eix en Lluita.
3: Això s'ha fet d'esquenes a la ciutadania, a la població, perquè s'ha decidit des dels despatxos de Barcelona, des dels territoris no hi hem tingut res a dir i, per tant, aquest pla no mira per les necessitats del territori ni per la gent que hi habitem.
1: Un dels sectors més afectats són la pagesia. Aleguen que la terra és la seva primera matèria i no els poden treure el més bàsic a la seva supervivència. En parla Oriol Rovira, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos.
4: Ens volen ocupar un piuac d'hectàrees que estem utilitzant per produir aliments i això dona perill doncs, a la viabilitat de moltes explotacions, com els pagesos hauran de tancar la seva activitat perquè no tindran suficientment terra doncs, per als seus animals o per cultivar els seus aliments. Llavors tenim un risc aquí d'una pèrdua de pagesia molt gran.
1: El sector reclama la nova mirada per tirar endavant el projecte. Consideren que les teulades d'empreses de polígons o les hectàrees perdudes que el bosc ha absorbit i ja no són viables poden ser una alternativa. Deixa molt clar que està a favor de les energies renovables, però no de projectes com el Plater i de l'impacte paisatgístic i econòmic que comporten. Així ho explica Jaume Prat, de Revolta Pagesa.
5: Tenim molt clar que les renovables fan falta. El que no volem és que es facin expropiacions i que tirin pel dret agafant terres que són fèrtils i que les necessitem per nosaltres. A Barcelona hi ha molts metres quadrats de teulada, hi ha moltes teulades. Tenen moltes zones improductives que podrien omplir de plaques solars. Però, com sempre, sol castigar l'àmbit rural.
1: La jornada de diumenge va començar amb una xocolata de seguida d'una tracturada i després debats i xerrades per determinar quines han de ser les properes accions a seguir.
0: I al Moianès, municipis com Moià i Castellterçol o Caldes acumulen moltes zones prioritàries del Plater, però és Santa Maria d'Oló el que destaca per tenir moltes zones susceptibles a ser ocupades per panells fotovoltaics. Laia de Déu, una codinenca.
6: Però tot i que el mapa especifica que un 20% del terme municipal d'Oló és apte per posar-hi placa, el municipi només està obligat a omplir per la nova llei del Plater un 1% d'aquestes terres designades prioritàries. Això seria entorn a les 115 hectàrees de les 6.621 que té tot el terme municipal d'Oló. Xavi Baraut és alcalde del poble.
7: A veure, l'estudi que ha fet Generalitat de tot el territori que hi ha a Oló, més o menys han considerat que un 20% és apte per poder-hi posar plaques, però per assolir l'objectiu que ells es marquen de cara al 2050, d'aquest 20%, que s'omplís un 1% del 20%, és a dir, estem parlant d'unes 115 hectàrees, seria suficient per cobrir el que se'ns demana amb l'objectiu que tenen del Plater.
6: Ara els ajuntaments poden presentar al·legacions sobre algunes de les zones designades com a prioritàries, tot i que l'última paraula la té el Departament de Territori. En tot cas, un cop el pla estigui en marxa, un cop la quota de terreny que es demana a cada municipi estigui completa, en el cas d'Oló, les 115 hectàrees que comentàvem abans, els ajuntaments hauran de valorar si donen permís per continuar ampliant el nombre de camps de plaques solars que es proposin. A la vegada, qualsevol proposta ha de ser acceptada per als propietaris dels terrenys. Laura Juncadella és regidora d'Urbanisme d'Oló.
8: En absolut, vull dir, tothom ha d'estar molt tranquil perquè, el que dèiem, no? Aquí es marquen les zones, aleshores, quan algú vulgui posar alguna placa o algun parc fotovoltaic, doncs aquesta persona es posa en contacte amb el propietari i, en tot cas, el propietari és el que diu si sí o si no. Que tu tinguis, bueno, que estigui marcat al teu territori no vol dir que t'hi vagin a posar allà sense permís teu.
6: A Santa Maria d'Oló, la majoria de terrenys designats prioritaris són terrenys de camps de conreu i bosc situats a tocar de l'eix transversal, però també se'n troben a la zona entre Sant Joan d'Oló i l'Estany, seguint el camí de Sant Jaume.
0: Xavier Capdevila del PSC de Campdevànol defensa Enric Pérez, el regidor forçat a dimitir pel partit, al ple del Consell Comarcal i Isaac Muntadas des de la veu de Sant Joan.
9: El darrer ple del Consell Comarcal del Ripollès es va donar a conèixer la pèrdua de la condició de conseller comarcal de l'exregidor del PSC de Ripoll, Enric Pérez, que va renunciar al càrrec, juntament amb la seva companya Ana Belén Avilés, el passat 28 d'abril, després que el partit els forcés a dimitir arran de l'abstenció als pressupostos presentats per l'alcaldessa d'Aliança Catalana, Sílvia Oriols, que van prosperar sense la necessitat d'anar a una segona moció de confiança. El regidor de Canal del Socialista, Xavier Capdevila, que va anunciar que no es tornaria a presentar a les municipals de l'any vinent, va fer una defensa ferrissada del seu company a la sessió. Podem sentir-lo.
10: És una decisió que jo personalment no només no comparteixo, sinó que a més la trobo injusta. No? Moltes vegades ens omplim la boca de paraules com, no sé, municipalisme, i bueno, municipalisme és doncs, escoltar la gent del teu poble, i per això bueno, no s'entén que quan algú pren una decisió pensant en clau local, doncs, bueno, que no se li respecti i que bueno, passi tot el que ha passat. No? Vull dir, tants anys de feina de l'Enric, de compromís amb el seu partit i d'honestedat, doncs s'han vist truncats.
9: Capdevila va demanar un aplaudiment per ells que va ser correspost per gairebé tots els consellers, tot i que, per exemple, Sílvia Oriols d'Aliança o Joan Sàrria del mateix PSC, però regidor a Camprodon, no van secundar. Pérez, que també era càrrec de confiança al gabinet de la consellera de Territori Sílvia Paneque i que va demanar el seu cessament, era el vicepresident segon de l'ENS supramunicipal, coordinador de l'àrea de cooperació municipal i del Pacte Comarcal d'Infraestructura, Joventut i Esports. Ara caldrà veure qui ocupa el seu lloc a l'ENS comarcal, tot i que, previsiblement, serà una regidora de Camprodon.
0: I l'Oncodina Estrell tanca la seva sisena edició amb un donatiu rècord de més de 300.000 euros destinats a la lluita contra el càncer. En concret, el Repte Solidari ha aconseguit recaptar 303.733.000 euros, que es repartiran entre 9 entitats i fundacions dedicades tant a la investigació com l'acompanyament de persones malaltes i les seves famílies. Laia de Déu.
6: Més de 200 persones van participar en l'acte de diumenge 24 de maig, on es va canviar el protocol per un acte participatiu i col·laboratiu. L'objectiu, descobrir la xifra final, però també al final del petit repte que havien organitzat. Es tractava de dos recorreguts, un d'11 quilòmetres per aquells que volien córrer i un altre de 6 quilòmetres que es podia fer caminant o corrent. El tret de sortida es va donar a la plaça Josep Ventura i al final era l'incògnita. un final al Parc Usart, on es va desvetllar el donatiu final enmig d'un ambient festiu amb vermut i una actuació sorpresa del cantant Ramon Mirabet, que també ha anunciat que serà el padrí de la propera edició. Ens ho explica Lluís Vilalta.
11: Aquests actes així es motiven molt perquè la gent participa i crec que a partir d'aquesta forma que vam aconseguir ahir ens obre la porta a poder-ho fer altres anys. Han vingut totes les fundacions i ens han ajudat moltíssim a fer-ne difusió, ens ajudaran més encara. I, com no, pues, agrair molt la inestimable col·laboració del Ramon Mirabet, que va venir aquí a ajudar-nos i, a més, vam poder avançar que serà el padrí de la propera edició de l'Encodines.
6: Durant l'acte, diverses de les entitats beneficiàries han explicat els projectes que podran impulsar gràcies al donatiu de l'Oncodines. I és que enguany, com deien, són 9 fundacions. L'Onco Vallès, l'Institut Goodman, la Fundació Enriqueta Vilavecchia, l'Hospital de Sant Joan de Déu, la Fundació Sanitària Mollet, l'IRB Barcelona, la Fundació Josep Carreras, Xarxa Rosa i Amb Cavalls. L'organització també aprofita l'acte per posar en valor el creixement del projecte i marcar ja un nou objectiu per l'any vinent. Jordi Franquesa, codirector de l'Oncodines.
12: Podem dir que ja hem arrencat la temporada. És una temporada amb un objectiu encara més ambiciós. L'objectiu és dirigir-nos cap al 500.000 d'euros. En aquesta línia, l'any que ve, l'Oncodines incorporarà un circuit per bicicletes amb el mateix format d'equip, intentant compartir doncs, zones de millorament, però no el recorregut. I si l'arribada, i una mica doncs, incorporar més gent que pugui fer que incrementem el donatiu.
6: La sisena edició de l'Oncodines va comptar amb més de 1.700 participants repartits en 310 equips. Això sí, mantenint la mateixa filosofia que el va iniciar, combinar esport, solidaritat i implicació col·lectiva per la lluita contra el càncer.
0: I el grup Vinyes, firma biguetana dedicada a la producció de carn de boví, ha comprat l'edifici de l'agrària de Torelló, Andreu.
1: El principal actiu de l'antiga cooperativa era la fàbrica de pinso i vinyes aprofitarà l'oportunitat per reactivar-la i fabricar-se part de l'alimentació del bestiar de les granges pròpies i les que té integrades. L'empresa biguetana hi farà una inversió de 1,5 milions d'euros per adequar i fer millores a les instal·lacions, per exemple, per reduir sorolls. Es manté la mateixa llicència d'activitats que tenia l'agrària de Torelló i, per tant, el mateix volum de producció. Calculen treure 90 milions anuals de quilo de pinso, que ha de contribuir a tancar el cercle de tota l'activitat de producció de carn, des de les granges fins a la venda. Fins ara, tot el pinso el li subministraven des d'Ivars d'Urgell. Amb l'entrada en funcionament de la fàbrica de pinso de Torelló, es podrà partir la provisió, contribuint a reduir la petjada de carboni. Tot i que el procés de fabricació de pinso està automatitzat, amb la integració de la fàbrica a la cadena de valor, es generen llocs de treballs directes i indirectes.
0: I el Consell Comarcal participarà en la recuperació dels cossos de mig miler de persones d'una fosa comuna del cementiri de Girona, on hi ha almenys 24 ripollesos, Isaac Muntades.
9: El govern del Consell Comarcal s'ha implicat amb la tasca de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Llagostera, el Gironès, per aconseguir que s'exhumi la fossa comuna del cementiri de Girona. Segons una investigació arqueològica, hi ha els cossos de 510 persones, de les quals, com a mínim 24, eren del Ripollès. Tot plegat es va concretar en una reunió del president Amadeu Rossell amb la presidenta de l'Associació Llagostarenca, Teresa Mur, en què també van participar el president Sergi Albric, la consellera comarcal d'Igualtat i Feminisme, Judit Cornellà, i Joaquim Roquer, persona del Ripollès implicada en el projecte. Durant la reunió, el Consell Comarcal del Ripollès es va comprometre a emprendre accions per difondre els noms de les persones afusellades enterrades a la fossa per contribuir a localitzar-ne els familiars vius. També vol contribuir a donar a conèixer l'existència de la fossa i els fets que s'hi relacionen. Alhora, la corporació demanarà formalment al Memorial Democràtic que n'acceleri l'obertura en coordinació amb l'associació. La documentació situa les execucions al mur sud del cementiri i s'haurien produït entre el març del 1939 i el gener del 1945. Entre les víctimes hi consten dues dones. La relació d'ofici reforça el pes del món rural en aquella repressió. Els pagesos són el grup més nombrós, amb 208 casos, molt per davant de paletes, jornalers i xofers de diverses comarques. L'any 2010 la fossa es va dignificar amb la instal·lació de 510 plaques amb el nom, el cognom, l'edat, la població i la data d'afusellament de cada víctima enterrada.
0: La salut i la descoberta d'una nova disciplina ha estat el protagonista de la marxa iògica d'enguany de la Fira de Sant Isidre de Cardedeu, Enric Rubio.
13: Així és, Ona, i és que enmig del tràfic de la fira, el matí de diumenge començava d'una manera diferent, amb una proposta que va néixer fa 3 anys amb la voluntat de combinar l'activitat física, la tonificació corporal i la connexió amb la natura a través del moviment conscient. Escoltem a Núria Burgaia, organitzadora de l'activitat.
14: La gent queda sorpresa i els agrada simplement per la senzillesa que és el combinar les dues disciplines i perquè els portem per corriols. I aquesta descoberta de caminet, agrada, agrada.
13: Els participants han completat un recorregut de menys de 4 quilòmetres seguint el corriol, en una experiència que ha volgut posar el focus no tant en la distància recorreguda, sinó en la manera de caminar, la respiració i les sensacions que desperta l'entorn natural. Un dels aspectes que els assistents han valorat molt positivament, com per exemple una d'elles, la Núria Rodrigo.
15: Sobretot el contacte amb la natura i després una tècnica que jo no coneixia. Jo m'agrada molt caminar per la muntanya, però no havia fet mai marxa nòrdica i en aquest cas faig ioga també, i aquí com que ho combina tot, doncs mira, m'està agradant. A més és per totes les edats, perquè crec que és una bona experiència i que tothom ho pot intentar.
13: Tot i el bon balanç de l'activitat, des de l'organització asseguren que volen continuar fent créixer la iniciativa i animar més veïns i veïnes a participar-hi en les properes fires de Sant Isidre.
14: Ens falta que això soni una miqueta més, perquè aneu venint com a contagotes la gent nova. Agrada, però no té ressò. No sé si és per l'hora, però més enllà no podem anar, perquè cau una solana.
13: Així doncs, la marxa iògica ha tornat a convertir-se en una proposta que uneix esport, benestar i natura, consolidant-se com una de les activitats més dinàmiques i revitalitzants de la programació de la Fira Sant Isidre.
0: I al Montornès del Vallès, gairebé 700 persones van seguir el musical de la Remenaçada, un espectacle que és possible gràcies a l'implicació de mig centenar de veïns i veïnes, Enric Rubio.
13: Així és, Ona. Els diàlegs i les cançons del musical La Remençada han sonat ben fort un any més als carrers del poble. I és que és la desena vegada que l'associació La Remençada interpreta l'obra de forma itinerant, tal i com el seu creador, l'escriptor Xavier Bertran, la va concebre en la seva estrena l'any 2014. Dissabte a la tarda, sota un sol més típic de l'estiu que de la primavera, al voltant de 650 persones van seguir la representació, que de nou va incloure tres escenaris, la plaça dels Remences, el Parc dels Gegants i la plaça Pau Picasso. En aquest darrer espai es van escenificar l'última batalla de la Guerra dels Remences, lliurada el 4 de gener de 1485 a Montornès. Aquest fet històric va comportar la derrota de Baguer de Barcelona, Pere Anton de Roca Crespa, superat per la revolta popular encapçalada pels líders dels pagesos alçats, Bartomeu Sala. En aquesta edició, una cinquantena de persones han fet possible l'espectacle, intèrprets i encarregats de logística, que des del febrer han estat assajant el musical a l'Escola Mogent, amb el vallesà Toni Figuera repartint com a director de l'obra, que compta amb música del compositor Xavier Baurier. Respecte a l'any passat, s'han introduït canvis en la posada en escena, especialment en els actes 3 i 4, i s'han incorporat nous elements escènics, com per exemple una taverna, que han propiciat un major nombre de moviments i interacció entre els intèrprets.
0: I també, com us explicàvem, un mural de la ninotaire Pilarín Vallès llueix des de divendres a la nova urbanització de Rentanys de Manlleu. L'obra plasma coses globals que fan i expliquen al municipi, com ara la festa del serpent, les escoles, les fàbriques, els pescadors o les sardanistes. Això sí, amb el Ter com a protagonista, Andreu.
1: Com una enciclopèdia visual de Manlleu amb la inconfusible segell de la ninotaire Pilarín Vallès, així és el nou mural que llueix a la nova urbanització dels Rentanys des de divendres. L'estampa té com a protagonista el riu Ter, el serpent. És un dels altres emblemes de l'obra i a partir d'aquí, detalls i més detalls. Tot amb la filosofia d'incloure-hi a tothom. Ho explica la mateixa Pilarín.
16: Homenatjar la gent que donen bona vida en un poble, en una ciutat, en una vila, que donen bona vida, però que poder ningú els hi farà un monument privat. I és un monument per tots ells, per la gent dels gegants, dels diables, de la serpent, tota aquesta gent que donen aquesta part divertida de pertànyer a un lloc concret.
1: L'encàrrec es remunta fa més de 2 anys, quan ni tan sols havien començat les obres d'un sector. Ho concreta l'alcalde, Arnau Rovira.
17: I crec que és realment important, doncs, que tinguem una obra d'art que parli de Manlleu i que quedi, doncs, aquí també posada. I quan la vam començar a treballar, la treballàvem per posar-la, doncs, en algun lloc que fos una cidreta del pastís, en algun dels desenvolupaments urbanístics.
1: L'alcalde feia èmfasi divendres en l'ànima del passat industrial del municipi, destacant les treballadores de la fàbrica, també representades al mural. Dones que són el motiu d'haver pintat el cel de color rosa en comptes de blau.
17: Si veieu que el cel, doncs, és de color rosa per reivindicar, doncs, les dones de les fàbriques. I com que anaven en bata blava, doncs es va creure que era realment important, doncs, que es veiés una diferència. I tot això és la interpretació de la Pilarín i estem realment, doncs, molt satisfets i emocionats de que aquesta cidreta del pastís que posem aquí a les noves rentants doncs, sigui una obra d'art de la Pilarín i sigui aquesta obra d'art de la Pilarín.
1: Entre les desenes de figures hi ha un pastoret que Pilarín cola a tots els seus murals. Des de divendres ja és possible fer l'exercici de buscar-lo.
0: I amb aquesta notícia acabem aquí el repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
18: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: Pep Acosta, bon dia i bon dimarts.
19: Molt bon dia. Què tal? Molt poques novetats meteorològiques. Tenim un enorme anticicló que ocupa tota l'Europa occidental. Fa ja uns dies, que ho dic, això, i anirà per llarg. I és que es troba còmode, aquest enorme anticicló, i ens està provocant aquesta bombolla d'aire càlid que es nota per totes bandes. Vaja, és una pujada de temperatures molt clara d'aquests dies, amb molta estabilitat, molt de sol i amb això, amb unes temperatures clarament per sobre del que tocaria. Les mínimes encara són una mica agradables, no fa molta calor a nit. És normal, a més, som al mes de maig encara, i es dorm prou bé, però ràpidament la temperatura pujarà, moltes màximes avui al voltant dels 30 graus. Calor gairebé. Estem un mes avançat pel que fa a la calor. Una calor que seria de finals de juny o de principis de juliol. Molt pocs núvols, alguna nuvolada tarda inofensiva a la zona del Pirineu, no hauria de deixar cap precipitació. Si en deixa algunes, serien quatre gotes mal comptades, però en principi no deixaran cap precipitació. Els vents molt febles, si aneu al mar aquests dies veureu que està com una bassa d'oli, no es mou el mar, són molt febles els vents. Això és fruit d'aquesta tranquil·litat meteorològica i d'aquest enorme anticicló que tenim a sobre. Això és tot. A disfrutar el dia d'avui, a disfrutar d'aquest ambient de juliol gairebé i que en tenim per dies i dies. Adéu, bon dia.
18: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà estarem al cas d'aquesta previsió meteorològica que ens has donat avui i també per aquest anticicló, com bé tots sabeu, està a punt d'arribar. Nosaltres, ja sabeu, a partir de 9:45 parlarem amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic, Bet Piella, sobre el so de les cases, aquesta proposta cultural que combina música, patrimoni i tradició i que, a més, aquest any arriba a la desena edició. Tindrem aquí a la Bet Piella perquè ens expliqui totes les novetats. Després l'Enric Rubio farà una valoració de la Fira de Sant Isidre de Cardedeu amb Marc Paredes, representant de l'associació, i tocades les 10 del matí ens endinsarem en el món econòmic amb Joan Carles Arredondo, on avui parlarem sobre els diversos motius del trencament de negociacions entre Stilauder i Puig, dues companyies que volien fusionar els seus respectius negocis. Explicarem el per què i com. I després, com sempre, acabarem el programa amb la tertúlia del Traster, d'estar per casa amb els companys del Territori 17, però abans anem a publicitat. Fins ara.
18: El nou FM, el nou so d'Osona.
20: 24/7.
21: Avui, un cotxe per moure'm.
22: Demà, una furgoneta per treballar.
21: I demà passat, un monovolum per viatjar.
22: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida i pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
21: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
22: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic. Informa't a alr.cat.
21: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
23: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta Serveis Funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
2: Ara, a Impremta Mater, estrenem un nou servei de copisteria des de la web. Estalvia temps. Envia els teus documents a impremtamater.com i passa-ho a recollir quan vulguis o t'ho portem a casa. Impremta Mater. Ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic.
23: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
3: Estàs preparat per aquest estiu? A Boigalter som especialistes en tot allò relacionat amb la protecció solar per a qualsevol necessitat d'espai. Tendals, pèrgoles, escrins interiors... Anticipa't a la calor. T'assessorem i t'oferim la màxima garantia de confort i benestar per casa teva. No ho dubtis i vine a Boigalter. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93 886 1420, a la nostra web www.boigaltes.com i també som a Instagram, boigaltes.tendals.
4: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
5: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona.
24: Jazz Club, dimarts, a les 11 de la nit, al 9FM.
25: El 9FM. El nou so d'Osona.
26: Territori 17.
0: Són 9:45 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, bona.
0: Què, com portem aquest dimarts?
1: Bé, bé, el portem bé.
0: Doncs va, començarem...
1: Motivats,
0: no?
1: Sí.
0: Doncs va, començarem repassant les portades dels diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia.
1: Que es fa que tots els diaris avui parlaran d'aquest cas de corrupció que implica l'expresident del govern espanyol Zapatero, i així amb el sumari acumula indicis que situen Zapatero al capdavant de la trama. La policia afirma que les instruccions més sensibles dels membres de la xarxa es donaven al domicili de l'expresident del govern central. El rescat, un accionista de Plus Ultra i l'amic del líder socialista es van reunir amb un tipus de la CEPI, diu la UDEF. Les filles, la investigació sosté que l'empresa Quatfav emetia factures per encobrir pagaments. La governabilitat, els socis de Sánchez apunten a l'avançament electoral, però sense avalar una censura. Mm-hmm. I la imatge també es veu les desenes de joies que es van trobar a dins de la casa de Zapatero en l'escorcoll que van fer en un dels seus despatxos. I la imatge destacada, un dels temes que també han donat molt ressò aquestes últimes hores, la primera encíclica del Papa. I el que llegim és: el Papa alerta la seva primera encíclica contra els poders que controlen la intel·ligència artificial. El pontífex sobre l'automatització. Qui domina les plataformes pot incidir en l'imaginari col·lectiu. I es veu el Papa, doncs, signant aquesta encíclica magnífica i al Vaticà.
0: Doncs seguim, Andreu, per la portada del diari Ara.
1: La UDEF fixa la casa de Zapatero com a lloc d'instruccions sensibles. El domicili particular del polític s'hauria utilitzat per tenir més reserva i control de la informació. El jutge demana a la policia que accedeixi a tots els correus de l'expresident dels últims 5 anys. I la imatge, com comentava en Pepa Costa, ens trobem en una situació d'anticicló i fins i tot és que l'anticicló arriba al nord d'Europa, a Anglaterra. Allí es van registrar temperatures de 34,8 graus i la imatge, doncs, es veuen a diferents persones que ells van llançar als parcs de Londres, concretament al Kew Gardens, on es veu a gent prenent el sol com si estigués a la platja en ple mes d'agost.
0: I estem a maig, encara.
1: Vull dir
0: que ens queda molt estiu per endavant. Andreu, seguim per al periòdico.
1: El sumari vincula l'offshore de Zapatero amb l'or veneçolà. L'UDEF apunta que va utilitzar la seva casa familiar per planificar les gestions més sensibles. La policia va trobar un centenar de joies en una caixa forta al despatx de l'expresident. I la imatge destacada, doncs, fa referència a aquesta encíclica del Papa Lleó XIV, i a la imatge, doncs, es veu a Lleó XIV saludant a Christopher Ola, cofundador d'Antròpic, ahir a la presentació de la seva encíclica, i bé, es veu l'encaixada de mans en aquest moment.
0: I acabarem el repàs de portades dels diaris catalans per al Punt Avui.
1: Ens anem fins a Xipre, aquesta illa situada a prop de la zona on tenim ara mateix més conflictes al món, és a dir, a prop d'Orient Mitjà. A cavall entre Europa i el Pròxim Orient, l'illa mediterrània guanya pes estratègic enmig de l'escalada regional amb l'Iran mentre avança en el procés de reunificació política.
0: Doncs, Andreu, obrim la mirada, anem a veure què diuen les portades dels diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la del País.
1: Que continua, el titular va vinculat al cas Plus Ultra. El jutge ordena revisar tots els correus de Zapatero des del 2020. El magistrat assegura que la compte del expresident era el nucli central de la comunicació interna de la trama. Calama també demana analitzar les comunicacions de les seves dues filles. I la imatge, doncs, veiem a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, que ahir es va donar a conèixer la llista de convocats que representaran la selecció espanyola al pròxim Mundial, que començarà al juny als Estats Units, Canadà i Mèxic. I bé, doncs el veu ahir durant aquesta roda de premsa després d'anunciar els 26 futbolistes que representaran la Roja.
0: Seguim per al Mundo.
1: La trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela. Julio Martínez tenia a la seva casa un pla de negoci i feia referències als càrrecs i empreses del règim. Al mateix temps, la xarxa intervenia en decisions estratègiques com processos o la repatriació d'Edmundo. La policia va trobar contractes amb Plus Ultra per orientar el rescat públic i cobrar a l'1% a Dubai. Apunta el domicili de l'expresident com un espai idoni per les instruccions que comportaven sensibilitat. I la imatge, doncs, es veuen algunes de les joies que es van trobar a la caixa forta del despatx de l'expresident.
0: Seguim, Andreu, ara per La Razó.
1: El rastre del rescat de Plus Ultra es perd a 5 països. Els documents expliquen que part dels 53 milions que va donar el govern s'haurien transferit a l'estranger i a paraïsos fiscals. L'UDEF va localitzar desenes de collars, braçalets i rellotges a l'oficina de Zapatero, un altre investigat que tenia lligams d'or. I a la imatge es veu el president del govern espanyol en un acte a Madrid i el posen en portada, ja que tot s'ha de dir. Un dels grans defensors sempre de Pedro Sánchez ha estat José Luis Zapatero.
0: I acabarem el repàs de portades per la de l'ABC.
1: Que també fa referència a aquesta fortuna de joies i rellotges. Una fortuna de joies i rellotges és de luxe oculta al despatx de Zapatero, explica l'ABC. L'UDEF troba un centenar de peces en una caixa forta a l'oficina de l'expresident al carrer de Ferraz, que és la seva secretaria, i va justificar com una herència de la seva esposa i regals de diferents països. I a la imatge, doncs, es veuen totes aquestes peces de luxe.
0: Doncs aquestes són les principals portades dels diaris que trobem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins d'aquí una estona.
1: Fins d'aquí una estona, bona.
25: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 6 minuts de 2:15.

0: Doncs bé, com comentàvem avui al sumari, avui posarem el focus en una de les propostes culturals potser més singulars que té la ciutat de Vic, que és el So de les Cases, el projecte que combina patrimoni i música, també obrint portes d'espais emblemàtics, molts dels quals habitualment no es poden visitar. Aquest 2026 el festival ja celebra la seva 10a edició, consolidat com una cita imprescindible del calendari cultural vigatà. I per parlar-nos avui d'aquesta nova edició, de les novetats d'enguany i també potser del paper que juga la cultura en la projecció de la ciutat, avui ens acompanya al Territori 17 la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic, Bet Piella. Bon dia, Bet, què tal?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Doncs com comentàvem, avui parlarem del So de les Cases, aquest festival potser que és curiós, no?, que combina això, patrimoni i música, que ara ens explicaràs, i que arriba als 10 anys. Bet, quan mireu enrere, què representa per Vic haver consolidat un projecte com aquest i que segueixi després de 10 anys?
1: Doncs mira, molt orgull, estem molt contents de la iniciativa. Penseu que és de les poques iniciatives que va començar quan Vic va ser capital de la cultura catalana, fa 10 anys exactament, el 2016, i aleshores hem estat capaços d'anar formulant la proposta de manera que s'hagi consolidat, i com deies, és una iniciativa molt transversal perquè combina cultura, és a dir, música, combina patrimoni, el gran patrimoni arquitectònic que tenim a la ciutat, i en aquesta ocasió, per celebrar els 10 anys també, hi incorporem l'art contemporani com a novetat.
0: I quin creus que pot ser el secret de l'èxit que després d'això de 10 anys aquesta iniciativa segueixi funcionant a la ciutat? Perquè potser no podria funcionar, però realment us funciona bé.
1: Ens funciona molt bé, és la gran joia que tenim en termes culturals aquí a la ciutat, és una petita joia perquè no és una iniciativa de masses, com podria ser el Mercat de Música Viva o altres efemèrides que fem a la ciutat, sinó que és aquella petita joia que jo crec que ha tingut molt èxit precisament perquè obre espais de tota la vida, espais patrimonials que hem vist passejant pels carrers i, en canvi, no havíem tingut ocasió de visitar l'interior. En aquest sentit, agraeixo profundament la generositat de les persones que obren casa seva, perquè en molts casos són espais privats, en d'altres sí que són espais més públics, però la curiositat de poder veure aquests espais i, a més, estar una estona en aquest espai amb un concert íntim, a vegades amb poc aforament, amb un concert molt ben pensat per l'espai en concret, perquè intentem doncs, de maridar molt bé la música, la proposta musical amb l'espai que escollim, i per tant jo crec que aquesta és la clau de l'èxit. Una petita joia que s'ha consolidat i que la gent se l'ha fet molt seva.
0: Llavors, clar, aquest any hi haurà 14 espais patrimonials. Una de les novetats potser més destacades són que 5 d'aquests espais s'incorporen a aquest festival per primera vegada. Quins destacaries especialment per aquesta edició?
1: Doncs sí, després de 10 anys encara som capaços d'obrir nous espais. Aquesta és una mica la gràcia, l'àrea d'urbanisme i l'àrea de cultura. Cada any s'han de trencar les banyes per veure quins espais proposem de nous. I la veritat és que cada any en surten de nous. En aquest cas tenim com a estrella, jo diria, l'arxiu municipal. Penseu que l'arxiu municipal de Vic, que té documents des del segle XIV, doncs poques vegades és obert al públic, si no és que hi van investigadors o persones concretes a fer algun treball de recerca. Per tant, tenim l'arxiu municipal, en què hi haurà també una proposta. Hi haurà la capella del cementiri. El cementiri, l'any passat, vam restaurar la capella, en què hi ha els cotxes fúnebres antics, també molt bonics, que si no vas expressament al cementiri no la veus, i allà hi haurà una proposta de la Marta Xanti, també molt escaient. La capella del Rosari del Pare Coll, també com a novetat. La plaça de l'Estudiant aquest any acollirà l'actuació sorpresa de celebració dels 10 anys. Divendres i dissabte tindrem aquesta actuació que hem encarregat a l'artista usonenc Lluís Rubiol, i hem encarregat una proposta que no puc desvetllar, però que serà ben curiosa per celebrar aquests 10 anys. També hi ha l'espai al Visell. Amb aquesta incorporació de l'art contemporani, el que hem fet és obrir espais de la ciutat que tenen art. En aquest cas, l'espai al Visell, al carrer Sant Just, doncs hi ha treballant 6 artistes i podrem entrar-hi i, a més, gaudir d'una peça que, en aquest cas, és una escultura musical feta per la Clota. I per tant, això que deia, dic, la clau de l'èxit és veure aquests espais sovint amagats amb propostes musicals molt curioses com les que hem preparat, com les que us he dit, però també hi ha, per exemple, la Casa Ricard, en què farem el concert aquest nocturn de més aforament. El dissabte hi tindrem el Xerimar Este, de tots conegut, i el divendres hi tindrem OKDB, que és una proposta molt concreta, molt refrescant, molt de qualitat. Ja és un projecte musical liderat per Birds, que ja és una proposta de l'escena catalana actual, doncs, de prestigi, i moltes altres propostes musicals, en aquest cas també de música clàssica. Tindrem l'Anna Urpina, la gran violinista, a la cripta de la catedral. És un espai que tots coneixem, però que sovint doncs ens agrada també demostrar. Al pati de l'Albergueria hi tindrem flamenc, amb l'artista Edgar Vilà, i, com deia, doncs, tots aquests espais, 14 en total, amb 15 propostes musicals, perquè n'hi ha algun que repeteix. I, com sempre, també l'escola de música amb diversos formats, amb el format de música de cambra, amb la Big Band, amb la Jazz Band. També aquest any hi tindrem la Coral Xicalla, al pati de la Creu, perquè estan a punt de celebrar els 50 anys, i ens sembla que amb els 10 anys del So de les Cases, doncs, els podíem oferir la possibilitat també de venir a mostrar com canten aquests nens i nenes del barri de Santa Anna, doncs, també en el So de les Cases.
0: Parla'ns una miqueta més sobre aquesta nova incorporació, la mirada de les cases. Per què heu decidit fer aquest pas?
1: Doncs mireu, nosaltres, des de l'àrea de cultura, jo personalment sempre explico que a vegades, de totes les disciplines de la cultura, la música és més coneguda, la dansa també pot ser-ho, les arts escèniques, però a vegades l'art contemporani sembla que sigui una mica elitista o que quedi fora de l'abast del públic, i aleshores, com que aquí a Vic tenim la gran sort de tenir l'associació Les Arts per l'Art Contemporani, que actualment gestionen l'ACVIC, el centre d'arts públic que tenim a la ciutat de Vic, vam parlar amb ells de la possibilitat d'acostar l'art contemporani d'alguna manera al gran públic, i ens va semblar que aquesta iniciativa del So de les Cases, doncs, era un moment ideal per obrir aquestes cases, posar-hi música, però també en alguna de les cases posar-hi art contemporani. I, per tant, dels 14 espais que tindrem, 5 tindran art contemporani. Seran la Casa Galadies, al carrer de la Riera, l'Arxiu Episcopal, la Casa Prat de Saba, el Taller El Bisell, que ja hem comentat, i la Casa Ricard. En tots aquests espais, a més de poder gaudir de la proposta musical, també gaudirem d'una proposta d'art contemporani triada expressament per l'ocasió.
0: Com és aquesta resposta de les persones, d'institucions propietàries que decideixen col·laborar en aquest So de les Cases? Perquè el que comentàvem, moltes vegades aquests espais habitualment no estan oberts al públic, i per aquesta ocasió doncs es deixen obrir. Com és la seva resposta?
1: Al principi va costar una mica, perquè la gent no ho acabava d'entendre, com és que voleu posar-me músics a casa i gent ni públic, però ara sí, cada vegada, després de 10 anys, doncs les persones, al contrari, estan molt agraïdes que els ho demanem. En alguna ocasió hem d'ajudar a fer algun arranjament, sigui del jardí o d'alguna part de la casa, també perquè sigui accessible a totes aquestes persones que acullen els concerts. Penseu que, en total, sumant totes les cases, tot l'aforament i tots els passis, perquè hi ha passis divendres a la tarda, dissabte a la tarda i diumenge al matí, en total obrim 11.270 places. Això vol dir que 11.270 persones poden anar passant pels llocs, pels diversos aforaments, pels diversos concerts, en total 90 concerts, i per tant això vol dir un moviment, i entenc que per aquestes persones, doncs, pugui ser un trasbals obrir casa seva i tenir totes aquestes persones entrant i sortint. El que passa que hi ha molt bona col·laboració, nosaltres des de l'Ajuntament intentem acompanyar, intentem fer, com deia, els arranjaments necessaris, i per tant moltíssimes gràcies per la generositat d'aquestes persones.
0: Per tant, el que deies, és una manera, doncs, de fer passejar la gent per Vic, per la ciutat, i inclús també, doncs, per aquestes cases,
1: Sí, exacte, és l'excusa, conèixer les cases, però hi ha molta gent que ve de fora. També és una proposta que, com diríem, molt biguetana, molt osonenca, que no ens agrada fer-ne gaire publicitat fora, perquè, com deia, és una joia que hem de preservar i que tenim públic suficient i de sobres amb la gent de Vic i comarca, però és l'excusa per passejar per aquestes cases, per conèixer una mica la història, perquè abans de cada concert, doncs, descrivim exactament com era aquella casa, com és, o què acull o què acollia. Per tant, la gent es fa una idea d'arquitectònicament quin tipus d'espai és, i també històricament de què havia servit aquell espai o què acull actualment. i és l'excusa doncs, per anar coneguent una mica més Vic, els carrers i també les cases. No n'hem parlat, però hi ha el so dels carrers, que és aquesta iniciativa que vam començar amb el carrer de Gurb, el carrer Sant Pere, el carrer Nou. Aquest any dedicarem el so dels carrers, com és obvi, a la Rambla dels Montcada, al Portalet, perquè l'hem renovat i perquè és una manera d'explicar també aquella arquitectura anònima que hi ha pels carrers, que potser no és tan patrimonial, però que també la veiem dia rere dia passejant pels carrers i té la seva importància. I aleshores, amb una proposta d'en Jordi Domènech i d'en Marcos Bosch, el que farem és, i quatre músics, el que farem és passejar per la Rambla dels Montcada, fer aquest recorregut musical i anar coneguent aquesta arquitectura anònima.
0: I veig ja, per anar tancant aquest so de les cases, no sé si aquesta iniciativa o aquesta proposta ja s'havia fet anteriorment en algun altre municipi o és íntegrament nascut aquí a Vic?
1: No ho sé exactament. Jo el que sí que puc dir és que des que va néixer Vic ha nascut després en altres llocs. Em consta que a Rupit, per exemple, fan el so de les pedres. El títol s'hi assembla molt. Ells no és exactament igual la proposta, però sí que s'hi assembla. I per nosaltres és un goig que es fixin en aquesta iniciativa per replicar-la allà on sigui.
0: Doncs del 29 al 31 de maig Vic tornarà a obrir portes i a deixar-se escoltar amb la desena edició del So de les Cases, una proposta que uneix patrimoni, com dèiem, música i ara també, com explicava la Bet, art contemporani en espais únics de la ciutat. Bet, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i desitja que vagi molt bé aquesta desena edició del So de les Cases i també enhorabona per aquests 10 anys.
1: Moltes gràcies, ens hem descuidat de dir que és tot gratuït, evidentment.
0: És veritat, això.
1: Doncs
0: propostes
1: gràcies.
0: 100% gratuïtes,
1: 100%,
0: eh?
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Bet.
1: Adéu.
0: Passen 4 minuts de 3:15 del matí.

0: I avui parlarem també de l'aplec de Sant Elies, que se celebra cada 25 d'abril, i de tot el que envolta Isidre a aquest turó i aquesta ermita de Sant Pere de Vilamajor. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Sí, ara parlem de l'aplec de Sant Isidre, és que coincidint amb un cap de setmana amb temperatures a principis d'estiu, la Fira de Sant Isidre ha tornat a omplir parcs, carrers i places de gent des de primera hora de divendres fins última de dilluns, amb una edició que, si bé és cert que no hi havia bubi, per si per raons òbvies que ara sí que es tornarem a explicar, també és que això ha repercutit en l'assistència massiva que caracteritza aquest esdeveniment. Així que anem cap a saludar ja Marc Paredes, representant de l'associació de la Fira de Sant Isidre, per saber com ha anat tot plegat. Molt bon dia, Marc, i moltes gràcies per estar avui aquí pel Territori 17. No et pregunto com estàs, perquè n'estic convençut que la resposta seria esgotat.
2: Bon dia, gràcies a vosaltres. Sí, la veritat és que els dies de fira esgoten, però molt contents, perquè ens agrada molt, i a més ha estat una bona fira.
1: Escolta'm, una de les... No és cap novetat, sinó que un greuge que podia haver és que, evidentment, per raons òbvies, com estàvem apuntant ara, doncs no hi havia boví, no hi havia porcí, per el que tothom sap, la dermatosi nodular, no? la pesta porcina, sí. però això, malgrat aquestes baixades de bestiar, no ha repercutit en una baixa de l'assistència, tot el contrari, no?
2: Sí, la veritat és que és una fira bastant consolidada. La gent, sobretot si fa bon temps, que és un tema que marca molt l'assistència a la fira, doncs hi ve i passeja i sí, ja en aquest any doncs ha sigut una fira en aquest sentit d'assistència doncs molt bona. La veritat és que tots els dies, ja et dic, com que ha fet bon temps, doncs hi ha hagut molta gent. I sí que és cert que malauradament no hi ha hagut aquest bestiar, que és un dels principals actius de la fira, el principal de tots és el bestiar, però igualment la gent doncs ha vingut, ha passejat i ha sigut una fira amb molt bona assistència.
1: Escolta, Marc, teníeu algunes novetats d'enguany que potser no hi haguessin en altres edicions?
2: Bé, cada any fem un espai natura, que li diem, i treballem una temàtica diferent relacionada amb la natura i intentem inclús relacionar-la molt, molt, molt amb l'agricultura, la ramaderia, bàsicament el sector primari, que repeteixo que és el principal actiu d'aquesta fira. I aquest any hem treballat a la mongeta del ganxet. Hem explicat tot el procés des de que es cultiva fins que acaba sortint, diguem, ja la mongeta del ganxet. I hem fet diverses explicacions, xerrades, demostracions, i cada any doncs, aquesta és una mica la novetat.
1: I és que, evidentment, per explicar una cosa, perquè la gent ho estimi i per tant, ho respecti, cal aquesta pedagogia, sempre diem, no? I amb això, per exemple, que dius de la mongeta al ganxet, vau crear un hort de zero amb temps rècord allà mateix en un dels espais, i els nanos, inclús, la podien plantar, veien també quan estava crescuda, amb plantes reals, eh? Llavors, és una molt bona manera de que després els nens, quan estan a casa, quan en consumeixen, sàpiguen què estan consumint, o inclús, quan van a comprar-ne, demanin per aquests productes de la nostra terra, no?
2: Sí, la veritat és que aquest espai natura intenta això, ser un espai divulgatiu i a la vegada també participatiu. I d'aquesta manera, com bé dius, doncs la gent que pugui conèixer de primera mà i veure els processos que es fan en la temàtica que sigui, en aquest cas aquest any la mongeta del ganxet. I això també fa que sigui doncs, molt participatiu per tothom i els nens doncs, que els agrada molt perquè poden això que dius veure, tocar. I també doncs, aquí és un espai de divulgació. En aquest cas, doncs, amb la mongeta o quan sigui algun altre producte o alguna altra temàtica, que molts cops per la gent sembla que quedi molt allunyat i, en canvi, el sector primari és el principal per tots, per la majoria de productes i per tot el que consumim. I aquí també intentem doncs, donar molta força al producte de proximitat, a quilòmetre zero i de més. També hi havia una demostració de l'oli del Vallès, que... És un oli que ha guanyat el segon premi com a millor oli de Catalunya, el qual, cuidado, que aquí al Vallès tenim molt bon oli, també, que sembla que l'oli no és molt conegut, però tenim oli de molt bona qualitat.
1: Sant Isidre, aquí a Cardedeu, en definitiva, és com un cap de cartell, no?, d'aquests grans productes del territori, no només de Cardedeu, sinó això de tot el Vallès, no? Estem parlant de comarca.
2: Sí. La fira, de fet, és una fira referent en tota la comarca, dels Vallesos, i m'atreviria a extendre-la una mica més, perquè...
1: La província, sens dubte.
2: Sí, fira ramadera, amb tant bestiar, i sobretot una cosa molt bona que tenim, i és que ja està feta, és l'entorn. Per sort, el Parc dels Pinatons, el Passeig Mestre Alexandri, el Pompeu Fabra, tota aquesta zona tan verda, travessada per una riera, doncs fa que la fira sigui molt millor encara.
1: Alguns anys havíem pogut veure alguna zona, potser amb menys volum de gent, com la plaça Antonieta Fontova, però enguany, inclús aquestes zones que quedaven potser una mica més no apartades, però sí que no eren just al centre, entre les parades de menjar, entre els bancs, els concerts, ha estat uns nuclis on no hi cabia ni una agulla.
2: Totalment, sí, sí. Hem redistribuït una mica aquest any, hem ocupat dos espais per zones de food trucks i també hem acabat de... Bueno, hem redistribuït una mica el que són alimentació, comerç, i etcètera, en diferents carrers, ocupant Pau Casals i 11 de setembre, i la veritat és que ho hem omplert tot, tot, tot. De fet, diumenge vaig poder passejar una estona per la mostra gastronòmica, que és un acte que fem a la nit, que també... Sí, ara explicarem, i estava rebussar. Totes les taules estaven fins a dalt.
1: A veure, i també ho comentàvem, primer cap de setmana, deixa'm dir, gairebé d'estiu, de preestiu, perquè les temperatures que han fet no eren ni molt menys de primavera. La gent volia carrer, volia places, a Cardeu això ens agrada, ja ho sabem tots, i una bona mostra, com dius ara, és la mostra gastronòmica, que ara ens ho explicaràs, clar, un punt per poder sopar des de la millor representació d'aquí del poble i voltants, estava ple i fins a última hora.
2: Sí, sí, efectivament. Van ser tots els dies molt bons d'assistència, i gràcies a això, el temps. És que el temps ens marca molt. Si hagués plogut, doncs clar, no hagués sigut el mateix. I en canvi, doncs aquest bon temps ha fet que pugui venir molta gent. I sí, la mostra gastronòmica és un acte que fem a les nits de tots els dies de fira, en el que la gent pot venir a comprar un menú, intentem que sigui un sopar popular, però a la vegada de qualitat, on degustar doncs, diferents plats, postres, el cafè... de diferents restaurants i pastisseries o empreses que fan postre de Cardedeu i voltants. I la veritat és que també és un punt de trobada pel poble, on et trobes amb molta gent i es fa una bona zona allà sota els pins dels pinetons, que ho afavoreix molt.
1: És molt recent, evidentment, encara esteu, com qui diu... No, com qui diu no, segur que encara esteu recollint coses, estic convençut. Sí. Però teniu alguna valoració dels paradistes? Aquest feedback sempre és molt important. Us han comentat alguna cosa?
2: Sí, bueno, hi ha sempre una mica de tot. Intentem ara... Tot just vam acabar ahir, encara no tenim el feedback de tothom. Tenim comentaris bons, tenim comentaris de coses a millorar, que també les intentem rebre perquè cada any puguem anar fent una fira millor. I en els propers dies segurament doncs, acabarem de rebre a tothom i acabarem de parlar. Nosaltres també ens tornem a reunir per fer valoracions, coses que podem millorar, coses que han anat bé, malament, etc. I ja et dic, en els propers dies acabarem de rebre-ho tot i fer un balanç de la fira.
1: Ara ho deies, que us heu de reunir. Deixa'm fer-te una pregunta. Un esdeveniment d'aquesta magnitud, perquè estem parlant d'això, de molta magnitud de gent, quantes persones ho feu possible? Evidentment, a nivell de persones que hi col·laboren són moltíssimes, però a nivell de junta, de que organitzeu, que treballeu tot l'any, quants sou?
2: Mira, l'associació som al voltant de 12 voluntaris que formem l'associació i una administrativa que sí que tenim com a treballadora, però la resta som tots voluntaris, que som 12 persones, ens comencem a reunir a partir del setembre-octubre i fins al maig de l'any vinent, que és quan fem la fira, cada setmana fem una reunió, setmanalment. Llavors, doncs, sí, és molta feina i la veritat és que, clar, és tota de forma voluntària.
1: Això és gairebé com la programació d'una botiga de roba, aneu a temporada vista, gairebé, per organitzar-ho.
2: Exacte.
1: Potser un dels fets més distintius d'enguany, que molta gent ho comentava abans de que passés inclús, és que el dilluns era festa. Clar, per la gent d'aquí Cardedeu, tots sabem que, d'alguna manera, deixa'm dir-ho així entre cometes, però el dilluns és més com...

0: mostra gastronòmica, precisament, que ja és dilluns a la nit, i estem parlant de sopar dilluns a la nit, que l'endemà normalment segur que tothom treballa, doncs bueno, vam esgotar tot el menjar. Tots els restaurants ho van esgotar tot.
1: Escolta'm, i ara ja per cloure no podia deixar de preguntar-t'ho. Boví, por si no l'hem tingut, perdona, però sí que estic convençut que teníeu grans professionals del sector a la fira, o inclús gent que toca diversos àmbits, no? Quina percepció heu tingut després d'aquest any tan i tan dur, que sembla que tot s'hagi posat d'acord en negatiu, no? Com estan els ànims?
0: Sí, la veritat és que, clar, a la gent del sector li costa tirar endavant, ja de per si, perquè és un sector que necessita molt esforços i a canvi de vegades de molt poc, i a sobre amb tots aquests entrebancs doncs els hi complica molt. La veritat és que la fira, per exemple, doncs és un punt de trobada per tots ells, que durant l'any treballen de sol a sol 7 dies pràcticament de la setmana, i costa de que puguin interactuar o que es puguin trobar i compartir doncs pensaments, no? o problemes, i justament la fira doncs és un punt de trobada. I també doncs aquí ells poden compartir entre ells i poden xerrar. De fet, fem una gimcana de tractors pels pagesos, diguem, també, i llavors aquest també pretenem que la fira sigui també per ells un punt de trobada, que tenen molt esforç, com dic, participen a la fira de forma desinteressada i portar bestiar no és fàcil, i doncs, bueno, aquí s'han pogut trobar i compartir opinions.
1: I tant que sí. Marc Paredes, representant de l'associació de la Fira de Sant Isidre, esgotat avui, igual que tots els teus companys i companyes. Sí. Moltíssimes gràcies per estar aquí. Seguint de prop, ja ho sabeu sempre, i moltes ganes de la propera edició. Així que descanseu, que us ho mereixeu.
0: Moltes gràcies a vosaltres per la difusió i per estar-hi. Moltes gràcies.
1: A reveure.
0: Adéu.
2: I ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

és Without Me d'Eminem, i és que el raper nord-americà del 26 de maig del 2002 va publicar el seu quart àlbum d'estudi, The Eminem Show. Aquest va ser el més exitós pel que fa a les vendes i reproduccions. El 2002 va ser el més venut a més de 22 milions de còpies venudes. A The Eminem Show, a part de l'èxit de Without Me, el que estem sentint ara mateix, altres cançons s'han convertit en grans hits, que hi ha, per exemple, Superman i Till I Collapse.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Ahir us explicava que el 9-9 del Vallès Oriental havia fet un reportatge explicant com estan les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga. Va fer un recorregut de 17 quilòmetres i avui us el començaré a desglossar. La primera parada, a l'entorn de l'antiga estació de Parets, ja s'ha construït la llosa on hi hauria l'aparcament i la nova estació i ara només queda pendent l'enderroc del pont actual de l'Avinguda Catalunya. També s'ha construït el nou viaducte de via única per damunt del riu Tenes. En aquest àmbit queda pendent el nou pont que creuarà la C-17 al nord de l'estació de Parets. També s'ha construït l'estructura del nou pont del camí del cementiri de Montmeló, que travessarà les vies, i ja s'ha deconstruït l'antic fals túnel de via única que hi havia en aquest sector. A l'entorn del circuit de Catalunya, darrere de Can Tabola, ja s'ha construït un nou pas sota les vies, i més al nord, a la recta paral·lela al circuit, són visibles els treballs per eixamplar la plataforma de la línia. I finalment, per avui, també us explicaré la part del polígon Congost de Granollers. A la recta de l'R3, paral·lela a l'avinguda Sant Julià de Granollers, ja s'ha eixamplat la traça de la línia per situar la doble via. També s'han fet els calaixos de nous passos per sota les vies. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs de seguida ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles a Redondo i en concret parlarem sobre els diversos motius del trencament de negociacions entre Estilauder i Puig. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I com us explicàvem feia una hora, un altre motorista va morir aquest cap de setmana a la carretera BB-5301 al Brull. És la segona en menys d'un mes. L'Ajuntament reclama mesures a la carretera de Collformí que, segons denuncia, s'ha convertit en un circuit on els vehicles de tota mena corren a grans velocitats. Andreu Jiménez.
3: L'accident va tenir lloc a 5:45 de la tarda en una sortida de via al punt quilomètric 28,5 prop de la font dedicada a Artur Osona. No hi va haver cap més vehicle implicat i la víctima és un home de 56 anys, veí de Castellà del Vallès. El cap de setmana del 1 de maig, un altre motorista va perdre la vida a la mateixa carretera. Llavors, la víctima, un veí de Barcelona de 59 anys, va xocar frontalment contra un altre vehicle i els dos ocupants del cotxe van resultar ferits. Des de l'Ajuntament del Brull diuen que aquesta carretera s'està convertint en un circuit. En parla l'alcalde Pere Medina.
4: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformí, que va des de Seva fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va al Matagàs, gent que va al Pla de la Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del Parc Natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que a través d'aquest parc natural, que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
3: Davant d'aquesta situació, des del consistori han demanat mesures al Servei Català de Trànsit.
4: El sistema ja el decidiran ells, no són els professionals, i que ja decidiran quines mesures han d'aplicar, però sí que reclamem, doncs, com a mínim, més presència policial, si més no aquests caps de setmana, i si s'ha de ficar algun tipus d'infraestructura per limitar la velocitat, doncs que ho estudiïn i que ho facin.
3: El motorista que va morir aquest dissabte és la cinquena víctima mortal en el que portem d'any a les carreteres d'Osona i el Lluçanès. Al gener va morir un ciclista en un xoc contra un cotxe a l'eix del Lluçanès i pel febrer van atropellar un home a Vic. Aquest maig, a banda dels motoristes, el dia 15 va morir una noia de 25 anys en una sortida de la via de la C-17 a Vic.
2: I com us explicàvem feia una hora, l'Oncodines Trail tanca la seva sisena edició amb un donatiu rècord en més de 300.000 euros destinats a la lluita contra el càncer. En concret, el repte solidari ha aconseguit recaptar 303.733 euros que es repartiran entre 9 entitats i fundacions dedicades tant a la investigació com a l'acompanyament de persones malaltes i a les seves famílies. Laia de Déu, una codinenca.
5: Més de 200 persones van participar en l'acte de diumenge 24 de maig on es va canviar el protocol per un acte participatiu i col·laboratiu. L'objectiu era descobrir la xifra final, però també on acabava el repte que havien organitzat. Es tractava de dos recorreguts, un d'11 quilòmetres per aquells que volien córrer i un altre de 6 quilòmetres que es podia fer caminant o corrent. El tret de sortida es va donar a la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu i al final era una incògnita. Això sí, al final es va desvetllar i va ser al Parc Usar, on es va desvetllar el donatiu final enmig d'un ambient festiu amb vermut i una actuació sorpresa sorpresa del cantant Ramon Mirabet, que també ha anunciat que serà el padrí de la propera edició. Ens ho explica Lluís Vilalta.
6: Aquests actes així es motiven molt perquè la gent participa i crec que a partir d'aquesta forma que vam aconseguir ahir ens obre la porta a poder-ho fer altres anys. Han vingut totes les fundacions i ens han ajudat moltíssim a fer-ne difusió, ens ajudaran més encara. I, com no, pues, agrair molt la inestimable col·laboració del Ramon Mirabet, que va venir aquí a ajudar-nos i, a més, vam poder avançar que serà el padrí de la propera edició de l'Encodines.
5: Durant l'acte, diverses de les entitats beneficiàries han explicat els projectes que podran impulsar gràcies al donatiu de l'Oncodines. Enguany són 9 fundacions: l'Onco Vallès, l'Institut Goodman, la Fundació Enriqueta Vilavecchia, l'Hospital de Sant Joan de Déu, la Fundació Sanitària Mollet, l'IRB Barcelona, la Fundació Josep Carreras, Xarxa Rosa i Amb Cavalls. L'organització també ha aprofitat l'acte per posar en valor el creixement del projecte i marcar ja un nou objectiu per l'any vinent. Jordi Franquesa és el codirector de l'Oncodines.
7: Podem dir que ja hem arrencat la temporada. És una temporada amb un objectiu encara més ambiciós. L'objectiu és dirigir-nos cap al 500.000 d'euros. En aquesta línia, l'any que ve, l'Oncodines incorporarà un circuit per bicicletes amb el mateix format d'equip, intentant compartir doncs, zones de millorament, però no el recorregut. I si l'arribada, i una mica doncs, incorporar més gent que pugui fer que incrementem el donatiu.
5: La sisena edició de l'Oncodines ha comptat amb més de 1.700 participats repartits en 310 equips. Això sí, mantenint la mateixa filosofia que el va iniciar. Combinar esport, solidaritat i implicació col·lectiva per la lluita contra el càncer.
2: I com us explicàvem feia una hora, la salut i la descoberta d'una nova disciplina ha estat el protagonista de la marxa iògica d'enguany de la Fira de Sant Isidre de Cardedeu, Enric Rubio.
8: Així és, Ona, i és que enmig del tràfic de la fira, el matí de diumenge començava d'una manera diferent, amb una proposta que va néixer fa 3 anys amb la voluntat de combinar l'activitat física, la tonificació corporal i la connexió amb la natura a través del moviment conscient. Escoltem a Núria Burgaia, organitzadora de l'activitat.
9: La gent queda sorpresa i els agrada simplement per la senzillesa que és el combinar les dues disciplines i perquè els portem per corriols. I aquesta descoberta de caminet, agrada.
8: Els participants han completat un recorregut de menys de 4 quilòmetres seguint els senders, en una experiència que ha volgut posar el focus no tant en la distància recorreguda, sinó en la manera de caminar, la respiració i les sensacions que desperta l'entorn natural. Uns aspectes que els assistents han valorat molt positivament, com per exemple la Núria Rodrigo.
10: Sobretot el contacte amb la natura i després una tècnica que jo no coneixia. Jo m'agrada molt caminar per la muntanya, però no havia fet mai marxa nòrdica i en aquest cas faig ioga també, i aquí com que ho combina tot, doncs mira, m'està agradant. A més és per totes les edats, perquè crec que és una bona experiència i que tothom ho pot intentar.
8: Tot i el bon balanç de l'activitat, des de l'organització asseguren que volen continuar fent créixer la iniciativa i animen més veïns i veïnes a participar-hi en les properes fires de Sant Isidre. Així doncs, la marxa iògica ha tornat a convertir-se en una proposta que més que uneix esport, benestar i natura, considerant-se com una de les activitats més dinàmiques i revitalitzants de la programació.
2: I Xavier Capdevila del PSC de Campdevànol defensa Enric Pérez, el regidor forçat a dimitir pel partit al ple del Consell Comarcal, Isaac Muntades.
1: El darrer ple del Consell Comarcal del Ripollès es va donar a conèixer la pèrdua de la condició de conseller comarcal de l'exregidor del PSC de Ripoll, Enric Pérez, que va renunciar al càrrec, juntament amb la seva companya Anna Belén Avilés, el passat 28 d'abril, després que el partit els forcés a dimitir arran de l'abstenció als pressupostos presentats per l'alcaldessa d'Aliança Catalana, Sílvia Oriols, que van prosperar sense la necessitat d'anar a una segona moció de confiança. El regidor de Canal del Socialista, Xavier Capdevila, que va anunciar que no es tornaria a presentar a les municipals de l'any vinent, va fer una defensa arrissada del seu company a la sessió. Podem sentir-lo.
11: És una decisió que jo personalment no només no comparteixo, sinó que a més la trobo injusta. No? Moltes vegades ens omplim la boca de paraules com, no sé, municipalisme, i bueno, municipalisme és doncs, escoltar la gent del teu poble, i per això bueno, no s'entén que quan algú pren una decisió pensant en clau local, doncs, bueno, que no se li respecti i que bueno, passi tot el que ha passat. No? Vull dir, tants anys de feina de l'Enric, de compromís amb el seu partit i d'honestedat, doncs s'han vist truncats.
1: Capdevila va demanar un aplaudiment per ells que va ser correspost per gairebé tots els consellers, tot i que, per exemple, Sílvia Oriols d'Aliança o Joan Sarri del mateix PSC, però regidor a Camprodon, no van secundar. Pérez, que també era càrrec de confiança al gabinet de la consellera de Territori Sílvia Paneque i que va demanar el seu cessament, era el vicepresident segon de l'ENS supramunicipal, coordinador de l'àrea de cooperació municipal i del Pacte Comarcal d'Infraestructures, Joventut i Esports. Ara caldrà veure qui ocupa el seu lloc a l'ENS comarcal, tot i que previsiblement serà una regidora de Camprodon.
2: Són 10:15 del matí i, per tant, és moment de parlar sobre economia. I avui centrarem l'espai econòmic del Territori 17 en parlar sobre els diversos motius del trencament de negociacions entre Estilauder i Puig, dues companyies que volien fusionar els seus respectius negocis. Parlarem del com i també parlarem del per què. Però tot això sempre de la mà d'en Joan Carles Arredondo. Bon dia, Joan Carles, què tal?
12: Bon dia.
2: Doncs endavant, quan vulguis.
12: Perfecte. Efectivament, quan es va plantejar la idea d'una fusió entre Stillover, que és una companyia nord-americana de, diguem-ne, una gran volada, amb Puig, que és una empresa catalana també en gran volada, però sense la mateixa capacitat de facturació que té Stillover, la pregunta que es plantejava és que podia estar buscant aquesta companyia americana amb una fusió amb Puig, que és una empresa que factura 3 vegades menys. Estem parlant de Stillauder, que factura 15.000 milions d'euros, i de Puig, que en factura 5.000. No és poc, però diguem-ne, clarament 3 vegades menys. No? I això, aquesta pregunta sobrevolava des del començament de les negociacions sobre aquesta concentració de dos grups de perfumeria i cosmètica, i trobar-hi una resposta, encara que sigui en forma d'hipòtesi, no deixa de ser un exercici que permet també, en el fons, aprofundir en l'evolució mateixa del sector en els últims anys. Anem més concretament a l'operació i després, si de cas, intentarem ampliar, diguem-ne, el focus per veure una mica què està passant en el sector de la perfumeria i la cosmètica. Stillauder arribava a les converses després de presentar uns resultats que es pot dir que eren poc esperançadors. Més enllà de perquè l'any passat va tancar l'exercici amb 1.000 milions d'euros de pèrdues i amb un descens del 8% de la facturació, La companyia nord-americana també estava afectada per un costós procés de reestructuració del deute, és una empresa fortament endeutada, i una perspectiva negativa de l'evolució futura per part de les agències internacionals de qualificació. De fet, tant Moody's com, diguem-ne, les principals agències de qualificació que hi ha internacionals li donen perspectiva negativa, és a dir, dificultats per afrontar la totalitat del gran endeutament que té. La reacció era l'habitual en aquests casos, comunicar una dràstica reducció de llocs de treball, d'un 1.000 acomiadaments, que això representaria un 15% de la plantilla. Amb això, diguem-ne que es torna a posar de manifest que els mercats tenen la crueltat que tenien els antics, exigeixen sacrificis i d'aquesta manera se senten, diguem-ne, com més lleujats, i una manera de afrontar les dificultats en l'evolució de la cotització a borsa és oferir, posar a l'altar acomiadaments. És una fórmula que els experts sembla que pensen que funciona, sense pensar que aquestes persones, diguem-ne, perden fins i tot projectes i tal. Però, en fi, això és una altra qüestió. En aquesta perspectiva, i després d'una arrencada de 2026 amb millors perspectives de resultats, això és el que s'ha de dir, la companyia catalana Puig els oferia una oportunitat de visibilitat, perquè sumant els seus 5.000 milions d'euros de facturació, Stillauder s'apropava al principal esglaó del podi del sector que ocupa la francesa L'Oréal. A més, els obria més perspectives en un canal, el de la perfumeria, que complementava el punt fort de la nord-americana, que és una empresa que està més centrada en productes de tractament de la pell i en maquillatge. Aquí tenim una qüestió de complementarietat productiva, però també hi ha un factor de complementarietat geogràfica, perquè l'acord amb Puig es reduïa la dependència de Stillauder d'un mercat com l'asiàtic, i particularment el xinès, que va estar molt més animat, per dir-ho d'alguna manera, en el passat, i en canvi l'enfortia a l'àrea europea i de l'Orient Mitjà, on Puig té més presència, i que són mercats que, en el cas europeu, potser més madur, però en el cas de l'Orient Mitjà encara amb certes perspectives de creixement. Continuem encara en l'operació concreta. Hi havia esculls no tant d'operativa, sinó d'estructura que dificultaven l'operació. I això s'ha pogut comprovar amb el fracàs de la concentració que altres dies totes dues companyies van comunicar dijous passat quan van tancar els mercats. No? Fins ara parlàvem de quins eren els potencials positius, ara veiem quins són els elements que han portat al trencament d'aquestes negociacions. D'entrada hi ha un aspecte que és el caràcter familiar que dona origen a tots els grups. Tot i que tant Stillholder com Puig són companyies cotitzades, i Stillholder ja ho és més històricament, Puig des de fa poc, no, només fa 2 anys. Per cert, Puig va començar cotitzant a 24 euros i ara està en 15, perquè es vegi que moltes vegades la borsa tampoc tampoc és sempre un element de creixement immediat. S'ha de parlar sempre, quan es parla en borsa, de gran termini. El que dèiem, tot i com a part de companyies cotitzades, les famílies propietàries d'una empresa i de l'altra conserven en gran part el control de la societat. Aconseguir equilibris entre dues empreses fusionades era un repte que calia superar. A més, en un sector en el qual, a més de l'operativa interna d'innovació per mantenir vives les aspiracions d'un mercat que demana novetats constants, no? Són freqüents els acords amb terceres empreses per distribuir productes sota llicència o integrar marques, no sempre aconseguint el control absolut de les accions d'aquestes altres empreses, amb les quals s'arriben acords de llicència o d'integració de marques. Complir els compromisos de cadascuna de les societats que fusionava tenia de fons el risc que s'haguessin de donar grans compensacions per trencar acords o destinar molts recursos a completar operacions de compra. L'opció que fos, eren previsibles grans dispendis econòmics que, sobretot, Stillholder, que, com hem dit, té un endeutament molt elevat, hauria pogut tenir dificultats per justificar davant dels seus accionistes. De fet, l'endemà del trencament de les negociacions apareixia, per exemple, el nom de la companyia britànica de maquillatge Charlotte Tilbury. Aquesta empresa forma part del grup Puig, tot i que el grup Puig no en té totes les accions. I, per tant, les clàusules sobre l'operació de compra de Puig sobre aquesta marca comportaven variacions si es produïen canvis en la propietat de la matriu. Clar, evidentment, si Puig es fusionava amb Stillholder, hi havia claríssimament canvis en aquesta societat matriu. Renegociar les condicions era sinònim d'incrementar el cost i aquest era un serrell negociador massa pronunciat. No és l'únic factor, però sí que va ser un factor important, saber que probablement aquests acords haurien comportat encara més despesa, més enllà de la que ja comportava directament la fusió de les dues empreses. El resultat final ha estat, de moment, més devastador per Puig que per Stillholder, devastador els parquets. Però això no deixa de ser el motiu no deixa de ser la percepció que tenien els mercats. Quan en una operació hi ha una empresa 3 vegades més gran que l'altra, la percepció és que la principal factura 15.000 milions, en aquest cas, sobre la que factura 5.000, és qui compra la petita. Així es va percebre des del mes de març es comunicava l'obertura de negociacions. Llavors Puig es va disparar i Stillholder va perdre capitalització. El que va passar divendres, i en part també dimarts, és que les dues companyies tornaven, un cop comunicat, que no es fusionarien els preus inicials dels diverses. Un factor de correcció. Una fusió del nivell de la que s'explorava per crear el segon grup mundial de la perfumeria i de la cosmètica és també un indicador que el sector viu un procés de canvi. Els problemes que es posen de manifest amb l'interès de Stillholder per guanyar notorietat, diversitat productiva i abast geogràfic no són únics. Un altre dels grans operadors del sector, Coty, també està immers en un plantejament de canvis estructurals. La vella estratègia d'operar indiferentment en els canals del luxe i en els de gran consum, que significa ser equiparable a la dita de posar els ous en diferents cistells, no dona actualment els mateixos resultats que en el passat. Per això, aquesta empresa, Coty, té en cartera la venda d'algunes de les seves marques i en concret les de grans consum, sense que, de moment, els pretendents que han sortit resultin prou convenients per la companyia, o almenys així és en aparença perquè no s'ha tancat cap operació. Stillholder, Coty, en menor mesura Puig, demostren que l'atractiu que en el passat tenia el sector de la cosmètica i la perfumeria tendeix, si no, a evaporar-se, sí, a matisar-se. Els marges de beneficis de les grans empreses de perfumeria són actualment menors que en el passat, i la narrativa de l'exclusivitat que arrossegava aquest sector se superposa en un món amb més pes de la tecnologia, amb influència sobre la tecnologia aquesta, diguem-ne, té influència sobre els canals de venda i amb una producció necessitada d'innovacions amb un cert rigor científic. També està afectada per les regulacions del mercat i fins i tot per les traves arancelàries, com s'ha vist en els últims mesos. Canvis profunds que afecten la mateixa distribució amb competidors en el canal de venda que poden ser fins i tot grans superfícies. Cal no oblidar que a l'estat espanyol el principal venedor de cosmètica és Mercadona. I també aquests canvis afecten a la difusió dels productes cap als consumidors. Fa uns anys, associar una marca a una cara famosa en campanyes o mitjans de comunicació, però ara hi ha prescriptores que arriben directament a la pantalla del mòbil, no sempre sota el control de les mateixes marques. Una manera de democratitzar, per dir-ho d'alguna manera senzilla. No? La fidelitat del consumidor a una marca concreta té actualment moltes vies per escapar-se. I la perfumeria, que en el passat havia tingut prou a vendre emocions i estils de vida, en l'actualitat també és una qüestió d'algoritmes i de cadenes de distribució. La prosa, com es pot comprovar, està vencent la poesia, i per això, perquè hi ha menys poesia, el sector perd glamour als parquets.
2: Doncs, Joan Carles, moltes gràcies avui per parlar-nos sobre aquest trencament de negociacions entre Estée Lauder i Puig, per explicar-nos i analitzar-nos el motiu. Moltes gràcies i ens veiem la setmana que ve amb un altre tema econòmic. Gràcies, Joan Carles.
12: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Que vagi molt bé. I nosaltres, ja sabeu, després de publicitat tocarà tenir aquí a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes. Ja sabeu que nosaltres comentem què s'hi cou a Twitter i després tindrem la tertúlia del Traster, aquesta tertúlia més estesa d'estar per casa amb els companys del Territori 17, amb l'Andreu Jiménez, l'Enric Rubió, la Laia de Déu, l'Isaac Muntades i jo mateixa. Però tot això després de publicitat va fins ara.
13: El nou FM, el nou so d'Osona.
14: 24/7.
15: A ALR tenim el vehicle que busques.
16: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
15: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
17: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
18: Llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
19: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
18: Llibres, papereria i regals.
19: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic. A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
20: A Boi Galtés trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació. T'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta. Som especialistes. No ho dubtis i vine a Boi Galtés. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93 886 1420, a la nostra web www.boigaltés.es i també som a Instagram, boigaltés.equitació.
21: Cocodril Club.
22: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9FM 92.8.
21: Cocodril Club,
0: el programa revival de l'Albert Malla.
14: Hasta luego, cocodrilo.
21: El nou FM.
23: Territori 17.
2: En punt ara mateix, 2:15 al Territori 17. Doncs, bon dia, Guillem, què tal?
24: Des del dijous, que no podíem tocar-nos,
2: sí.
24: Que no... Com passa el temps, eh?
2: Com passa el temps, com passa la setmana? És que llavors pensem, per què passa tan ràpid el temps? Doncs mira...
24: Perquè ens ho passem bé.
2: Exacte.
25: Perquè ha de passar ràpid.
24: No, sí, no. Sempre passa ràpid.
2: Perquè bueno, quan... en alguns moments no, eh?
24: No, però quan mires enrere en perspectiva sempre dius, ostres, ja fa 3 mesos que, o ja fa una setmana que, o ja fa 10 dies que...
2: Ja fa 5 mesos que vam començar l'any, gairebé 6.
24: Correcte.
2: O sigui...
24: Estem a punt d'arribar a la...
25: Estem a la meitat
2: a l'Equador, eh? A l'Equador de l'any.
24: Quan acabem el juny serà Equador d'aquest 2026 ja.
2: Mare que meva. Fort. Mare nervis, meva. Nervis.
24: I va, com que estem ja a finals de maig, ens arriben piulades com aquesta d'en Pep, que ens diu avui, un dia arriba la primera mosca dins de casa. Després el primer cafè amb gel. Més tard la primera copa de vi rosat en una terrassa. I finalment el primer capítol tonto de temps de silenci a l'hora de la migdiada. L'estiu és una estació, sí, però a terra com un estat d'ànim.
25: I s'ha deixat... No, una cosa negativa, eh?
24: Sí?
25: Els mosquits.
24: Sí.
2: Sí.
24: Mira,
2: sí.
24: Ahir
2: cert.
24: A casa vaig haver d'obrir totes les finestres possibles que hi havia allà perquè fotia una calor que no s'aguantava. Vam venir uns amics i vam jugar al joc de a veure qui caça la primera mosca. Així perquè
2: era... A mi m'està picant tot ara, pensant... Jo ja tinc picades, de mosquit, i mira que no solo tenir picades.
24: Doncs imagina't, el que ens queda. Va, l'Albert ens comparteix la següent reflexió. Diu avui que es veu que la gent tenia moltes ganes que arribés l'estiu. Deu ser que no han d'herbassejar la ceba. No sé què vol dir això, però fa molt mala pinta.
2: Deu ser alguna cosa relacionada del camp, exacte.
24: Alguna cosa...
25: I tant.
24: Va, i aquest usuari ens deixa una altra pregunta a l'aire. Comenta, en quin moment he de dormir amb l'aire posat si fa 4 dies estàvem a 12 graus? Doncs mira, que el temps és molt capritxós. Fa calor.
2: Però crec que fa menys dies, perquè, o sigui, literalment va ser de 3... O sigui, la diferència de 3 dies era de dormir amb nòrdic a dormir sense nòrdic.
24: Correcte,
2: que...
24: correcte. Va, i en honor al nostre company Marcel Puig, ahir era un dia de platja, sí o sí.
25: Sí, sí.
24: O sí.
25: Marcel Puig.
24: Però
2: anar... Marcel Puig.
24: Però anar a la platja no sempre té bons resultats. De fet, l'Àlex ens diu això. Una cosa, avui he anat a la platja. Entre que m'ha sortit el parasol volant, els guidis, la puta sorra i el sol, no hi torno mai més. És un lloc que no està fet per mi. Piscina o barbària. Esteu piradíssims els que preferiu la platja.
2: Què sou més? Va, de piscina. Ja toca aquest debat. Piscina
24: depèn.
2: O platja?
24: Depèn. Jo crec que hi ha un moment del dia que et porta cap a la piscina, que és més al matí, segurament, perquè així ja te'n vas a dinar i no t'has de treure sorra, no has de fer cosa.
2: Sí.
24: Però jo crec que al vespre... Tarda, vespre, és més hora de...
25: És que jo
24: de platja.
25: Crec...
24: Perquè llavors ja pots empalmar amb un passeig marítim, ja pots empalmar amb alguna cosa així.
25: Per mi el temps, o sigui, segons l'hora que sigui, no em va la funció de quin lloc està. És més el context.
24: La sensació,
25: tot.
24: No?
25: La sensació.
2: Jo crec que estic més amb l'Andreu, eh?
25: Que sigui, sí? Que si platja fina, uf, posa'm una piscina. Ara, platjat així... Amb l'aigua...
2: Una caleta amb roques grans.
25: Sí, la sorra més gruixudeta...
2: Ai, que finet és l'Andreu.
25: Molt finet.
24: Molt finet, va. Mare de Déu, Andreu. Va, bona piulada d'aquest usuari. Crec que és un sentiment que molta gent pot compartir. Atenció, eh? Ens diu, m'agrada el gimnàs perquè veure tots els dies les mateixes 7 persones i no parlar-se mai és exactament el tipus de socialització que gaudeix.
2: Està molt bé, eh?
25: Això passa, eh?
2: Sí. O que tens la mateixa conversa de...
25: Ei, conversa d'ascensor.
24: Tot bé, sí. Es pares sí, sí. Bé, sí.
2: És molt que bé, ni vaig, això, eh, rotllo... Hola,
25: quina calor,
2: mirades
25: eh?
2: I... Uf, quina calor, eh? Sí.
24: Va, us procedeixo a llegir una piulada que m'ha fet molta gràcia, especialment avui.
2: A veure.
24: Ens escriuen, he cridat Enzo en un parc i s'ha girat fins i tot el tobogant.
2: em sap molt greu, però no m'agrada gens aquest nom.
25: Enzo Fernández.
24: Quanta gent coneixes que es diu Enzo?
2: Per sort, poca.
24: Jo crec que una persona conec.
25: Jo
2: com
25: que...
2: molt, tres nens,
25: ah, sí, jo
2: potser.
25: Una,
2: o dos nens.
25: Però
2: dos
25: si
2: infants.
25: No són...
2: Adults, no.
25: A veure, nom d'Enzo no és una persona amb 8 cognoms catalans.
24: No, ni una persona que tingui 80 anys, tampoc.
2: Tampoc.
24: Va, anem per coses importants. L'Albert ens fa una primera entrada així. Diu, suposo que el fet que el rei sigui el protagonista de l'anunci de la convocatòria de la selecció espanyola és un exemple clar que mai s'ha de barrejar futbol i política.
25: És un clar exemple... de que em confirma més la meva postura de signar o no anar amb la selecció espanyola.
24: Va, dels noms de la llista, Andreu de la selecció, tothom en té la seva opinió. Ens diuen avui, jo també penso que Hausen és molt millor que Cubarsí i Eric i crec que no només hauria d'anar al Mundial, sinó a més hauria de ser titular tots els partits i que l'Eric i en Cubarsí tornin cap a casa.
25: És millor si juguen Cubarsí i Eric García amb una cama, allà sí que és millor, però amb dues cames no.
24: Perfecte, va, i en Sergi se'n va a les dades per fer la seva valoració. Ens escriu, només 9 jugadors del Madrid en un Mundial de 48 equips, però la culpa és del seleccionador d'Espanya. Diu, molts viuen al món de Yupi.
25: Sí.
2: M'he perdut aquí.
25: Per...
24: ahir, històric, o sigui, ahir es va fer l'anunci de...
2: sí, això vaig ser conscient.
24: Doncs no hi ha cap jugador espanyol que jugui al Real Madrid que vagi convocat pel seleccionador espanyol, que és un fet històric.
25: És la primera vegada que passa que cap jugador del Madrid va a un Mundial amb Espanya.
2: No hi ha cap jugador del Madrid?
24: Del Madrid, amb la convocatòria d'Espanya, cap.
25: No.
24: I amb els 48 equips del Mundial, 48 seleccions del Mundial, de moment confirmats n'hi ha 9, que és una xifra molt baixa.
25: Poc.
24: Una xifra molt baixa.
2: Ostres, uau.
25: Perquè Camavinga no va.
24: Correcte, correcte. Va, bon comentari de persona gran, que avui ens diu, hi ha un plaer adult del qual ningú presumeix. Diu, acabar un tràmit sense que et falti cap paper.
2: 100%.
25: Com, perdó?
2: 100%, 100%.
24: Allò que quan vas a fer un tràmit i et diuen ara dona'm el registre de no sé què, ara una fotocòpia o no sé quantos, ara el tal. Portar-ho tot i poder-ho entregar... Ostres.
2: Bueno, no sé si heu vist Vinagreta, que hi ha un gag...
24: No, no l'he vist.
2: Doncs hi ha un, sí, hi ha un gag que literalment sí, és...
24: Hi ha un personatge.
2: O sigui, ens defineix a tots quan fem tràmits burocràtics de... Sí, això, tiplau. Això...
24: I llavors resulta que no... Que, o que està tancat... O que és l'hora d'esmorzar. Va, i acabarem amb una consulta de la Marta, una consulta per l'Ona, que potser és més experta, no sé. Ens diu, si estic parlant amb una persona i ha mirat la meva història més de 3 vegades repetidament, és normal? Diu, és per una amiga.
2: No, no és normal.
24: Per tant, el consell
25: és... Però li falta donar-li el cor.
24: Sí?
2: Sí, el cor ho diu tot, eh?
25: El cor és un abans i un després.
2: Perquè al final, realment, mirar la història no...
24: No és tan significatiu,
2: no? A veure,
24: no?
2: Si la veu a primera hora del matí, la torna a mirar a la tarda i la torna a mirar a la nit, fes-t'ho mirar.
24: És que hi ha una intenció, no, aquí?
2: Sí.
24: És que hi ha una intenció. Doncs Marta, Marta, posa-li un cor, va, i així...
2: No, tira-li un like, ja tira-li un like,
24: ja
2: va.
24: Vinga.
2: Doncs va, Guillem.
24: Demà més.
2: Demà més i demà més. Més. Demà i més i millor.
24: Perfecte.
2: Que vagi molt bé.
24: Adéu,
2: fins
24: adéu.
2: Ara. Passen 7 minuts de 11:15 del matí, per tant, moment de la tertúlia d'Estar per casa.
3: El Traster, la tertúlia d'Estar per casa del Territori 17.
2: Doncs bé, un dimarts més a la tertúlia del Traster, tertúlia d'Estar per casa, com sempre, de la mà dels companys del Territori 17, amb la Laia de Déu, l'Enric Rubio, l'Isaac Muntades... No em deixaré tampoc a l'Andreu Jiménez i jo mateixa. Què tal, com esteu?
4: Molt bé.
5: Bé, bé.
2: Com porteu aquesta calor?
6: Ah, no, i això bé.
2: Sí?
6: És el que menys em preocupa. Sí, la veritat és que sí.
5: Sí, ens hauria preocupat el fet que no pararà fins al novembre, però ara mateix s'aguanta bé.
2: Uf, és veritat, això,
25: sí,
2: eh?
25: Sí, això és el problema.
2: Ha començat relativament tard, perquè ha estat fent... més o menys entre temps fins ara al maig, però ara se'ns ha acabat, eh? Aquesta treva no... Sí.
5: I,
2: ja no durarà per
5: més. Carrers, sí, com es nota carrers i places, eh? No sé si vau sortir ahir cap a la tarda o així pels vostres pobles, però bé, aquí abans ho hem comentat a l'entrevista, sí que era Sant Isidre, però la gentada que es veia pels carrers dels centres i tot, ostres, això els negocis de bars, restaurants, gelateries ho estan notant.
25: Agrada, això, eh?
5: Sí, sí, sí. I tant, i tant.
2: I ve de gust, és un festiuet. Eh? Sí, sí, totalment. Bé, que us ho expliqueu vosaltres.
5: Bé, doncs mira...
6: Si et dic la veritat, és que no puc més. Jo estic mentalment saturada, estic amb el TFG i t'ho juro que tinc unes ganes d'acabar-lo. I no l'acabo fins al desembre, que...
2: I això, no com és, que fins al desembre?
6: Perquè a la UOC està dividit, per sort, en 2 semestres, que és com un any sencer d'universitat, saps? Mm. Uf. Aleshores, jo l'he començat aquest semestre i l'acabo el següent.
2: Ostres.
6: Però...
2: O sigui, a l'estiu et tocarà pringar una mica amb el TFG?
6: Espero que no gaire. O sigui, espero que tan sols hagi d'analitzar el que he d'analitzar i parlar amb gent que m'interessa molt parlar-hi, bàsicament. Espero que només hagi de fer això o inclús que algunes coses les pugui fer el setembre.
2: Veus?
6: Però ja està.
2: Es pot saber, Laia, de què fas el TFG?
6: Sí.
5: S'ha de saber, és un tema molt interessant.
6: Vale, o sigui, literalment el títol és Dones i extrema dreta, representació i discurs polític, analitzant el discurs de Sílvia Orriols i Giorgia Meloni.
2: Tens teca per analitzar, Laio? Vull dir que...
6: Sí.
2: No et quedaràs sense paraules, tampoc.
6: No,
5: temporada que ve pots fer una secció sobre això.
2: Desclosant el TFG de la Laio.
6: Exacte. Sí, exacte. Puc parlar, puc fer-me una secció de el TFG, com avança el meu TFG. No, la qüestió és que costa molt discernir entre la Laia persona individual i la Laia persona estudiant i acadèmica. És el que més m'està costant, al final. Però bé, per la resta bé. No passa res.
2: Per la resta bé. I la resta com aneu?
5: Bé, doncs mira, com dèiem, venint d'un cap de setmana d'aquí de... Cardeu molt mogut, ha estat un cap de setmana de fira, esplendorós, podríem dir. De fet, a la Fira Sant Isidre tothom es pensava que hi hauria, vindria cap a caiguda, no per cap mala gestió ni res, sinó perquè, clar, Fira Sant Isidre és bestiar i no teníem ni boví ni porcí. Segurament els vostres pobles, si heu tingut Sant Isidre o Sant Pons o aquests esdeveniments, també ho haureu notat, però realment ha estat un... sigui per la meteorologia, sigui perquè, pel que sigui, però ha estat un èxit d'assistència. De fet, jo ho dèiem altres anys. El dilluns, clar, aquí a Cardeu sempre és festiu, però no passa a la resta de Catalunya, o no tot arreu. En canvi, enguany, a les restes d'emissores, segurament, si no totes gairebé, doncs teníem també festiu, i això s'ha notat molt, que tenia molta gent de Barcelona. De fet, les parades normalment es recollien altres anys, 5-6 de tarda, ja més, que estava tot recollit. Enguany, jo tornava a peu cap al cotxe, perquè déu-n'hi-do com costa, perquè aquests dies, cap a 11:15 de la nit, i encara podies comprar alguna cosa a les parades, 11:15 de la nit d'un dilluns, eh? Estem parlant que encara hi havia centenars de persones... Sí, voltant per allà, vull dir que no és centre a Barcelona, i realment bé, sí que, clar, no han hagut els concursos de boví, sí que hi ha concurs d'aquí de cavalls, on va haver un petit incident d'un cavall que va sortir galopant a través del públic, però res, no es pot sí, es va tractar una corda de coses que passen realment, era un poltre que es va desbocar i es va trencar la corda que la regna amb la que l'agafaven, i bé, va sortir galopant cap a la llibertat fins a posar-se pobret a la seva quadra, però res, no es va haver de lamentar res, i això, una gentada que feia por, la veritat és que sí.
25: Però aquesta fira, Enric, sempre cau quan hi ha la segona Pasqua o no?
5: Sí, sempre cau a... Bueno, en principi sempre és el penúltim cap de setmana del mes de maig i s'enquadra amb Sant Isidre, d'alguna manera, eh? S'enquadra amb el següent cap de setmana de Sant Isidre, en principi, llavors sempre comencem el divendres. Divendres, dijous hi ha algun acte, alguna presentació, però res, no a la pròpia fira, i divendres quan està pròpiament tot obert. Pensem que l'espai ocupa hectàrees, perquè tenim tant zones d'exposicions que són uns camps que estan adaptats aquí, tenim passejos, tenim places, és un punt on es tallen carreteres principals que passen per carretera, inclús per anades de pobles més amunt fins a Granollers, per tant, grans artèries queden completament tallades durant 3 dies per poder donar cabuda a tot això, no? I sí que realment, doncs, bé, desarramaderia era un any important, més que mai, potser, inclús per això que diem, no?, que hi havia sempre la vista posada en aquest exocap, però no s'ha notat. Hi havien posat, doncs, una vaca, doncs, com de cartró pluma, no?, on els nens podien munyir i coses d'aquest estil, no?, perquè, evidentment, no hi havia els animals, però sí que s'ha pogut veure, doncs, conill, cabra, aquí, ponis, someres, ases, etc. I bé, la veritat és que ha estat una festassa.
2: Bastant semblant al que vam viure nosaltres al Mercat del Ram, que vull dir també, o sigui, el pol principal és el bestiar, i aquest any tampoc no hi havia bestiar, el principal que era el porcí, el boví tampoc hi era, i per tant es va haver de reinventar també com tu deies, no? També amb imatges de cartró, que també és una altra manera com de...
25: Amb tas de carn de vedella, no?
2: Amb tastos de carn, sí. També així. Vull dir que
5: és pedagogia, no?
2: Exacte, és pedagogia, sí, que també doncs, és una altra manera de veure doncs, el Mercat del Ram, que també va anar molt bé, sí. Vull dir que perquè
5: s'ha dit bé. Clar, vosaltres ho vau tenir més cardat perquè era molt més proper a tot el que va passar.
2: Exacte.
5: Evidentment, encara tenint restriccions, però clar, la gent, sembla que quan s'oblida una mica de les coses, doncs que no ho té en compte, però segurament si haguéssim fet una fira ramadera, independentment que no haguessin vingut porcs quan va petar tot el de Collserola, la gent no hauria volgut, encara que no tingui cap tipus de perillositat, no? Però bueno, aquests alarmismes, no?, que a vegades es fan per xarxes i així, llavors vosaltres, ostres, estàveu molt propers i entenc que es deuria hauria... que es deuria patir. Suposo que tenien recursos, no?, també per jocs infantils, per nens,
2: sí, clar,
5: i així, no?
2: Sí, també hi havia la Casa de Pagès, que era com aquest espai que simulava una granja, no?, també, doncs, vull dir, sí que hi havia altre tipus de, per exemple, hi havia gallines, pollets, oques i tot aquest tipus de bestiar aviar, sí que hi era, però també, doncs, això, reinventar-se, com també la Festa dels Tonis, també, s'han hagut de reinventar, perquè, clar, també, doncs, no, també és una festa dedicada al bestiar i tampoc hi havia bestiar. Vull dir que s'haurà d'anar també surfejant tot aquest tema. I Isaac, vosaltres aquí al Ripollès també, no? Vull dir, també teniu diverses fires on el bestiar també és clau.
7: Sí, no, bueno, el que passa que sí que, ara que deia l'Enric això de Sant Isidre, aquí a Sant Isidre també es fan activitats, aquí a Sant Joan, precisament, es fa la Fira de Sant Isidre, que reparteix una mica entre el dia 1 i després al cap d'una quinzena de dies, doncs... es tornen a fer activitats i vam tenir el primer concurs del cavall pirinenc català que es feia aquí a Sant Joan de les Baderes. Normalment se'n fa un de tardor que es fa a Llanars, que aquest és un clàssic del calendari de cada temporada, que aproximadament és un mes després de la tria de festes que tenim, doncs, a l'octubre, no?, que és la tria de mulats, com deia l'Enric, el 13 d'octubre, el 15 és la fira de Santa Teresa i de l'Ovella, I una setmana abans d'aquestes hi ha la de Ribes de Freser, no?, la Fira del Bestiar. Vull dir que aquesta sí que l'any passat ens va enganxar de ple, vull dir, no es van poder fer, si ho recordeu, perquè ens va atrapar tota la pesta porcina i tot plegat, i, bueno, i tot aquests merders.
5: El mateix mes, no, Isaac, si no recordo malament? Va ser
7: sí, de fet, sí, de fet, la de la Fira del Bestiar Ribes es va saber que se suspenia un dia abans. Sí. Vull dir que va ser molt, molt justet. I en el cas d'això, doncs, d'aquesta de Sant Joan, clar, és bestiar aquí, vull dir, són cavalls, llavors no hi havia problemes i es va fer molt èxit i les que en principi són de cavalls no hi hauria d'haver problema aquest any. Perquè, a més, si ho recordeu bé, clar, moltes explotacions, per exemple, la tria de mulats, venen del mateix Ripollès, per exemple. Sí. Vull dir que no hi ha...
5: Bé, és on hi ha més concentració, no? D'això no.
7: Sí.
5: No tinc cap dada, però realment el Ripollès, a nivell de mulats, no?, seria a nivell català, bueno, català i referent a la resta del territori, sí, peninsular, però és el gran punt, no?, el bressol, d'alguna manera.
7: És que totes són d'allà, a més de Molló, d'Espinavell, de, bueno, Ginestosa, tots els barris i també de Camprodon, vull dir, és les 13 explotacions que hi van cada any, més o menys, són totes d'allà.
5: Sí, això també és curiós, perquè el fet que sigui aquella zona també conforma un paisatge, eh? És a dir, el paisatge d'aquella zona és molt característic, no? Hi ha grans pastures a gran alçada, etc. Està molt, molt treballat i, clar, això també, veient clarament com els diferents tipus de bestiar formula aquest mosaic diferent a cada zona on estàs, no?, d'alguna manera, i és una cosa molt visible en aquests viaranys.
7: Sí, sí.
5: I per aquí, Vic, quina és la propera fira que teniu així potent? Well, perquè Vic és ciutat de fires, aquí que tenim molta cosa, però mare de Déu Santíssima, Vic, quan sortiu d'una, n'esteu una altra.
2: Doncs mira, avui hem parlat amb la Bet Piella, que ha vingut aquí al Territori 17, i hem parlat del So de les Cases, que crec que és una fira en si, perquè és com un microfestival, però molt petit, perquè, no sé si heu sentit l'entrevista, però bàsicament portar música, art i... o sigui, tant, diguéssim, arts escèniques com també art contemporani, a espais emblemàtics de la ciutat de Vic. Per exemple, moltes cases o molts espais que estan tancats al públic durant l'any perquè són particulars, però que, òbviament, tenen, doncs, una història darrere sobre el nou públic, i, doncs, allà, doncs, hi ha, per exemple, doncs, concerts, per exemple, d'artistes coneguts o no tan coneguts. Trobo que és una iniciativa superxula. Sí. Com deia la Bet, és que ella sàpiga, no s'havia fet anteriorment a cap altre municipi, pot ser que sí o pot ser que no. I, per exemple, a Rupit ara s'està fent el So de les Pedres, que seria una iniciativa similar, però, no sé, trobo que és com un microfestival així xulo, i ella deia que és tan petit i ha de ser d'un format tan íntim que diu, no ho vull dir molt alt tampoc, perquè ha de com continuar sent així, com diguéssim, no secret, però com de petit format. I trobo que és xulo.
25: Sí, perquè si no hi sabem què passa aquí a Vic.
2: Sí, si no aquí a
25: Vic... Amb les fires.
2: Sí, exacte.
5: Sí, sí, que a la mínima es desmadra tot, eh?
2: Sí.
5: No, però aquestes iniciatives són molt maques. Jo havia viscut un poble de Conca Barberà molt petitó de 30 habitants i ara fan un... No és el mateix, però exactament. Sí que obren les cases, no? Són cases medievals i el que ha fet és donar molt valor afegit a un patrimoni que la gent desconeix per complet, perquè és el que tu dius, Ona. És patrimoni que sempre està tancat, no? Perquè és privat i no l'has vist a l'interior, ni t'imagines, com passa moltes vegades a carrers vells de poble, que veus petites cases estretes i si t'obren les portes, cap enrere tens uns patis i una arquitectura increïble. Mm-hmm. I d'alguna manera és posar en valor doncs, aquest patrimoni de les diversos pobles i ciutats que tantes vegades desconeixem, no? I el fet de conèixer-lo també d'alguna manera vol dir estimar-ho, i estimar-ho vol dir després fer per conservar-ho, que és el que necessitem.
2: Exacte.
5: Tot plegat.
2: I la Bet deia, explicava també que al final, o sigui, clar, perquè al final hem de parlar doncs, amb els propietaris de les cases, que al principi com costa una mica perquè, és a dir, és de petit format, però la Bet contava que en total, entre tots els dies i tot, eren unes 11.000 persones que podien com formar part d'aquesta... Yeah. Vull dir que és petit, però no és tan petit comparat amb Vic. 11.000 persones són poques, no?
5: Però quantes cases són?
2: Clar, són 14 espais, 3 dies diferents, em sembla.
5: Déu-n'hi-do els espais, perquè, clar, si dividim 11.000 entre 14, sí que no és una macrofestival, però tampoc és que tinguis 15 persones a la sala d'estar de casa.
25: No,
5: eh?
25: Ten gent.
2: I, clar, la gent, sí, no, sí, els propietaris deien com que els hi xoca, però llavors, òbviament, doncs, l'Ajuntament els acompanya i al final, doncs, no es posen a dintre el menjador de casa teva, però vull dir que si tenen un espai així, doncs, també és com... bonic poder-lo compartir amb la resta de persones que viuen aquí a Vic. I també hi ha un altre festival que m'agradaria comentar, que no és a Vic, que és a Torelló, que és el Festus, yep, que també aquesta setmana parlarem amb ells, que és un festival d'arts al carrer, que hi vaig poder anar l'any passat, i la veritat és que també és molt guai, són com propostes doncs, potser més alternatives, i totes són al carrer, algunes són al Teatre Sirvianum, però la majoria són obertes al carrer, òbviament també com el so de les cases són propostes gratuïtes, per tant també és un plus això doncs, que tothom pugui accedir a la cultura, això és un gran punt. I també doncs, si us agrada tot el tema d'arts contemporànies, cultura i tal, doncs veniu cap a la comarca d'Osona, òbviament que tenim moltíssimes coses, com també les vostres comarques, eh?
5: I tant. Quin plaer fer ràdio, perquè no sé si us passa a vosaltres, però jo, des que faig ràdio, jo creia que estava molt vinculat a la cultura del meu territori, però des que faig ràdio, te n'adones que cada dia, inclús en mateixos municipis, es solapen coses i tot el que podem arribar a conèixer gràcies a aquesta professió, no?, que duem a terme, que crec que és un privilegi que poca gent s'imagina el regal que arribem a tenir.
6: Mm. Home, sí, jo crec que jo, que sóc la que menys temps porto, i també la que menys temps porta vivint, doncs, al Vallès Oriental, no? Gràcies a això també estic coneguent, doncs, moltes activitats, vull dir, aquí a Sant Feliu no sabia que feien tantes coses, i de cop fan com moltes coses. I és com
25: la Fira del Rellotge.
2: La Fira del Rellotge. Sí.
7: N'hi ha de bones, de fira. Sí. Aquí el mes de maig, el Ripollès, ja ho sabeu, és un mes també molt potent, no?, perquè tens festes majors, però tens fires molt tradicionals també, vull dir que com el casament a pagès i la festa de la llana, que això és la fira més tradicional per antonomàsia, jo crec, de totes les fires, perquè tens tradició ramadera i tradició cultural i folklòrica, no? Vull dir que i és un no parar, vull dir, cada setmana, Déu-n'hi-do. Són pobles bastant actius culturalment aquí, encara que siguem petits.
2: A Ripollès no passen coses.
7: Sí, passen
5: moltes
7: coses.
5: I quan és aquesta fira, Isaac, has dit? Quan és o va ser?
7: No, el casament a pagès i la festa de llana és una setmana sempre després de la festa major de Sant Eudald. Per tant, cau més o menys entre el 17 i el 19 de maig, més o menys, cada any, suposo. Aproximadament, eh?
2: Veu tenir alada parellada, per aquí, Isaac?
7: Sí, vam tenir alada parellada, que era la padrina d'honor. Cada any hi ha padrins d'honor. I aquest any tenim en Jordi Tarrés, que és 7 vegades campió del món de trial.
5: Quasi res, eh?
7: Que va ser, exacte. Bueno, comparat amb Antoni Bou, que en té 40.
5: Ja, però és que allò ja és una cosa que dius.
7: Sí. Doncs vam tenir-los de padrins, i fa gràcia perquè cada any venen dues persones famoses.
5: Dues,
7: realment... Sí, sempre un home i una dona, que fan de padrins d'honor de la parella, que en aquest cas era una parella real de nuvis, que això també és un tema a tractar, que a vegades són actors... perquè no cada any es pot casar algú que vulgui casar-se, però a vegades sí, i aquest any la parella era real, i de fet eren de Can de Bànol, la parella.
2: Ah. Ostres, quina oportunitat.
5: Una moguda,
2: doncs.
5: Ho recordes, de per vida, per viu malament.
7: Sí.
25: Isaac,
7: casament, sí.
25: Avui a ple, no?
7: Avui a ple de Ripoll.
5: Estava tranquil, pobre Isaac. No hi havia de pensar fins aquí un parell d'hores.
7: No, però és un ple que canvia les coses perquè no prenen possessió els regidors del PSC.
25: Ah, no?
7: De moment.
2: Ui?
7: No, suposo que no haurà arribat la credencial, entenc jo. Tampoc ens han dit massa res més. Ostres.
5: Penseu que no estem ni en precampanya, eh? O sigui,
7: veurem, si, que... veurem si hi ha alguna cosa més, però en principi no... I, per tant, veient una mica l'ordre del dia, en principi hauria de ser un ple... Quan dic ple de tràmit a Ripoll vol dir que et menjaràs 2 hores mínim, eh? Però serà... No arribarem a les 12, en principi.
5: Isaac, sigues sincer. Portes micro o portes micro i crispetes quan vas als plens de Ripoll?
7: Jo, els dos últims, hi he anat allà, perquè sempre me'ls mirava pel YouTube. Però els dos últims... I aquest també, si haguéssim pres posició, hagués anat. Però jo me'ls miro des de casa i... I la veritat és que són molt divertits, eh? Vull dir, tenen moments molt hilarants. I estan allà, realment, també veus més coses, perquè, clar, veus el públic i tal, però, ostres, jo prefereixo veure'ls des de casa, també. Perquè pots marxar en algun moment si parlen d'alguna cosa que no t'interessa, perquè, bueno...
5: Sí, el problema és que després, quan has de fer la notícia, ostres, si t'has perdut alguna cosa i te l'has de menjar de nou sencer, dius, me caso... Segur que us ha passat alguna vegada...
7: Ja tinc espies allà que em diuen què passa i això, però no, molt bé, molt bé. Aviam, aviam avui.
5: L'Isaac té tota una trama muntada, d'informadors, per això ens porta cada dia tan bona informació.
7: Sí. No, la premsa d'allà, cap de premsa de l'Ajuntament de Ripoll, que és un crac, i ens ajuda molt, la veritat.
2: Doncs queden 2 minutets, no sé si voleu parlar comentar algun altre tema. Sempre ens passa que llavors tenim temes que ens voldrien allargar 10 minuts, però...
6: Clar, és que això, saps? És que obrir un meló és complicat ara mateix. Amb 2 minuts és...
5: És complexa, però parlant de plens, sessió plenària, a veure què passa aquí a Cardedeu, que serà aquesta... No, a la setmana, dijous que ve, perquè l'últim cop ens van obligar a identificar-nos amb el DNI.
6: Què?
2: Ah, sí?
5: De la radiotelevisió, sí. I bé, deien que no havia estat porta tancada, però no va poder entrar ningú, perquè porta tancada s'ha de decretar, l'únic que les portes estan tancades en clau. Llavors, una cosa és porta tancada com a concepte i l'altra porta tancada físicament, no?
6: Ja.
5: Hi ha bastant merder, i així que veurem què passa.
6: Sí. Uau, em sembla molt fort que s'estigui arribant a això.
7: Sí. Que no es pot tancar, hauria un ple, vull dir, no. Públics.
5: Es pot, però prèviament decretat, avisat, i en principi si hi ha hagut algun tipus de problemàtica. Mira, proper trasteu us en portaré d'això, ja farem alguna notícia, perquè sí, va ser una mica complexa, és això. No ho sabien, que està tancada en clau, si la gent que vulgui pot entrar, però clar, està tancada en clau. Llavors, com que no s'havia decretat, tampoc es podia acusar l'Ajuntament de que hagués decretat la porta tancada, no? Una mica surrealista. I sí, van demanar identificació a la policia local a l'entrada. No només van demanar identificació, sinó que es van anotar els nostres dades personals del DNI de Ràdio Televisió Cardedeu, de quan vam accedir-hi. No només nosaltres, sinó els que entraven, però clar, nosaltres anem com a mitjà, i de fet anem a cobrir això com un servei a l'Ajuntament.
2: Ostres.
6: Collons.
2: Doncs Enric, ens en portes més la setmana que ve d'aquest tema, que també donarà per si. Doncs,
5: espero no arribar tonyinat.
2: Exacte. Doncs amb això ens quedem al Territori 17 d'avui. Moltes gràcies a Enric, Isaac, Lai, Andreu i jo mateixa per aquest traster. I res, nosaltres hi tornarem demà puntuals a les 9 del matí. Que en tingueu molt bon dia.
6: Ciao.
7: Adéu.

0: Bona tarda, benvinguts a l'últim Anem a la Muntanya del mes de maig. Passes de gegant, ara ja cap al final de temporada. Són les 9 i 5 minuts d'aquesta nit del 25 de maig de 2026. Torno a repetir la data, 25 de maig de 2026, perquè sembla que estiguem als vols de Sant Joan o sembla que estiguem a principis de juliol, perquè Déu-n'hi-do, quina calorada aquests dies, Déu-n'hi-do com pica el sol, és ben bé, després en parlarem al final del programa, però és ben bé que estem, jo crec que tots, una mica despistats amb el que està passant. Però no estem gens despistats d'on som, que estem aquí a l'estudi d'Ona Cuinenca, a punt de començar el programa d'avui, amb aquesta olor ja d'estiu per totes bandes que es va respirant i amb ganes de compartir els pròxims 53 minuts amb tots vosaltres. Escolteu-nos en directe o a través de totes les maneres que són possibles, que també estarem molt contents de que ens escolteu. Sense cap més paraula, ja donem la benvinguda a tots els membres de l'Anem a la Muntanya que estan aquí davant dels micros verds que tant ens caracteritzen, que tant caracteritzen a Ona Cuinenca. Què tal, com esteu?
1: Bé.
0: Aguantant aquesta calorada ja.
1: Sí, sí, màniga curta, tot taco i pantalons curts.
0: Jo encara he anat amb màniga llarga, ara.
1: Bueno, és que ara quan sortim ja estaran per sota dels 20 graus, això suposo.
0: Sí,
2: ja farà fred.
1: Llavors ja farà una mica. Ja.
0: Però ha canviat com mitjó en pocs dies, després en parlarem.
3: En dos dies ha passat de ser primavera fresca a estiu calorós.
0: Sí, dius passat encara plovia i fins i tot va nevar al Pirineu, dius passat, en algun lloc bastant, i en 4 dies s'ha fet això un tom realment extraordinari. I bueno, estic... Després... No llargo. Ja. Després ho parlarem. Vaig anar a caminar per això pels vols de Sant Feliu el dissabte. I encara està tot molt obert, per això. Encara...
1: Jo
0: crec que si ara acaben algunes tempestes o així al juny, que segur que plou una mica al juny, ho tenim molt, molt salvat, eh?
1: Sí, el que passa...
0: Encara que farà aquella calor tan gran...
1: El que passa és que quan comenci a fotre dues setmanes o tres de calor seguida sense ploure...
0: Sí,
1: s'assecarà tota l'herba que hi ha aquesta, tota aquesta herba que ha crescut i així, veuràs tu llavors com riurem, eh?
0: Però crec que els arbres grans tenen...
1: Ah, no, els arbres grans tenen... tots els que havien de caure... encara no, eh? Jo en tinc a la carretera algun de controlat que encara no ha caigut. O sigui que, i cada vegada que hi passo me'l miro a veure què passa, a veure si cau en aquell moment o no. Hòstia.
0: Sí, no. O sigui que... Jo feia dies que no feia una ruta tan llarga que va votar en Sant Feliu, i en cas nota els efectes de les arbres caiguts.
3: I tant.
0: Caure moltíssims, eh? Una trinxada...
1: N'hi ha molts, no molts.
0: Espectacular, sí, eh? Aquell dia va fer una ventana.
1: No, i anant pel bosc, de vegades vas per un camí que has fet sempre i tot de cop fas una curva i et trobes un arbre allà al mig que ha caigut i que, bueno, has de començar a mirar per veure on el passes i...
0: No, és que... Clar, ara ja fa dies que ha passat, eh? Però... Déu-n'hi-do aquella ventada, eh? Déu-n'hi-do aquell dia, eh? Va ser forta, eh? Va ser molt, molt forta, sobretot a la nostra zona. És on més ens va tocar. Molt bé, algú més a destacar?
1: No, jo volia comentar una cosa que em va passar ahir i que pot passar a qualsevol. I és que vaig anar a caminar per allà a Cabanyelles i quan ja tornava se m'acosta un gos amb una mala cara i una mala llet. I hòstia, jo portava un pal, perquè sempre surto molt pal, i li vaig ensenyar el pal i tal, però em bordava i m'ensenyava les dents, eh? O sigui que...
3: I et ve l'amo i diu, no fa res.
1: Sí, no, espera't.
0: Era gros?
1: Se'n va anar, era grosset, no enorme, però era grosset. se'n va anar i al cap d'una estona torna. I tornem-hi altra vegada. Jo ja nerviós, ja saps? I bueno, finalment se'n va tornar. I llavors vaig veure la parella que... I els vaig fotre una bronca com una casa, home, esclar. Vull dir, els gossos s'han de portar lligats, tu. I més quan és un gos com aquest, que els amos segur que saben com és el gos, no?
2: I tant.
1: doncs, vull dir, collons, un gos així no pot anar de sol per la muntanya, tu, no hi pot anar, home. Que...
3: Si has d'espantar a l'altra gent...
1: Sí, no, mira, i ara estic pensant en comprar-me algun spray d'aquests de pebre o així per portar-lo a sobre, tu, perquè algun dia et pot passar alguna cosa i tens un disgust com una catedral, tu. Sí. I et fot una mossegada i...
4: No, és que pot fer molt mal, eh?
1: Home, i tant, que et pot fotre mal, tu. Un gos i a les dimensions que tenia la cara que fotia, tu, de veritat, eh? Mira que m'he trobat gossos pels carrers i per les muntanyes i per tot. Però em sembla que és la primera vegada que m'ha acollonit un gos, eh? O sigui que sí, no?
4: Sí, estaves acollonit, vaja. Estaves...
1: Bueno, estava no ben acollonit del tot, però sí, perquè portava el pal, i amb el pal jo pensava que me'n podia una mica escapar, no? Perquè li podia fotre algun hòstia, alguna... Però si no hagués anat amb el pal, em hagués acollonit molt, eh? Sí.
3: Jo m'hi he trobat, Joan, sí, i alguna vegada m'he acollonit fort. Sí. I d'altres, el que et deia, ve el gos corrent de lluny i de lluny sents... No fa res. Sí, i penso, ja el tinc a sobre, espero que no em faci res.
1: Sí. No, però és que aquesta parella estaven molt lluny, que no el veien. O sigui, no van veure com a mi se'm posava el gos. No el van veure perquè estaven molt lluny, no es veien, encara no es veien. Els vaig veure després caminant cap allà, els vaig veure, els vaig trobar.
4: Sí. Bueno, però més s'ha portat...
2: Jo fa unes setmanes també, vaig sortir a fer una volta... vaig anar cap a... volta solana, es diria, sí, cap a les Alies i després cap a l'altra banda. I just sortir darrere el cementiri de Sant Feliu, pujant cap amunt, pel Corriol, també dos nois amb un gos, i el gos em va marcar. O sigui, em va saltar i em va marcar el braç.
1: Hòstia. O sigui, et va arribar...
2: Sí. O sigui, no va ser una mossegada com a tal, però va ser com un cop de morro, saps? Vull dir, em va dir, hòstia, està bé? Dic, sí, estic bé, però això no, vull dir, no és normal, això, no? Vull dir...
3: Sí, ja pots estar lligant.
2: Vull dir, clar, vull dir... Sí,
1: no hi ha dret, eh? Amb l'assumpte dels gossos, vull dir, collons, els amos, no els, si és un gos que saben que és perillós, perquè aquest segur que ho sabien que feia aquestes coses perquè no serà la primera vegada.
2: Jo m'haig quedat.
1: I el que se'n va enfrontar amb mi portava molta mala llet, eh? O sigui que...
4: Però a part...
2: I encara ens pregunten, quan aquest diumenge que vam fer la caminada de l'entrega al Xec d'en Quins, encara ens pregunten si poden portar gossos la gent. Cada acte que fem hi ha algú que pregunta si poden portar gos. No, és que... Per molt que estigui acostumat a la gent, i a més perquè si no seria sentar un precedent que no volem. Però és que no amb tanta gent, no, els animals. Millor que no.
3: Sí, perquè si després deixes a un, has de deixar
2: a tothom. Sí, sí.
4: No, llavors, cap, n'hi ha 70 gossos.
2: Clar, llavors quin gos es porta bé i quin no, seria un drama. Per això diem que no. Però sí.
4: I a part per la fauna salvatge, no sé.
1: No, per això que jo em compraré un esprai d'aquests i el portes a la motxilla perquè un dia et pots trobar un senglar que sembla ser que això no és massa efectiu amb els senglars, però bueno, el senglar normalment, si sent soroll, també fot el camp. No, mai se m'ha enfrontat mai un senglar, no? O sigui que...
3: Bueno, i això de la fauna salvatge potser no crec que sigui tan important, perquè al final sempre s'han tret gossos, però la cosa és educa'l. Si el gos no fa res realment i et creu i això, oita, si vol deslligat, deslligat, però si saps perfectament que el teu gos no el creu, i que pot saltar, encara que sigui saltar, eh? Que no vol dir ni marcar ni res. Però hi ha gent que no li agrada que li saltin els gossos. Doncs, si no el pots controlar...
5: No saps el que et farà.
3: Clar.
1: No, jo havia tingut un gos, un pastor belga, que et posava les potes així, però era un gos que era molt inofensiu, però et posava les potes a sobre. Clar, podia collonir una mica, però no feia res, a part que jo no el deixava córrer, no? Però és que aquest tenia... Vull dir, em va ensenyar les dents, eh? Allò que quan se't foten així del davant i t'ensenyen les dents, m'hi cago en Déu, fot una caguera que és massa, no? I això, hòstia...
4: L'altre dia em va passar un senglar per sobre. Per sobre no. Va passar un senglar per... Bueno. Va esperar un moment, perquè vaig anar a comprar el bon preu.
2: Els senglars no volen, sí. De moment, Pep?
4: Eh?
2: Els senglars no volen. Vull dir que això, no. A sobre, aviam, però s'explico bé, perquè...
4: El cotxe, com si no m'anés, dic, collons, para un moment, hi ha un lloc que sé dels Vivers Ernest a davant, que hi ha un lloc per parar, i sento una remor pels d'allò. Pensava que era un tio, i dic, ja agafo una roca, dic, si sou un tio d'aquí, li foto el cap. I no, em surt un senglar, però...
2: Com una vaca.
4: Però molt gran, eh? I em va passar, però com d'aquí al pau. O sigui, aquest tio devia estar acostumat a molt les persones, perquè és que si no, no... No em va dir res, no em va dir mirar.
5: No em va dir ni hola.
4: No. Va continuar, pam,
6: Et podia preguntar on vas.
4: Jo crec que vaig a la Riera, els agrada molt les Rieres a les nits i això, jo crec que van anar a buscar la Riera, els havia despertar, perquè com que volen de dies, havia despertar i van anar a buscar la Riera, però no... Però, hosti, m'ataca jo i... Buah, jo sí que m'ho collo, no m'ho collo. Buah, hagués fotut un par de córrega, que bueno, però tela. Molt bé, alguna cosa més? Tot bé?
1: No, tot bé.
4: Molt bé, doncs anem a... per l'editorial d'avui. De què ens parlaràs, Joan?
1: Doncs avui parlarem de la trinca. Parlarem de la trinca.
4: Molt bé.
1: Sí, és un article.
4: Posem la cintura, sisplau, Pau, i hi ha l'editorial d'avui dedicada a la trinca.

Doncs sí, es tracta d'un article que vaig llegir al Punt Avui d'ahir i l'està escrit per el Josep Poc Clara, catedràtic d'ensenyament de secundària, i diu la transició segons la trinca. No llegiré tot l'article sencer, però la major part. Diu, la trinca va posar l'accent satíric a la transició amb cançons irreverents que feien broma dels fets del moment i van fer riure tota una generació de catalans. Des del novembre de l'any passat, 50è aniversari de la mort del Franco, anem llegint la premsa un munt d'efemèrides que rememoren fets de la transició que ens va portar cap al règim sorgit de la Constitució del 1978, en el qual, per bé o per mal, encara estem vivint. Tota etapa històrica té associada una banda sonora. La música en què ens produeix en aquell moment, inspirada en els fets polítics o socials, les terres de parla catalana, bressol de cantautors, van ser fecundes en aquest sentit. Autors com Lluís Llach, Ramon Muntaner, Quico Pi de la Serra, Joan Isaac, Maria del Mar Bonet o Raimon van produir cançons de gran impacte en aquells anys, que en alguns casos encara escoltem i recordem. Per altra banda, va haver-hi també un trio de Canet de Mar que hi va posar l'accent satíric amb cançons irreverents que feien broma dels fets del moment amb caricatures, paròdies i unes lletres molt enginyoses que van fer riure tota una generació de catalans. A moltes cases hi havia discos i casets de la trinca, que va esdevenir tot un fenomen popular. La cançó per primer cop explica les sensacions d'una persona que vota per primera vegada i enganya l'oient fent-li creure que el protagonista va a practicar sexe. Un altre tema que havia estat reprimit durant la dictadura i va esclatar durant la transició. És avui quan ho faré per primer cop, perquè un dia és un dia o ara o mai. Que un tingui necessitats és llei de vida. I també el cos m'ho demana. Què carai! El tema Un gran dia ironitza sobre la primera comunió, un costum tradicional de la societat del moment. I diu així, per un pare i una mare n'és alegria millor al veure el fill fer la primera manifestació. Califa, composta en temps del franquista, és una crítica als abusos del poder a un ritme de xotis. I diu... Diu l'article 26 que en cas de compromís el califa pot, si cal, refregar-se a l'engonal i passar-se pels de llonces totes les lleis del país. També van tractar el fet polític català a una cançó com el Far West No Hi Ha Res. I diu que una tribu d'indis a l'oest americà que té alguna retirada amb el poble català. I continua. I per asserenar els ànims d'aquest poble tan tossut es firmà un tractat de pau que li diuen l'Estatut. Però com sempre passa al cine i a l'hora de la veritat es tracta amb rostres pàl·lids, sempre són paper mullat. I fins aquí l'editorial d'avui.

I us llegiré un preu de dites que m'han passat i la primera diu: el que aprèn a observar no li cal preguntar. I l'altra que diu: que la força, el coratge i les ganes de lluitar mai ens abandonin.

0: Moltes gràcies, Joan, per l'editorial d'avui dedicat a la trinca. Molt bé, van marcar l'època, eh?
1: No, i tant. Van fer molta conya, i tant cantant així a través del disc com a través de la televisió, que també va fotre uns programes sensacionals. Per mi estaven força bé, va dir, se n'enfotien de tot Déu.
0: Sí.
1: Dels polítics i de la mare que els va parir. O sigui, i la llàstima és que ara tindrien molta feina.
0: No s'hi posarien ja. Passarien ja tot. Molt bé, moltes gràcies. La setmana vinent, la primera editorial del mes de juny. I passem al coi del dimecres. Pep Sanz, on anem avui?
2: Avui anem al Castell de Montpalau, aquí a la Serralada Litoral.
0: Molt bé, anem cap al Castell de Montpalau amb la coi del dimecres.
3: Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Montbrú.

Doncs bona nit a tothom. Comencem la redacció de la Colla del Dimecres. Avui ens dirigim fins a Pineda de Mar i passat pel seu municipi anem a trobar un petit espai de pàrquing que està a prop del molí de Can Marquès. Comencem per pista asfaltada i a pocs metres endavant hi ha un encreuament de pistes. Agafem la de la dreta. En aquest mateix punt i endinsant vora el bosc hi ha el molí fariner de Can Marquès. Sembla, segons diuen, es va construir al segle XI i ampliat al segle XIV. Tenia la funció principal d'aprofitar l'aigua que baixava de la riera per moldre el gra de blat. Seguim per aquesta pista asfaltada que comença a agafar desnivell. Al poc la deixem per entrar un camí que voreja la riera i que ens porta fins a la font del ferro que portava un bon raig. Aquesta font prové d'una mina d'aigua ferruginosa que va ser parcialment desfigurada amb la construcció de l'autopista C32. A pocs metres salvant la torrentera, en època romana, es va construir una arcada que s'inclou dins la mateixa conducció d'aigua que el tram d'aqueducte de Can Cua. Deixem la font i seguim pista amunt fins a arribar a l'espai on hi ha l'església de Sant Pere de Riu, l'església romànica. Les primeres notícies que es tenen remunten a l'any 1014. Feta la visita, girem cua i retornem fins al començament de la pista principal. Ara seguim per la carretera asfaltada i al poc la deixem per entrar a una pista de terra, on hi ha indicacions per pujar cap al turó i castell de Montpalau. Al mateix camí hi tenim una altra visita, un forn de calç en perfecte estat. El deixem també. Aquí hi ha dues opcions de pujada, pista i corriol. Nosaltres optem pel corriol. És costerut i pedregós. Es puja fins a un coll i seguidament s'arriba al cim del turó de Montpalau, de 264 metres. Situat als vessants, coberts de pins del massís del Mont Negre, hi trobem també les ruïnes de l'antic castell de Montpalau. La vista panoràmica de l'Alt Maresme és immillorable. En el mateix espai, molts segles enrere de la construcció del castell, el lloc havia estat ocupat per un assentament ibèric que ha deixat vestigis de tables a partir del segle IV abans de Crist. De la fortalesa medieval en queden alguns murs i restes de la torre de l'homenatge. Desfem el camí i fent una petita circular retornem de nou a l'aparcament. Durant el camí amb els cotxes fem dues aturades per veure el pont del Diable i visitar l'aqueducte romà de Can Clua, una mostra del passat imperial romà. Aquest vestigi recollia les aigües d'un petit congost de la vall del riu, assentament i l'existència d'un dipòsit de rec als voltants. Una curta caminada matinal de 6 quilòmetres, amb un temps de caminada de 2 hores 15 minuts i un temps total de 3 hores 25 i un desnivell acumulat de 313 metres. Molt boca aquesta excursió.

0: Moltes gràcies, Pep. Cim modest, 264 metres.
1: Bueno, sí. No tots els cims són 3.000 metres.
0: No. Hi ha molts cims baixos, diguem, que són molt macos, eh? Són molt macos.
1: Jo aquest cap de setmana vaig estar a Figuerassa, al prop de Rasos de Peguera, i ja ho he estat, al mirador de Figuerassa.
2: Em sembla que sí, em sona molt.
1: Està a prop de, entre el Santuari de Caral i Rasos de Peguera, entremig.
3: Hi havia parapents?
1: Sí, estava ple, Pau.
3: Es vola allà des de...
1: I la veritat és que no és un cim, però és espectacular. Les vistes que hi havia del pantà de la Vells, que està ple, Pep, està ple de vessar aquell pantà.
0: Jo vaig anar també a un mirador Paré, també. Estava el cel net des del Paré, extraordinari també.
1: Aquest mirador també és molt maco,
0: eh? Molt maco, és molt maco,
1: el que tenim aquí.
0: Sí. No tenim gaire explotat això, però molt maco, eh? És molt maco, molt maco. Molt bé, moltes gràcies. La setmana vinent, la primera colla del dimecres del mes de juny. I ara ja tenim aquí el Josep. Josep, amb totes les novetats del Centre Excursionista. Què ens espera aquests dies?
4: S'acaba el mes, Pep, ja s'està acabant el mes. I ahir vam tenir la xifra final de l'Oncodines Trail, tu, que a veure si havien arribat als 300.000, doncs van passar. 303.733, tu, vull dir que ha sigut un èxit total, tu, vull dir que això dona alegria de denunciar-ho, saps? Bueno, i què ens queda? Només que els dissabtes hi ha una sortida a l'Ametlla de Mar, el camí de Ronda, que si veniu el dijous, el dia 28, us hi podeu apuntar. I el mateix dia, amb el president, nosaltres anem d'allòs a l'Ametlla de Mar a fer l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària de l'AFEC, vull dir que passes unes quantes hores per allà en xitxat a veure ja per on van els tiros i anar aguantant. I bueno, ja encetem el mes de juny. Què tenim el mes de juny? Comencem. El dia 7, la coral La Llum va a Rupit amb la 59a cançó de muntanya de l'AFEC. Llavors, què ens ve? El dia 14... fem una matinal al GER, perquè com a cuidadors del GER el tenim molt descuidat i hem de veure ja amb què, com estan tu, perquè no pot ser això, saps? Hem d'estar al cas. Llavors, bé, el dia 18 hi ha la MIR, es fa una MIR a l'Institut. A l'Institut Manel Carrasco i Formiguera, que ja en portem, aquest serà el tercer, vam fer la MIR al Jaume Balmes, el FEDAC, i ara tocava l'Institut. El dia 19 ja comencem els audiovisuals, Teresa, els audiovisuals a la fresca. Suposo que serà així, oi? Bueno, ja de moment a la fresca. Ens ve l'Albert Naudín, que ens parlarà del nord del Pamir. A veure què ens dirà. És una incògnita. Aquest senyor ho porta molt ben estudiat. El dia 21, una altra sortida, que es anirà de Portbou a Llançà. La reunió serà el dia dijous, dia 18, que us hi podeu apuntar. I, per últim, el dia 28, un altre matinal per veure un altre tos del GER, a veure si ho tenim ja, acabem pitat i ben d'or, perquè la federació això ens ho demana, que almenys com a cuidadors ho tinguem bé, saps, Pep?
0: Molt bé.
4: Vull dir que aquest, de moment, serà això. Ja suposo que quan hàgim anat d'allòs a la federació o a l'assemblea a veure quines novetats, us podem anunciar.
0: Perfecte, recordar, sobretot aquest dissabte, la matinal, oi? El dia 30?
4: Sí.
0: Molt bé. I després ja anirem actualitzant cada setmana
4: a veure
0: les novetats del mes de juny.
4: Ara està d'allòs tot just... S'ha...
0: Perfecte.
4: Ja està.
0: Molt bé, moltes gràcies, Josep.
4: Molt bé.
0: La setmana vinent, més novetats del Centre Excursionista sí. I més agent del Centre Excursionista. I ara, si us plau, Pau, la sintonia de l'entrevista central del programa d'avui i tot seguit ja escoltareu a Pep Sanz.
5: L'entrevista de la setmana.
0: Bé,
1: Bé, doncs, bona nit a tothom. Avui ens acompanya Pau Calero. Pau Calero és un especialista en el caiac, sobretot en el caiac de mar, i, de fet, potser és un dels pioners aquí a Catalunya. És guia i formador de caiac, i, a més, doncs, també especialitzat en divulgar i en fer servir, doncs, en fer formacions de caiac i també ajudar a que hi hagi un ecoturisme en el mar i la natura per molta gent. Bona nit, Pau.
5: Molt bona nit.
1: Com estàs?
5: Com esteu?
1: Com estàs,
5: bé,
1: Pau?
5: Molt bé. Mira, doncs ara mateix em trobo a la punta del Cap de Creus.
1: Què dius?
5: Al far, veient la posta del sol i res, aprofitant aquesta meravella de la natura per sopar una miqueta.
1: Ostres!
5: És a dir, un lloc molt especial, molt recomanable.
1: Oi tant que ho és.
2: Ets una mica privilegiat, doncs, no? Carai,
5: bueno,
2: tu, perquè
5: és que la vida de moments i cal aprofitar-los, oi?
1: Oi tant!
2: Encara s'hi pot anar al Cap de Creus, així és més o menys per lliure, o s'ha de demanar permisos i no sé quantes coses més?
5: Bueno, ara el que passa és que fins a certa hora del matí pots accedir amb el teu vehicle particular i a partir d'una certa hora doncs, has d'agafar el servei que tenen muntat des del parc, que és una llançadera que et porta fins a la punta o fins al Pla de Tudela, que és aquest lloc tan màgic on Dalí s'inspirava per crear les seves obres tan fantàstiques, no?
1: Sí.
5: Però sí, la veritat és que a fora temporada és de fàcil accés i quan doncs, estem a la temporada alta i tot està molt petat, doncs una mica més restringit. Però bueno, s'hi pot accedir, hi ha maneres de fer-ho, sí.
1: Doncs Pau, espero que ens puguis sentir bé. I res, l'únic que... Ens sents bé, eh? Una pregunta dins del món del caiac com a un dels pioners aquí és com vas començar a introduir-te en aquest món i intentar doncs, fer de mestre i de formador de caiac, no? Que et va cridar l'atenció.
5: Doncs mira, jo vaig estudiar turisme i després d'estudiar turisme vaig fer un postgrau en guiatge turístic. I la meva idea doncs, era pues, dedicar-me més a aquest turisme cultural o inclús a treballar arreu del món, ja que tenia idiomes, no? Doncs, per poder córrer món i tot plegat. Llavors, un dia em vaig enfilar damunt d'un caiac i allà va canviar absolutament la meva vida, perquè allà vaig descobrir una manera molt íntima de relacionar-me amb el mar, poder explicar la nostra cultura, explicar la nostra natura i explicar una mica allà on jo vivia a través del caiac. I allà va començar doncs, una passió. Aquesta passió es va convertir doncs, en una idea o en un projecte. No? Vaig somiar en que potser podria muntar una escola, podria muntar un centre doncs, per poder explicar les coses. Aquest projecte es va convertir en una realitat. Quan els meus pares em van avalar, vaig demanar un crèdit i es va tirar endavant. I des d'aleshores doncs, m'he dedicat a això, a explicar el Cap de Creus, a explicar la nostra cultura i la nostra natura a través del caiac.
1: Molt bé, carai. I quants anys fa ara que
5: doncs,
1: tens aquest projecte?
5: Doncs 25 anys.
1: 25 anys.
5: Fa exactament l'any passat va fer 25 anys, que vam fer una festa de celebració, i també va ser un moment en què vaig decidir fer un canvi de rumb a la meva vida i vaig vendre el negoci i vaig emprendre un altre nou camí.
1: Molt bé. I quin és aquest nou camí que has emprès?
5: Hòstia, doncs mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta, no? Jo, Mesa que caiac, aquesta escola que vaig muntar a Llançà, sempre havia intentat fer com dues coses, no? Una era ensenyar, que a mi m'agrada molt ensenyar i m'agrada molt doncs, poder compartir coneixement i fer que les persones creixin, això per un costat.
1: Sí.
5: I per l'altra banda, també m'agrada molt el fet de teixir i fer que doncs, passessin coses, no?
1: Uh-huh.
5: I per això, si en un principi doncs, l'empresa estava molt dedicada, érem molt especialistes en donar cursos i érem molt especialistes en anar amb caiac tancat i tot plegat, va haver-hi un moment que vam començar també a fer rutes amb caiacs oberts, perquè així ens ho va demanar el mercat i vam entendre doncs, que el caiac era un mitjà. Uh-huh. Al cap d'un cert temps vam començar també a posar en valor doncs, això que dèiem, no? El territori, la gent local, el que ens fa diferents, i vam començar a fer que els nostres productes, les nostres experiències, es converteixen en experiències ecoturístiques, no? Uh-huh. I d'allà vam començar doncs, això, a teixir. I llavors ara en l'estat en castig, doncs, per un costat, segueixo ensenyant, perquè jo feia de professor especialista en diferents cicles formatius, i un institut ens ha demanat a mi un altre company que els ajudem a desenvolupar tota la programació i continguts per fer el cicle inicial i final de formatius de tema de piragüisme. I per una altra banda, estic amb l'AMNE, que és una entitat de referència i que, veritablement, m'omple d'orgull i em fa molta il·lusió, una entitat naturalista que fa molts anys que està a l'Empordà, doncs els ajudo amb el tema de la coordinació i, per tant, allà segueixo teixint. I, per tant, allò que era la meva essència, no? Perquè al final, quan un té un projecte personal, doncs acaba transmetent aquest projecte personal al com un és, no? com nosaltres som, sí. Doncs per un costat era molt de compartir els meus coneixements i per l'altre era molt de teixir, que sempre passés coses amb la gent que tenia al voltant. Ho estic fent amb el món de l'ensenyament i ho estic fent amb l'APNE, no? Sí. Els amics dels aigomolls i del patrimoni natural de l'Empordà. I això és màgic.
1: Oh, i tant. Perquè, oh, i tant.
5: Perquè fa que encara estigui vibrant molt amb aquestes dues històries, no?
1: Uh-huh. I amb tots aquests anys i aquesta trajectòria d'ensenyar i d'aprendre, no?, també del caiac i la natura i Catalunya i el Cap de Creus i l'Empordà en general, tu has vist com ha canviat, també deus haver vist moltes coses, no? Com ha sí. canviat, com també la gent doncs, també ha anat tenint doncs, també més interès, no?, pel Caia, potser. Com has vist tots aquests canvis? Quins són els que t'han sorprès més?
5: Bueno, pensa que quan jo vaig començar amb el món del caiac, vull dir, érem quatre empreses de Catalunya. Vull dir, i de ser quatre empreses de Catalunya, mica en mica es van anar muntant més centres, més punts de lloguer, i ara, veritablement, a la costa catalana, quasi, o a la Costa Brava, que és el que jo més em referencio, des de Portbou fins a Blanes, uh-huh. hi ha un lloc on pots llogar un caiac a cada poble, no?, cada municipi.
1: I tant.
5: Això per un costat. Per tant, s'ha popularitzat molt. També ho ha fet que grans superfícies de venda de material esportiu, vull dir, venen caiacs, vull dir, tant ho pots trobar a supermercats, com qui diu, com a grans superfícies de material esportiu, no? I això també ha fet que s'ha acostat a molta gent, i allò que abans era d'unes quantes persones i que eren molt especialistes, s'ha popularitzat molt.
1: Clar.
5: Antigament la gent comprava molt el seu material propi per fer la seva aventura, i ara això jo crec que també ha canviat, perquè també, com que hi ha més proveïdors de material, doncs ja no hi ha la necessitat de tenir el teu material propi, sinó que el pots anar llogant. I un dia pots anar a Montrevé, i l'altre dia pots anar a Llançà per descobrir el Cap de Creus, pots anar al Fluvià per fer els aigomolls de l'Empordà, o pots anar a altres llocs, i a cada lloc tens un proveïdor. No?
1: Sí.
5: I això ha facilitat molt la història. I per una altra banda, jo crec que, i sobretot havent passat doncs, la pandèmia que vam passar, la gent s'ha sensibilitzat més de que és relacionar-se amb els espais naturals ens dona alguna cosa intangible, uh-huh. que de fet sí que és tangible, que ens alinea, no? Que ens alinea en tornar a recuperar qui som i perquè estem allà on estem, no?
1: Clar.
5: I
1: el, sobretot aquí a l'Empordà, que és on més et toca, no? Tot aquest tema de l'ecoturisme i de la divulgació ambiental que feu, que és molt important i que segurament moltíssima gent doncs fa molt bona feina i també li agrada i vol aprendre'n, a la vegada, com més a l'abast està de tothom, també potser pot ser una mica més difícil o més fàcil que molta gent no cuidi la natura com ho hauria de fer, no? El fet de tenir-ho tot tan a l'abast i tan fàcil. Quina és la part més difícil de fer aquesta divulgació ambiental?
5: Bueno, ho prenc de consciència, de que a vegades allò que estem intentant d'ensenyar és fràgil i per tant ser conscient de que hi ha coses que són delicades, no? En aquest sentit, jo li explicava l'altre dia a la Teresa que jo vaig fer una formació, un postgrau de valors i significats espirituals de la natura, en el qual allà vaig aprendre que hi havia valors intangibles de la natura i d'allò que expliquem o d'allò que vivim que són molt fràgils, no? I un exemple molt clar podria ser el silenci, no?
1: Okay.
5: Llavors, jo molts dels guiatges que proposo, inclús quan faig un caiac snorkel aquí a Llançà, doncs jo intento començar la sessió escoltant el mar, no? Per dir-ho d'una manera. I això et posa en una situació o et posa en una predisposició a viure allò d'una certa manera. Però, a més, hem d'estar agraïts, perquè hi ha camparres de l'Empordà. A l'Empordà, com bé sabeu, doncs, hi ha el Parc Natural del Cap de Creus, hi ha el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, hi ha el Parc Natural del Montgrí Medes Baix Ter, inclús hi ha el Penín de l'Albera.
1: Sí.
5: Això vol dir que tenim molta part del territori que està gestionada per uns gestors que s'encarreguen i han de preservar aquests valors naturals. I, en algun dels casos, com pot ser el Cap de Creus i el Montgrí Medes Baix Ter, ho fan alineant el que és els visitants, és a dir, el turisme, amb el que és la preservació de la natura. Amb una cosa, amb una eina d'Europarc que es diu la FETS, la Carta Europea de Turisme Sostenible.
1: Uh-huh.
5: I això què vol dir? Abans hem de pensar, per exemple, no? Jo era un empresari del sector turístic i, per tant, el sector més conservacionista a mi em veia com un perill,
1: clar,
5: no? Perquè jo era un empresari del sector turístic, per ells. Però entre el sector de lo que eren els empresaris turístics, jo era un hippie, jo era el hippie dels caiacs. Per tant, jo era... Saps?
1: Sí, sí, sí.
5: Llavors, al final, s'han casat les dues històries i s'han començat a sentar a la taula les persones que es dediquen a la preservació del nostre medi natural amb els gestors del que és la indústria turística i estan aconseguint generar sinergies o generar maneres d'entendre el com volem que es visitin els espais naturals, que són beneficiosos per tothom, no?
1: Clar, clar, clar.
5: I això, jo crec que a l'Empordà tenim un bon exemple. I si parlem de la Garrotxa, si parléssim de la Garrotxa, allà és on va néixer tot, no? Allà és on hi ha quasi bé la primera Carta Europea de Turisme Sostenible,
1: uh-huh.
5: I allà, que no hi havia turisme, van buscar amb el turisme una manera d'activar l'economia de manera sostenible i posant en valor el territori, posant en valor les coses que els feia únics, que jo crec que és molt interessant. I és el que, de fet, aquí a la Costa Brava intentem de fer, no?
1: Uh-huh.
5: El model turístic de la Costa Brava és un model, si tu vols, que ja és una mica antic, vull dir que ja fa molts anys que som, és un model turístic madur. I ara que ens estem adonant, doncs, que no tot s'hi val i que posar en valor allò que ens fa diferents i posar en valor la natura i la qualitat del mar i la qualitat dels nostres serveis i de la nostra gastronomia, al final ens posiciona molt millor davant de destinacions que sempre seran més barates, no?
1: Ah.
5: I, per tant, no té sentit, ja no només pel turisme, sinó per qualsevol tipus de negoci, per mi, per com jo penso, no té sentit anar per la lluita de preus, no?
1: I tant.
5: I hi ha altres valors que poden fer que el teu servei, que la teva experiència proposada o que el teu producte acabi siguent molt valorat i sigui el triat perquè aporta uns valors que són doncs, especials, no?
1: Uh-huh.
5: I a casa nostra, i ara ja no només parlo de l'Empordà,
1: sí,
5: que evidentment som molt afortunats, podríem parlar de Girona, que evidentment doncs, som molt afortunats, però de Catalunya, de Tarragona, de Lleida, de Girona...
1: Sí, sí, sí.
5: I de Barcelona, som molt afortunats.
1: Sí, sí.
5: I, per tant, val la pena que ens ho creguem, no? I a mi, a vegades, quan veig com Barcelona a vegades es desdibuixa, jo crec que tornar-la a dibuixar ens tornarà a posicionar encara molt més, per dir alguna cosa, no?
1: Sí, depèn de per on tu miris, sembla que s'hagin venut una mica, no?, el turisme i... Depèn de tu, des de aquí a la Girona ho pots veure i depèn de quin sector ho pots comparar més fàcilment, no, també?
5: Correcte. Pensa una cosa, jo ara estic en un projecte a través d'un amic, un bon amic, que va estudiar turisme junts, que té una empresa de consultoria de destinacions esportives, amb Maurici Carbó, i amb ell ara estem fent un projecte a Múrcia. Uh-huh. I si jo et dic Múrcia, a priori, tu dius, hòstia, és Múrcia, pobra gent, no? I perquè sembla tot com molt cremat, i la Mar Menor i tal. Doncs, bueno, allà ens han encarregat un projecte d'intentar de posar en valor tot això, amb una història que farem que es diuen Senderos Azules, no? Sí. I intentem de posar en valor recuperar l'essència. I estem fent una sèrie de rutes que són ecoturístiques, d'accessibilitat universal, i que intentem, doncs, de tornar, que tornin a creure en allò que eren i posar en valor, doncs, hòstia, aquell pescador, aquell restaurant, tot allò que ens torna a posar a mercat, no?
1: Clar.
5: I en aquest projecte, doncs, estem jo i en Miquel Sunyer, que va ser el creador de les Vies Braves d'aquí de la Costa Brava i de Catalunya. Vull dir, bueno, hi ha tota una sèrie de professionals que el que intentem de fer és tornar a posar en valor això que a vegades, doncs, ens hem desdibuixat, el que tu deies, no?
1: Bueno, i justament, i ara potser em desvio una mica, una manera de barrejar el caiac, la cultura i el producte local és l'enocaiac.
5: Ah, i tant!
1: Una de les coses que ofereixes o heu inventat, no sé si ho heu inventat vosaltres o no, però una activitat que barreja el caiac amb el vi, no? Explica'ns una mica com funciona.
5: Doncs mira, l'enocaiac és una experiència en la qual el que fem és posar el paisatge a la copa. Fem una navegació, en aquest cas per Llançà, sortint de la platja del Port, per anar cap a una zona molt bonica, que és la zona Cap-ras, la zona més verge del litoral de Llançà, i en allà hi ha vistes del que són les vinyes d'Ugues de Valla. Expliquem una mica el tipus de viticultura que tenim a l'Empordà, expliquem les varietats autòctones, expliquem una mica el tipus de terroir que tenim, i després, anant a una platja, doncs, ve algú de la bodega, normalment o l'Edu o l'Ester, i ens explica una mica, ens fa un tast, i doncs, podem provar doncs, dos, tres vins, i podem doncs, veure doncs, aquest paisatge. No? A més, hem fet alguna cosa molt divertida, que han sigut tastos verticals. I això què vol dir? Que hem agafat una referència, per exemple, els Coma Fredosa, que és un dels vins bons que té, o que a mi m'agraden molt, vaja, que té Ugues de Valla, l'Edu, i fem un tast vertical en el qual fem tres o quatre anyades diferents i les provem, no? I llavors te n'adones que al final l'ampolla, el carreter, és el que ha passat aquell any. Aquella climatologia, aquella calorada, aquella pluja...
1: Sí, sí,
5: és molt interessant. I llavors l'Enocaia, que és un d'aquests exemples que hem fet i hem intentat d'abordar per fer que el caiac ja no és la finalitat, com quan vaig començar, sinó que el caiac és un mitjà, un mitjà de descoberta, no? I l'Enocaiac, o l'Herbocaiac que fèiem amb la Brismar, que era un dels consellers del celler de Can Roca i que havia estat fent moltes coses en tema d'etnobotànica i de botànica culinària, doncs l'herbocaia què era? Doncs fer una ruta identificant les plantes i la flora que hi havia pel camí, no? I llavors fer un tastet d'això que anàvem veient, no? Vull dir que coses que veritablement molt xules.
1: Oh, i tant. I a més molt interessants. I aprendre mentre practiques i fas exercici?
5: Home, fantàstic.
1: Sí.
5: Fantàstic.
1: A més, anar amb caiac per la Costa Brava, jo que hi he anat, és un espectacle. Tots els penya-segats, depèn de les platges, les cales, les formacions amb la tramuntana, tot el que hi ha. I si a més hi ha algú que t'ensenya les plantes que hi ha, els animals que hi habiten, tot això, clar...
5: Brutal.
1: És una cosa que crec que hem de tenir més en compte, també, tothom.
5: Totalment. Penso que la Costa Brava és un festival pels sentits. Vull dir, comences aquí a la part nord, no?, a la Costa Brava Nord, aquest Portbou fins a la punta del Cap de Creus, aquestes roques negres, no?, aquestes roques que estan molt erosionades pel vent. Amb aquests, quan arribes a la zona de la punta del Cap de Creus, afloraments de pegmatita blancs, no? Vull dir que aquestes roques negres i blanques, no? Te'n vas cap a la zona, per dir-ho d'una manera... de les Illes Medes i és més calcari, no? I per tant les roques són més blanques, no? Són més arrodonides. Just passes el cap de Begur i, coi, de cop les roques són roses amb franges de color negres. Te'n vas cap a la zona de Lloret i Tossa i aquell granit de color groguet, no?
1: Sí, sí,
5: jo
1: sí.
5: Penso que era molt divertit perquè nosaltres aquí llançàvem lloguer de caiacs i la gent se'n va d'expedició, no? Llavors se torna al caiac de mar i, veritablement, en funció de la sorra que hi havia dintre el caiac, podíem esbrinar o podíem saber o intuir a on havien anat. Era molt divertit pel tipus de sorra, sí, pel sí, granulat sí. De la sorra, saps?
1: La tècnica de deducció, eh? De...
5: Sí.
1: Que bo, que bo.
5: Perquè, veritablement, la sorra de la platja, de, per dir-ho d'una manera, de Blanes o de Lloret, no té res a veure amb la de Sant Pere, saps?
1: I tant.
5: Vull dir que sí, sí, molt, molt divertit, molt divertit. I tenim una costa que, per exemple, per fer una ruta de 4 o 5 dies, no? Vull dir, surts de Portbou i arribes a Blanes en una setmana, i, uah, has fet un viatge increïble.
1: I tant.
5: Increïble.
1: I tant, i tant.
5: Paisatgísticament i també culturalment, eh? Vull dir que molt potent.
1: Ara que ja estem posats i que comentaves alguns dels punts, podries donar dos, tres exemples de llocs o activitats que podrien fer la gent perquè a tu t'agradin i que creguis que si hi ha oients que ho vulguin fer algun dia...
5: I tant, doncs i tant. Amb caiac vols dir, eh?
1: Sí, sí, o amb caiac o alguna activitat que no tingui per què tenir a veure els caiacs, però que tu...
5: Home, mira, jo... Si t'anés de dir, per dir-me, 4 o 5, eh? Uh-huh. Tampoc m'extendré gaire. Però un caiac snorkel, aquí llançar, per dir una manera, d'anar de la platja del Port, anar a la zona de Capràs i tirar-te amb una aigua somera, transparent, amb un fons de Posidoni espectacular, jo aquesta m'agrada molt fer-la. Uh-huh. Molt. I quan l'he guiada, l'he disfrutat i l'he gaudit moltíssim. Si saltéssim i ens anéssim ja del Cap de Creus, d'aquesta zona nord, d'aquesta zona salvatge, potent, la més verge de la Costa Brava, jo, sens dubte, faria una recalada en un port lligat, amb un lloguer de caiac just davant de la casa del Salvador Dalí, uh-huh. per descobrir aquests paisatges tan bonics i tan màgics, no? I possiblement, doncs, combinats amb aquesta història tan cultural, tan també bohèmia, no? Bohèmia daurada del Cadaqués.
1: Sí.
5: Després, evidentment, un ornitocaiac pel riu Fluvià, descobrint els ocells pel riu Fluvià, podent-ho combinar amb uns aiguamolls de l'Empordà i descobrir aquesta zona, doncs, evidentment, per mi és com molt màgic, no? És com molt i molt màgic. I després el que te deia, no? Si ja ens anem una mica avall, o sigui, les esquitxades aquestes roses i negres de lo que seria la zona de Tamariu, aquesta zona així, és molt xulo. És molt xulo, no? I per mi, doncs, val molt la pena. I ara, evidentment, seré filiopàtric, però jo ara estic sopant al far del Cap de Creus. Acabo de veure una posta de sol que és que encara l'estic veient, perquè, sí. Com bé saps, encara no s'ha fet de nit del tot.
6: Mm-hmm.
5: Això és molt màgic. O sigui, venir a la punta al Cap de Creus un dia a veure la posta de sol i fer un curri de bou o fer el que vulgueu menjar, vull dir, per mi és molt màgic, no? Al igual que un altre dia pujar aquí al monestir de Sant Pere de Roda i fer un dinaret amb tota la vista que tens allà baix, estant al mig d'un monument del segle X, segle XI, no? Hòstia, jo crec que, bueno, sí.
1: Jo he vingut a veure la sortida de sol aquí al Far.
5: Home, l'1 de gener?
1: No, l'1 de gener no, però va ser un estiu, però...
5: Perquè, si has vingut l'1 de gener, t'anava a cantar la sardana que es balla en el sol ixent del primer dia de l'any.
1: Ostres, doncs mira, una cosa més que ens podem apuntar a l'agenda.
5: De la costa empordanesa n'és el més bonic recés, portitxol antic, per sempre visca caqués, per tradicions de nos amb nos... Així s'aixeca el dia 1, aquí a la punta del Cap de Creus.
1: Home, totes aquestes coses sumen a l'agenda de coses a fer algun dia, eh?
5: Hosti, i tant.
1: Hosti, Pau, escolta'm, que això passa el temps molt de pressa. No sé si hem pogut parlar massa, perquè tens un currículum molt extens i segurament ens estaríem 3 hores parlant d'això.
6: Bueno, ja tornarà.
1: Però sí.
5: Hola, Teresa.
6: Pau.
1: Oi tant.
5: Com estàs, bonica?
6: Bé, i tu?
5: Molt bé, molt bé. Molt content bé, de sentir-te.
1: Doncs, Pau, hauríem d'acabar l'entrevista i si de cas ja podríem tornar a continuar un altre dia i continuem parlant d'això, que és molt interessant.
6: No sé, cap a octubre o novembre, deixarem passar un parell tres de mesos.
5: I tant que sí. Sempre que vulgueu, aquí em teniu, la veritat.
6: Molt bé.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Pau. I continua veient aquesta magnífica posta de sol.
5: Una abraçada molt gran i res, espero que d'això que hem parlat, doncs us hagi inspirat per poder venir a descobrir un petit raconet d'aquest país fantàstic que tenim.
1: I tant que sí.
6: Molt bé.
1: Moltes gràcies.
6: Moltes gràcies.
1: Bona nit.
6: Adéu, bona nit. Adéu.
5: Adéu. Adéu.

Últims minuts del programa d'avui. Ens dediquem a l'espai del temps, com gairebé sempre. Què podem dir? Què podem dir d'aquest temps que estem tenint aquests dies? Doncs que és més típic de finals de juny, ja de Sant Joan i dates pròximes, que no pas de finals de maig. Tot i que jo recordo, així de memòria, que l'any 2015 al maig va ser també molt calorós, ho recordo perfectament, va ser molt calorós. També recordo el 2022, que va fer moltíssima calor. Sí. Jo el 2022 me'n recordo perquè la Gemma Permanyer va fer 40 anys i vam fer celebrar per aquí amb una caseta que hi ha per aquí a Solanes, me'n recordo, que hi havia. I aquell dia era pel 20 de maig o així, l'únic encara més abans que aquestes dates, i ja va fer una calor enorme. Aquell dia me'n recordo perfectament que estava en una de calor. Però bueno, sembla ser que els pròxims dies d'atenció es batiran tots els rècords. Però bueno, veurem. Veurem què passa, perquè demà serà un dia semblant al d'avui, màximes entre 29 i 30 graus, que jo crec que cap al prelitoral ja són una mica normals, a més de maig, però està pujant molt el termòmetre cap a l'interior. A Lleida és una de les pròximes, ja han arribat als 35 graus, i aquí sé que és una calor bastant disparada. Tot això per què? Perquè hi ha un anticicló enorme al centre d'Europa i està proporcionar una bombolla de calor molt gran, encara més, sobretot a França, Regne Unit, allà tenen temperatures disparadíssimes del que tocaria. Dimecres, de cada dimecres, encara pujarà una mica més de temperatura. Màximes de 31 graus cap a casa nostra, a Ponent hi arribaran els 35. Molts pocs núvols, tant demà com dimecres, molts pocs núvols, només 4 núvols de tarda inofensives. I atenció, perquè dijous arriba el pic de calor d'aquesta bombolla d'aire càlid que tenim a sobre. Les mínimes 17-18 graus a casa nostra i les màximes de ple juliol, màximes de 33-34 graus a Sant Feliu, cap a Ponent poden arribar a 38-39 graus, per això dic temperatures de ple juliol. I fruit d'aquesta mateixa calor,

0: Bona nit, bon vespre o bon dia, depèn des d'on ens escolteu i des d'on comenceu avui el viatge. Soc Felip Querol i això és El viatge a l'altre, el programa on intentem mirar el món amb un altre tarannà, més obert, més empàtic i, sobretot, més humà. En un món que sovint ens empenya a simplificar, a etiquetar i a jutjar ràpid, aquí ens aturem, escoltem, preguntem i intentem entendre. No per estar-hi d'acord, sinó per apropar-nos-hi. Per això és una alegria, des del viatge a l'altre, saludar els companys de Ràdio Silenci, de La Garriga, que fan possible que aquest programa arribi encara més lluny i ens ajudi a ser-hi més a prop.
1: Informació, música, entreteniment. Ràdio Silenci, la que et sona a la Garriga des de l'any 2000.
0: Doncs gràcies als companys de la Ràdio Silenci de la Garriga, perquè aquest programa no busca donar respostes absolutes, busca més aviat obrir preguntes, obrir mirades i, si pot ser, obrir també una mica el cor. Així que avui us proposem això, deixar de mirar des de fora i començar a mirar des de dins. Comencem.

Aquest que serà ens porta a les pistes. És un país on conviven múltiples llengües i registres lingüístics en la vida quotidiana. El seu sistema polític reparteix el poder institucional segons les principals confessions religioses del país. Segur que això ja us sona una mica. Té una de les diàspores més extenses del món. Ha estat un dels principals punts d'acollida de població refugiada i el seu sistema bancari va ser durant dècades un centre financer rellevant a escala regional abans de diverses crisis recents. Doncs sí, teniu raó. Avui repetim i anem al Líban.

Hi ha guerres que es compten en quilòmetres conquerits, altres en silencis, en micròfons apagats, en noms que deixen de respondre al grup de WhatsApp de la redacció. A l'Ivan, explicar la guerra també s'ha convertit en una manera de sobreviure-la. Periodistes que documenten bombardejos mentre intenten identificar si la víctima del següent atac és un company o un amic. Veus que continuen parlant encara que al darrere hi hagi funerals, hospitals i famílies esperant una ambulància que no arriba. Però enmig d'aquesta foscor també hi ha una altra realitat més visible, la de les dones que sostenen barris sencers, la de les mares que conviuen amb la idea de la resistència des de petites, la d'una generació marcada per una guerra que sembla no acabar-se mai, i també la de joves com la Yara, atrapades entre la quotidianitat i un país que viu permanentment al límit. Aquest no és només un conflicte armat, és una societat intentant mantenir la normalitat mentre tot tremola al seu voltant, i és també una batalla pel relat. Qui explica la història, qui la pot escoltar i qui ja no hi és per explicar-la.

Avui la Nargués ens porta un reportatge d'investigació que no ens deixarà indiferents, perquè sabeu com viuen les dones al Líban i quin paper tenen en el món de Hezbollah? Atenció al reportatge de la Nargués Agazadeh.

Hem sentit la Yara Jaraque, la responsable de comunicació de l'Associació de Catalunya amb el Líban, que ens ha deixat molt clar que hem de tenir en compte quan parlem del Líban, ja que molt sovint associem a aquest país, el Líban, amb la guerra, i realment és molt més que només això.

0: I ara prepareu-vos perquè se'ns encongirà el cor amb l'última entrevista d'avui. En aquest cas, es tracta de l'Elisar Kobeisi, periodista a Líban en defensa dels redactors morts per la culpa d'Israel. Escoltem-la. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres avui, Elisar Kobeisi, periodista al Líban. Ens podries explicar quina és la situació exacta ara mateix en aquest país de Líban i com esteu vivint aquest conflicte als periodistes sobre el terreny?
1: First of all, thank you for the invitation.
0: En primer lloc, gràcies per la invitació i per donar-nos el temps com a libanesos d'explicar-vos què està passant al nostre país. La situació no està gens bé. Estem en guerra. Encara ara seguim en guerra. Hi ha, diguem-ne, un alto el foc, però la gent és atacada constantment. Les cases reben atacs i tothom continua sota l'atac, fins i tot ara. Per tant, tenim una mena d'alto el foc, però no està funcionant al Líban. Com a periodistes, vam perdre la nostra amiga i companya Amal Khalil ja fa uns 10 dies, perquè va ser objectiu de les forces israelianes al sud de Líban. I la van matar malgrat que tothom avisava la Creu Roja, a la Creu Roja Internacional i a través dels mecanismes pertinents que la Mal era periodista i que Israel estava matant una periodista. Però ningú no va poder fer res per la Mal. La Mal ara és morta. Va ser assassinada per les forces israelianes i la seva companya, Zeinab Faraj, és a l'hospital ara mateix. Ha sobreviscut gràcies a Déu. Ha sobreviscut
1: right now she survived, thanks God she survived, but she's not okay.
0: Després de la pèrdua de la Mal, teniu por per la vostra pròpia vida o de ser els següents? Quin és el balanç exacte de periodistes que ha perdut la vida des que va començar l'espiral de violència?
1: Of course, any of us, we lost,
0: i tant, qualsevol de nosaltres. 11, hem perdut uns 11 companys nostres. 11 periodistes des del 2023 han estat un objectiu directe. Estic parlant de periodistes que eren objectiu i han estat assassinats. El total de periodistes morts sense ser-ne l'objectiu directe és de 28, però n'hem perdut 11 dels nostres companys en atacs dirigits directament contra ells. Més enllà de les xifres esgarrifoses, estem parlant d'amics i companys propers. Com gestioneu aquest impacte emocional i amb quines vies o suports internacionals esteu buscant per investigar aquests atacs i exigir la justícia, tenint en compte la resposta de les autoritats locals? Realment és extremadament difícil d'expressar perquè alguns d'aquests periodistes eren amics íntims, com per exemple l'Issam Abdallah, que va ser un objectiu el 2023. L'Issam no era només un company, també era el nostre amic. No és fàcil lidiar amb això. I també hem de treballar durant molt de temps per recollir proves i intentar trobar justícia per als nostres companys i amics. No és fàcil. El govern de Líban no ens està ajudant. No estan recollint les proves, no estan prenent cap mesura seriosa per fer justícia als nostres amics i companys. Per tant, estem fent tot el que podem. Estem treballant amb diverses organitzacions internacionals com Amnistia Internacional, Human Rights Watch, Reporters Sense Fronteres i també el Sindicat de Periodistes. Estem treballant tots junts per intentar trobar una mica de justícia per als nostres companys.
1: And also the Union of Journalists, we are working together, all of us, to try to find some justice for our colleagues. But
0: Però per a tots nosaltres, fa unes setmanes, l'atac a la Mal va ser un xoc per a tothom perquè el món sencer sap que la Mal era periodista i que va ser atacada tres vegades en el mateix escenari. La primera vegada al cotxe, sí. I vam perdre la Mal perquè les forces israelianes no van donar permís a la Creu Roja per salvar-li la vida. Per tant, no va ser només un atac. No puc expressar com de dur es va veure la teva companya sota l'atac des de la una del migdia fins al 9 del vespre i crec que el Roja no la va poder ajudar.
1: Your colleague under attack since 1 p.m. until 9 p.m. and the Red Cross cannot help her.
0: Davant d'aquesta situació tan greu i la manca de resposta de les vostres autoritats, què podem fer nosaltres com a periodistes o com a audiència internacional per donar-vos suport i ajudar a visibilitzar la vostra realitat?
1: You know, every time you tell our story, you just shed light about our stories, about the journalist who is targeted, and it is a support for the journalist. What happened,
0: Saps,
1: for
0: cada
1: example, is
0: vegada
1: a
0: que
1: man
0: expliques la nostra
1: that
0: història,
1: RSF
0: simplement
1: reporters and
0: dones llum a
1: reporters
0: les nostres històries
1: tried
0: sobre els
1: to
0: periodistes que són un
1: many
0: objectiu,
1: person in
0: i
1: France
0: això és un suport per a
1: because
0: nosaltres.
1: Amal,
0: El que va passar, per
1: I'm
0: exemple,
1: talking
0: amb
1: about
0: Amal
1: Amal
0: és que els reporters sense fronteres
1: one of our
0: van intentar trucar a moltes persones a França, i
1: targeted.
0: parlo de l'Amal
1: But
0: perquè va ser l'última de les
1: every
0: nostres
1: time
0: companyes a ser un objectiu directe, però cada vegada que els comitès internacionals
1: talk
0: parlen de nosaltres,
1: about
0: dels periodistes, de salvar els periodistes, de fer justícia per als periodistes, és una manera de donar-nos suport. Donar-nos suport és dir cada dia que Israel és un assassí dels periodistes al Líban. Necessitem el vostre suport per dir al món que Israel ha tingut com a objectiu 11 periodistes en 3 anys des del 2023. Això està documentat, filmat i també investigat. Estem parlant d'investigacions internacionals que han demostrat que Israel ha atacat 11 periodistes de manera dirigida. No és una xifra fàcil. Israel és el primer assassí de periodistes a Gaza i al Líban. Si mirem les xifres de periodistes assassinats per Israel al Líban i a Gaza, descobrirem les xifres més altes des de la Segona Guerra Mundial. Per tant, parlar de nosaltres, explicar les nostres històries, explicar al món què ens està passant a nosaltres i als nostres companys, és una manera de donar-nos suport. Per tant, explicar al món que hem de fer justícia pels nostres companys és una missió, és el nostre deure. I vosaltres ens podeu donar aquest suport per fer-ho.
1: To give justice to our colleagues. It's a mission, it's our duty, and you can give us a support to do this.
0: Per què creus que els periodistes s'han convertit en un objectiu directe i què creus que s'intenta aconseguir o ocultar amb aquests atacs a la premsa?
1: I think for us it's crystal clear and
0: crec
1: now
0: que
1: the
0: per
1: world
0: nosaltres està claríssim i a hores d'ara el món hauria de saber que el periodista és l'enemic d'Israel perquè els periodistes estan documentant el que Israel està fent a Palestina i al Líban. El que fa Israel matant els periodistes, amenaçant-los, és posar un límit als periodistes per informar, per explicar la història, per explicar a tothom el que està passant a Gaza i al Líban. Per tant, som el seu enemic perquè no volen que la veritat sigui filmada i coneguda. És per això que a cap periodista internacional se li va permetre anar a Gaza. Per això van matar l'Issam i van atacar també el seu company abans de la guerra al Líban. Estem parlant del 2023. Per tant, nosaltres simplement som l'enemic d'Israel, perquè Israel no vol que ningú expliqui la història, la veritat, i simplement publiqui el que està passant als nostres països. Com valores el paper i la cobertura que fan els mitjans de comunicació internacionals sobre el conflicte al Líban? Creus que us permeten explicar la vostra realitat de manera justa o us trobeu amb algun tipus de censura o biaix?
1: Yes, of course, because what you're getting is... Unfortunately, you don't speak Arabic, so you need to take
0: sí, és clar, i tant,
1: through,
0: per descomptat,
1: foreign media.
0: Perquè so el que us arriba
1: media,
0: és, malauradament, com que no parleu àrab, el que heu de rebre és la informació a través dels mitjans estrangers. I els mitjans estrangers tenen la seva manera i el seu angle d'explicar la història. Els mitjans estrangers parlen principalment des del punt de vista occidental sobre aquesta guerra. És a dir, potser es posen de part d'Israel, però per a ells no és una guerra en contra del Líban. Però per nosaltres és una guerra en contra del Líban, no al Líban. És una guerra contra el Líban. I hi ha una gran diferència entre una guerra al Líban i una guerra contra el Líban. Aquest és el motiu principal, perquè els mitjans estrangers, quan parlem o parlen de mitjans estrangers, no són justos amb la nostra història. No coneixen els antecedents del nostre conflicte amb Israel. No saben el que Israel està fent ara al sud del Líban, sobre la línia groga que estan creant, sobre com estan bombardejant cases de nens, patrimoni, periodistes, civils i nadons. Així que no es pot veure aquest a part de la història als mitjans estrangers.
1: And so we cannot see this part of the story in the media, in the foreign media. I can see and I know many foreign media like is the Spanish one, some in France and other media.
0: Puc
1: They
0: veure
1: are
0: i conec molts mitjans estrangers,
1: having
0: com l'espanyol,
1: like me,
0: algun
1: for
0: de França
1: example,
0: i
1: a
0: altres
1: Lebanese
0: mitjans,
1: guest who is talking
0: que
1: about what is going
0: conviden,
1: on
0: com
1: in
0: ara en el
1: Lebanon,
0: cas, una
1: some
0: convidada
1: media in
0: libanesa,
1: France
0: que
1: also,
0: parla
1: for
0: del que està
1: example, you know,
0: passant al
1: there is a
0: Líban.
1: censorship in
0: Alguns mitjans de
1: France.
0: França
1: No
0: també.
1: one in
0: Però, per
1: it's not
0: exemple,
1: easy
0: saps
1: to go
0: que
1: to
0: hi ha
1: this speech
0: censura a
1: in France.
0: França?
1: You will be
0: No és fàcil portar aquest
1: attacked
0: discurs
1: like
0: a França.
1: anti-Semitic and
0: Seràs
1: everything in English.
0: atacat per
1: Every
0: ser
1: time you say
0: antisemita
1: Israel is
0: i
1: killing
0: de
1: us,
0: tot. Cada
1: so now
0: vegada que
1: I'm
0: dius
1: anti-Semitic and
0: Israel ens
1: there's
0: està
1: a
0: matant,
1: big difference
0: aleshores et
1: between them.
0: converteixes en
1: We are saying
0: antisemita. I hi
1: the
0: ha una gran
1: Israeli forces
0: diferència
1: are
0: entre les
1: killing
0: dues
1: us.
0: coses.
1: And this is the
0: Estem
1: truth.
0: dient que les
1: Most of
0: forces
1: the foreign media
0: israelianes
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Som al maig, i només dir-ne el nom ja sembla que s'obri una finestra. Maig és aquell mes que arriba sense fer gaire soroll, però que de mica en mica ho omple tot. Els arbres deixen de ser promesa i es converteixen en ombra. Els balcons esclaten. Els camps canvien de color gairebé d'un dia per l'altre. I fins i tot la gent camina diferent, com si el cos recordés alguna alegria antiga. Diem que és el mes de les flors. I no és només una manera de parlar. Les flors són el llenguatge del maig. Surten per tot arreu amb una mena de desvergonya preciosa. Roselles a les vores dels camins, glicines penjades als portals, geranis als finestrals, margarides obrint-se pas entre les esquerdes. La natura sembla escriure poemes sense necessitat de tinta.
1: Potser per això, des de fa segles, el maig també és el mes de la paraula florida, el mes dels jocs florals. Aquella tradició antiga i tossuda que converteix la poesia en una festa pública. Una idea gairebé revolucionària. Aturar-se a escoltar versos en un món que sempre corre. Els jocs florals no són només premis ni cerimònies. Són una manera de dir que la llengua importa, que les paraules tenen pes, música i memòria, que un poema pot explicar un país millor que molts discursos i que, de vegades, una metàfora pot salvar més coses que una consigna.
2: Hi ha qui pensa que la poesia és llunyana, difícil, reservada a uns quants. Però la veritat és una altra. La poesia viu en frases que diem sense adonar-nos-en. En una àvia regant les plantes al vespre, en l'olor de terra humida després de la pluja, en algú que espera un missatge que no arriba, en el silenci d'una plaça quan cau el sol. El maig ens recorda això, que encara som capaços de mirar. I mentre siguem capaços de mirar de debò, encara hi haurà flors i encara hi haurà paraules. Potser aquesta és la feina secreta d'aquest mes, fer-nos una mica més sensibles, una mica més humans. I entre tanta pressa, entre tant soroll, no està gens malament que existeixi un mes que ens obligui, ni que sigui per un instant, aixecar el cap i contemplar el món com floreix.

0: al Mirador.
1: Com que aquest programa el dediquem a les flors, parlarem de dues flors molt conegudes en el món de les arts, el narcís i la camèlia. En aquest cas, relacionarem aquestes dues flors amb literatura i música. Començarem amb el mite de Narcís, que recull el poeta llatí Ovidi a la seva obra Les Metamorfosis.

L'en David Tiresias donava sempre respostes infal·libles a la gent que venia a consultar-lo. La primera a provar la veritat i l'eficàcia dels seus oracles va ser la blavosa Liríope, que el riu Safis havia violat enllaçant-la en el seu corrent sinuós i empresonant-la en les seves aigües. La bellíssima ninfa va quedar embarassada i del seu ventre va venir al món un nen, que ja en aquell moment era capaç de despertar

0: Eco, la del ressò. Eco, aleshores encara tenia cos i no era només una veu, però la boca només li servia, com ara, per repetir tot el que li deien les darreres paraules.
1: Era així per voluntat de Juno, perquè sempre que podia sorprendre les nimfes en braços del seu Júpiter, cosa que passava sovint, ella, amb astúcia, l'entretenia amb una conversa interminable i donava a les nimfes temps de fugir. Quan Juno va adonar-se'n, li va dir: «Perdràs el control d'aquesta llengua amb què m'has enganyat i faràs un ús molt limitat de la veu». El que va passar va confirmar l'amenaça. Eco només repeteix les darreres paraules i reprodueix els mots que sent. Així doncs, quan Eco va veure Narcís vagarejant pels camps solitaris i es va sentir encesa d'amor, va començar a seguir-li els passos d'amagat. El noi, que per atzar s'havia separat de la colla dels seus fidels companys, digué: «Hi ha algú per aquí?» Eco li contesta: «Per aquí». Ell, sorprès, crida: «Vine!» En no veure ningú atansar-se, va dir: «Per què fuges de mi?» I va rebre com a resposta les mateixes paraules que havia dit. Eco va córrer a llançar els braços al voltant del seu coll, com tantes vegades havia desitjat. Ell, fugir, li digué: «Treu-me aquests braços del coll, m'estimo més morir». En veure refusada, s'amaga en el bosc, oculta, avergonyida. El seu amor, però, continua viu i creix amb el dolor de sentir-se desdanyada. El neguit fa que tota la substància del cos s'envaneixi en l'aire. Només li resten la veu i els ossos. La veu roman. Diuen que els ossos van acabar transformats en pedres. Des d'aleshores s'amaga dins els boscos i mai no se la veu a cap muntanya. Només se la sent. La veu és l'única cosa d'ella que encara té vida.
2: Narcís havia jugat amb els sentiments d'Eco. Així ho havia fet també amb altres nimfes. Va ser aleshores que algú, desdanyat, va aixecar els braços als cels i va dir: «Tant de bo ell també estimi així i no pugui posseir mai l'objecte del seu amor». La deessa de Remut va accedir a aquesta pregària tan justa. Hi havia una font límpida d'aigües resplendents com la plata, que ni els pastors ni les cabres que pasturaven a la muntanya no havien tocat mai. Aquí és on Narcís va estirar-se un dia, fatigat per la cacera i per la calor de l'estiu, i atret per la bellesa de l'indret i per la font. Quan va voler apaivagar la set, va sentir créixer dins seu una altra mena de set. Mentre bevia, va quedar corprès per la imatge que veia i va enamorar-se d'una il·lusió sense cos. Ajegut a terra, contempla els seus ulls, com dos astres, els seus cabells, les seves galtes sense pèl, el seu coll d'ivori, la gràcia de la boca. Ell desitja ell mateix, sense saber-ho. Li agrada, i és ell qui li agrada. Quan vol tenir-lo, es vol tenir el mateix. El foc que vol encendre és el mateix que el crema. Quantes vegades fa petons, sense reeixir-ne a la font enganyadora.
0: No podent arrencar-lo d'allà, contempla una imatge enganyadora i se sent morir per uns ulls que són els seus. El noi diu: «M'agrada i puc veure'l, però no puc atènyer aquest noi que veig i que tant m'agrada, i el que fa encara més gran el meu patir és que només s'interposa entre nosaltres una mica d'aigua. Aquest noi sóc jo. Me n'he adonat. Ja no m'enganya la meva imatge. M'abruso d'amor per mi mateix i encenc el foc que em crema per dins. Tant de bo pogués separar-me del meu cos. No em sap greu de morir, perquè la mort m'alliberarà dels patiments». Quan Eco el va veure en aquell estat, es va entristir. I cada vegada que el pobre noi deixava escapar un «ai», ella repetia «ai» amb la seva veu ressonadora. Les darreres paraules de Narcís foren: «Ai, noi, tant t'he estimat per re». L'indret li va repetir els mots un per un. Va dir «adeu», i Eco li va respondre amb un «adeu». Va deixar caure el cap esgotat damunt l'herba verda i la mort va tancar aquells ulls. Les nàiades, les seves germanes, el van plorar. Eco va repetir els seus plors. Ja preparaven la pira, les torxes que es branden, els funerals i el fèretre.

0: terra, però el cos no apareixia en cap banda. En lloc del cos, trobaren una flor groga al mig, envoltada de pètals blancs. La flor de Narcís.
1: Per cert, la música que sentim de fons és el Lamento de la Ninfa, de Claudio Monteverdi. Estem al segle XVII. És un madrigal escènic per soprano solista. La peça descriu una jove ninfa que vaga pels boscos expressant la seva ràbia, tristesa i dolor per haver estat abandonada. Destaca aquesta música per la seva intensitat emocional i dramatisme, on reflecteix el patiment de la protagonista sobre un baix obstinat, un baix continu. La peça està escrita per soprano solista, però en aquest cas la sentim interpretada per un quartet vocal d'homes amb la veu del contratenor solista Doran Schleifer.

0: I ara parlarem de l'altra flor, la camèlia. Llegirem fragments de dues obres relacionades amb aquesta flor. La dama de les camèlies, d'Alexandre Dumas, fill, i la novel·la El carrer de les camèlies, de Mercè Rodoreda.
1: Marguerite assistia a totes les estrenes i passava totes les nits en algun espectacle o al Bade. Sempre que representava una obra nova, era segur veure-la allà, amb tres coses que no l'abandonaven mai i que ocupaven sempre l'ampit del seu pal de platea: els seus bessons, una bossa de bombons i un ram de camèlies. Durant 25 dies del mes, les camèlies eren blanques i durant 5 vermelles. Mai ha aconseguit saber-se la raó d'aquesta varietat de colors, que indico sense poder explicar, i que els habituals dels teatres on ell anava amb més freqüència, el mateix que els seus amics, havien notat igual que jo. Mai havien vist Marguerite amb altres flors que no fossin camèlies. Tant és així que a casa de la senyora Barjon, el seu florista, van acabar per anomenar-la la dama de les camèlies, i amb tal sobrenom es va quedar. Jo sabia més, com tots els que a París es mouen en certs ambients, que Marguerite havia estat la volguda dels joves més elegants, que ho deia obertament, i que ells mateixos se'n vanagloriaven, cosa que demostrava que amants i volguda estaven contents uns dels altres. Tanmateix, des de feia uns 3 anys, i arran de viatge a Wagneres, es deia que no vivia més com un vell duc estranger, enormement ric, i que havia intentat apartar-la el més possible de la seva vida passada, a la qual cosa que ella sembla que va accedir de bon grat.
0: I parlant de la camèlia, fem un petit parèntesi i deixem-nos portar per una música inspirada en aquesta obra que acabem de llegir, La Traviata, de Giuseppe Verdi. Escoltarem concretament l'ària Addio del passato, del tercer acte, interpretada per la soprano russa Anna Nebretko.

0: El senyor Jaume i la senyora Magdalena tenien dues cosines que eren germanes bessones i encara que fossin una mica més enllà dels 30 anys, eren conquistadores i presumides i tenien els colzes bonics. L'una es deia Maria Cinta i l'altra es deia Raquel. La que es deia Maria Cinta tenia un amic molt ric i cotxe, un cotxe negre de color avellana per dintre. Anava sempre al Liceu. La que es deia Raquel tenia un amic més pobre. Costava molt saber quina era l'una i quina era l'altra, però a l'últim les vaig saber destriar perquè una vestia cridaner i l'altra no tant. I per les joies. La Maria Cinta només duia brillants. La Raquel, un collaret de perles petites amb una perla més grossa que penjava al mig.
1: Em vaig posar malalta. Tot per culpa d'haver-me escapat de casa per anar al Liceu. Ja lluny de casa, vaig preguntar a una vella que seia al carrer fent mitja com s'anava al Liceu. I la vella em va dir que tiré sempre avall. Vaig arribar a un passeig ample amb arbres a banda i banda. De seguida vaig sentir l'olor que baixava de les branques, fresca. Els dies que havia tingut tanta febre, amb una mena d'ulls que se m'havien fet per dintre, veia el pit blau i les plomes grises dels que guardaven l'entrada, i el bec dels ocells d'or que feien de llum i el vermell dels velluts, i aquell home geperut i vell entre senyors mudats i amb mitges, que cantava i cantava sense parar. I els ocells d'or, les plomes, les pitreres blaves i els velluts vermells que es barrejaven amb la febre i es desfeien com les coses que veiem una mica abans de dormir-nos. Fins que, a poc, entre boires que s'aprimaven, s'anava acostant, com si fos de foc i d'aigua, una creu de brillants.
2: Una vegada a la setmana, la Maria Cinta em feia venir a buscar i jo passava el dia a casa seva perquè deien que havia de veure món. La Maria Cinta vivia al Passeig de Gràcia i des de la seva terrassa es veia el jardí d'un palau amb palmeres de fulla de ventall i botes de rajola blanca i blava i, més lluny, unes quantes palmeres escanyolides de la Diagonal. Em va fer banyar. La Maria Cinta va fer venir la cambrera perquè em fregués l'esquena i li va explicar que m'havia escapat de casa per anar a sentir cantar i que l'òpera que jo havia anat a veure ella l'havia vista almenys 50 vegades i que no hi havia res a fer, que sempre plorava quan el vell dels Picarols passava lluny amb la seva filla morta a dins d'un sac.
0: I deixant-nos transportar per aquest ambient operístic del Liceu, acabarem aquesta sessió amb els compassos finals del famós brindis de la Traviata,

0: Lascaux.
1: Avui, en aquest escó, i perquè el maig és temps de flors, us parlarem dels jocs florals. Per aquest motiu ens acompanya Josep Cot i Marquès, que d'aquest tema en sap una estona. Abans de començar l'entrevista, però, parlarem una mica dels orígens dels jocs florals.

0: Els Jocs Florals van ser uns concursos literaris molt importants de la Renaixença, un moviment que volia recuperar la llengua i la cultura catalanes. Van ser restaurats l'any 1859 per Víctor Balaguer i Antoni de Bofarull. Els primers Jocs Florals moderns es van celebrar a la sala del Consell de Cent de Barcelona. El certamen es basava en el lema Pàtria, Fe i Amor i tenia tres premis principals: la flor natural, dedicada a l'amor, l'englantina d'or, relacionada amb la pàtria i el patriotisme, i la viola d'or i plata, vinculada a la fe i la religió. Aquests premis simbolitzaven els grans ideals de la Renaixença: l'amor per la llengua i la poesia catalana, la fe cristiana i el sentiment de país. A més, hi havia premis especials donats per institucions o particulars. I quan un poeta aconseguia guanyar tres premis ordinaris, era anomenat Mestre en Gai Saber, que era el màxim reconeixement literari dels Jocs Florals.
1: Les flors també connectaven els Jocs Florals amb la tradició medieval dels trobadors, perquè a l'edat mitjana ja s'utilitzaven flors com a recompensa poètica. Així, la Renaixença recuperava el passat medieval català per reforçar la identitat cultural i literària del país. Per cert, estem escoltant de fons Les flors de maig, de Josep Anselm Clavé. A l'impuls de la Renaixença, Clavé va compondre les primeres cançons en català, la més coneguda de les quals és Les flors de maig. La cançó data del 1858 i, juntament amb L'opom de flors, seran les més populars entre les melodies de Clavé. Eren interpretades per cors d'homes. I és que en la Renaixença, les flors es van convertir en un símbol de bellesa, inspiració poètica i renaixement cultural.

0: Ara sí, donem la paraula a Josep Cot, membre actiu dels Amics del Museu de Sant Feliu. En Josep és mestre jubilat, autor, juntament amb Antoni Gimeno, del llibre Tornar al bosc, les feines dels buscarols. I dins del museu està treballant a l'Arxiu Valdelló, juntament amb altres voluntaris.
1: Bona tarda, Josep, i benvingut al programa. Hem fet un petit resum de què són els Jocs Florals en general, però tu, que estàs ben documentat, ens podries explicar una mica els Jocs Florals que van tenir lloc a mitjans del segle XX al nostre poble?
2: Bé, doncs, de les notícies dels Jocs Florals d'aquí a Sant Feliu només en tenim notícia a través dels mitjans d'informació d'aquell moment, bàsicament dels escrits. Llavors trobem que l'any 1931, a La Vanguardia, ja ens surt un escrit on parla de que es convoquen els primers Jocs Florals aquí a Sant Feliu de Codines. En aquest cas, els Jocs estan presidits per una eminència que tots coneixem, que és l'Àngel Guimerà. Hi havia també, entre altres, en el jurat, en Farners, en Campmany, en Permanyer, sí. Un jurat de categoria.
1: De categoria, i tant.
2: La majoria d'ells estaven relacionats a Sant Feliu perquè hi estiuejaven. I aleshores d'aquí va venir aquesta promoció de poder fer els Jocs Florals, que de fet va organitzar el Cercle de la Pau, que era una organització d'aquí a Sant Feliu. Aquests Jocs Florals, després, quan ja s'han realitzat, trobem una altra notícia a La Vanguardia. Aquests Jocs Florals es celebren durant la Festa Major de l'any 1901. I en La Vanguardia del setembre, doncs, surt aquesta notícia que ara us llegeixo, no? El certamen literario fue una fiesta solemne, solo deslucida algo por una fuerte aguacero y pedrisco que cayó a la hora precisa en que debía de empezar aquel. Después de un discurso del señor alcalde don Enrique Humbert, muy bien pensado y adecuado el acto, de otro del señor Puig i Domènech, secretario de la agrupación catalanista, y del señor Guimerá, presidente del jurado calificador, el señor Mas, notario de la población y secretario del mismo, leyó la reseña y dio a conocer los nombres de los autores premiados, que fueron Flor Natural, adjudicada a la poesía que lleva por título Del campo, y por lema, Cops de ploma, resultando ser su autor don José Paradeda y Sala, de Sant Sadurní d'Anoia, que obtuvo hace poco también la flor natural en el certamen de Manresa, el cual eligió para reina de las fiestas a la señora doña Joaquina de Gifreda, de que pasó a ocupar el trono entre los aplausos de la concurrencia y los acordes de la banda de Albuera, que amenizó la fiesta. Vamos a transcribir, a continuació sembla que hi havia una transcripció de la poesia d'aquest senyor, no? Los premios otorgados eran de mucho valor material y artístico, y las poesías leídas fueron premiadas con largos aplausos. Terminó la fiesta con un discurso pronunciado por Antonio Campmany, de enérgicos tonos catalanistas, que fue escuchado con gran atención y aplaudido calurosamente, separándose la concurrencia cantando la estrofa Los Segadors. En aquest cas, és la notícia que tenim. O sigui, així com dels anys 47 sí que tenim un llibre i un recull de tots els premis, en aquest cas l'únic que sabem és això. Aquest recull és s'ha pogut fer gràcies a una feinada ingent que va fer en Francesc Garriga, amb altres del museu, que va resseguir tots els diaris de l'època traient les notícies de Sant Feliu.
3: Sí, sí. I després, és veritat que els Jocs Florals anteriors hi va assistir-hi a mossèn Cinto, oi?
2: Eren precisament en aquests del 1901.
3: Del 1901,
2: sí, sí, sí.
3: Oi?
2: El 1901, mossèn Cinto tenia molta relació amb els de Can Ullà.
3: Sí.
2: I havia passat llargues temporades. I aleshores, a principi es pensava que havia format part del jurat, però resulta que no. Segons ens diu la notícia, mossèn Cinto hi va assistir I,
3: com a convidat. Sí.
2: Com a convidat. Eh?
3: I després va cantar l'Orfeó. Aquí va haver-hi una barreja, oi? Entre sí. Orfeó català, uns quants sembla.
2: Les notícies parlen per una part de l'Orfeó català i per l'altra part de l'Orfeó Feliuai. I no sabem ben bé quin dels dos orfeons cantaven, però segurament eren els dos. Sabem que l'Orfeó català va venir en una, a principis...
3: d'aquest, en una altra ocasió.
2: En, aquesta, en aquest temps, quan la Poncella també acabava... No la Poncella, l'Orfeó Feliuai acabava de formar i tenim notícia de que va estar aquí. Per tant, podria ser que coincidís amb aquestes
3: dades. Aquesta. Bé, i a més li varen cantar l'emigrant...
2: Sí, la presència, diu el mateix diari, ens explica, diu... La presència en la fiesta de mossèn Jacinto Verdaguer, presbítero, hizo que en su obsequio cantara el Orfeó la composición del mismo, l'emigrant, i que un niño recitara su oda a Barcelona.
3: Que encara hi deuen ser, perquè és llarga, aquesta.
2: Sí, ja, és que Déu-n'hi-do. Sí. Tanta paciència.
3: Sí,
2: molt bé. D'altres jocs florals que tenim notícies són els del 1933. Uh-huh. En aquest cas, el president del jurat era en Joan Llongueras, que també era un poeta, musicòleg, bueno, i músic. I d'aquests, l'única notícia que tenim és que en La Vanguardia també, i en altres diaris com, la, com el de la Veu de Catalunya, no, ens parla, diu, els Jocs Florals de Sant Feliu de Codines en commemoració del centenari de la Renaixença Catalana, organitzat per la delegació de Palestra. Que no sabem, jo almenys no sé a què es refereix, no? Una delegació, per tant, segurament era un grup
3: de Barcelona, promocionat pels estiuejants, vés a saber.
2: Exacte. Eh? I aquesta és la... O sigui, aquí en aquest cas ens parla una mica de la convocatòria. I això és el que sabem dels Jocs Florals de Sant Feliu. Aquests, per últim, bueno, potser els que tots en tenim notícies són els de l'any 1947, que realment és una cosa excepcional. Uh-huh. En una època en què el català estava totalment prohibit, aquí es van fer uns Jocs Florals i el seu president, mossèn Baldelló, va fer el discurs totalment en català. Després li respon en castellà. El curiós és que dels tres categories, a la segona categoria... va guanyar, la primera és dedicada a l'amor, la Englantina dedicada a la pàtria, no? Sí. I en aquest de la pàtria va guanyar un que té per títol Espanya, Junque i Martillo.
1: Caram.
2: Vale? Està tot dit, no? El de l'amor era en català. Vull dir que, a veure, penso que té un gran valor que en aquell moment... i amb aquelles circumstàncies es poguessin fer uns Jocs Florals. I això només va poder ser sota el mantell de l'Església i d'una sèrie de persones, del senyor Ribalta i de gent doncs molt ben col·locada.
3: Perquè després del 47 ja...
2: Desapareixen els Jocs Florals. Bueno, fins que suposo que ara amb l'època escolar i amb la...
3: Sí, bé després ja la manera
2: ja torna a canviar. No,
1: ja és el concurs de Sant Jordi, normalment. Ara fan els certàmens de Sant Jordi.
3: Perquè d'aquí els Jocs Florals es feien sempre per la Festa Major, oi?
2: Sí, en principi sembla que sí. Es convocaven el mes de maig i es donaven els premis per la Festa Major.
3: Clar, també s'entén, com que hi havia els estiuejants i es trobaven, i les trobades ja era per anar organitzant, i això era quan es podien veure. També.
1: Tot i que normalment eren al maig, no? Els Jocs Florals acostumaven a ser sempre al maig.
3: La primera setmana de maig, sempre.
2: En aquell maig els convocaven.
1: Bé, és el que diu. Clar. És el que diu, el setembre devia haver més gent aquí, hi havia la flor i nata aquí.
4: Estiuets llarg, aquell, no? De
1: aquell estiuets de 3 mesos, que ara ja no existeix.
2: I que
3: ens ha deixat tan bé, Sant Feliu.
2: Sí.
1: Pels aires, els aires sants de Sant Feliu.
3: Sí, els aires i ells, que varen portar uns aires culturals que...
1: Sí,
2: tant. Bueno, de fet, vam tenir sort en aquest aspecte.
3: Mare de Déu,
2: que quan érem jovenets els hi teníem una certa mania a la colònia, no?
3: I tant.
2: Però...
1: També van portar coses bones.
2: Exacte,
1: en
2: van portar més de bones que dolentes, jo penso.
3: Sí, Bé, i tenien mania ja, potser els fills o els nets d'aquests, també.
2: Sí,
3: era una altra cosa. Però...
2: Una altra època.
3: Sí.
4: A banda dels Jocs Florals, com dèiem que ets en el grup de persones que treballen amb l'Arxiu Baldelló, ens en pots fer 5 cèntims de què és que hi ha en l'Arxiu Baldelló?
2: Bueno, i tant. A veure, actualment penso que en el museu hi ha 2 fons molt importants. Un és el de mossèn Baldelló i l'altre és el de Martí Garriga, amb qüestions diferents. Però, clar, el de mossèn Baldelló, quan va morir, els parents seus que van heretar materials seus no sabien què fer-ne i es van posar en contacte amb el museu i ens han fet en dues entregues una sèrie de documents, des de fotografies, cartes i tota una sèrie de material que tenia ell. José Maldalló era un gran col·leccionista de goig. El que passa que durant la guerra, en el 36, quan la revolta del 36, ell vivia, tenia el pis, la vivenda, just a la plaça de Sant Jaume, a la cantonada del carrer del Bisbe amb llibreteria. Uh-huh. I es veu que li van entrar i li van tirar tot i va anar amb una foguera al mig de la plaça de Sant Jaume. Uh-huh. Que, per cert, algun amic seu, abans que s'apagués la foguera, va voler-ne rescatar uns quants d'aquests goigs. El mossèn Baldelló li va agafar el 18 de juliol aquí a Sant Feliu. Uh-huh. Ell estava des de l'any 33 per problemes de salut, uh-huh, li havien recomanat passar una temporada, i llavors Sant Feliu era el sanatori de Barcelona, sí, i de Catalunya, de tota, sí, la part de Barcelona. I aleshores es va instal·lar a casa a Can Valent, al carrer de Barcelona. I era veí, sí, veí meu també, sí, i veí dels Hidrocorderes, sí, i era un home doncs molt afable i molt fàcil de tractar. Jo sempre m'he arrepentit que quan moltes vegades venia a parlar amb el meu pare i s'instal·laven allà fora, i el meu pare em deia, mira, que no sé què, jo sempre tenia ganes de marxar, perquè em fotien uns rotllos. I ara normal, penso, ostres, el que em vas deixar perdre, sí, no? Sí, ja. Llavors, a veure, per exemple, una de les feines que hem fet ha sigut catalogar tots els goigs amb la Rosa Maria Paré, mm-hmm, i assessorats per la Josefina Roma, que era una professora de la universitat, doncs vam anar classificant tots els goigs i també vam fer una extracció dels goigs escrits per mossèn Baldelló. Uh-huh. Segons havíem trobat, havíem parlat de 300 goigs amb lletra i música feta per ell. Bé, menys la música. Uh-huh. Nosaltres en vam poder catalogar 200, si s'han perdut o no ho sabem. També es va fer un intent de fer un recull d'aquests goigs d'ell i es va fer un treball per gent de la universitat, amb explicacions i tal, i estudis sobre les lletres i les músiques, però que està acabat, però no s'ha pogut editar, perquè és un treball massa, massa gran i, per altra part, de poc popular. És més per això. A part d'això, hi ha una important col·lecció de documentació sobre orgues. Era un estudiós dels orgues, i el que estem fent ara és mirar de posar-hi ordre.
3: Ell era organista.
2: Ell era organista, sí, sí, i tant, i tant. Bueno, i a més, aquí a Sant Feliu també va ser dels que va donar aire, perquè va promocionar tota la cultura, sobretot amb la música, amb el pare de la Gemma, amb els Hidrocorderes. Es va formar una escola cantòrum, que en deien aquí a Sant Feliu, que es veu que era del millor que hi havia en aquell moment. I en molts aspectes va donar aquesta empenta, no?
3: Bé, ara hem d'acabar aquí, però agraïm la teva col·laboració, per la teva claredat d'explicació, i esperem que en un altre programa podem parlar extensament d'aquesta figura tan important a nivell musical i cultural del segle XX, que és mossèn Baldelló, i també la seva relació amb Sant Feliu.
2: Quan
3: doncs vulgueu. Vinga, ara sí. Ara moltes gràcies per tot.
2: A vosaltres.
3: I tanquem, gràcies, la paradeta.
5: Aquest programa ha estat possible gràcies al tècnic de so Robert Garrigós i a Gemma Corderes, Jordi Giné i Esther Paracolls de Mots pel 21. Esperem que hàgiu passat una estona ben agradable. Avui ens acomiadarem amb una cançó de Chabela Vargas dedicada a un gran poeta, Federico García Lorca, i una de les seves obres més importants, Yerma. La cançó és El cielo tiene jardines.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Benavent.
2: Hola, hola, hola. Ja tornem a ser aquí amb vosaltres, l'equip de Xoc d'Estics de la nova ràdio de Reus, per apropar-vos totes les darreres informacions sobre l'actualitat hoqueística del nostre país. Actualitat que ja en els dies de l'any que estem es centra en els play-offs pel títol de Lliga, tant en categoria masculina com en femenina. La competició masculina disputava aquest cap de setmana els segons partits dels play-offs de quarts de final. La primera dada que hem de destacar és la igualtat. Només el campió de la Lliga regular, Liceu, segellava en dos partits el seu pas a semifinals. Barça, Igualada i Calafell necessitaran d'un tercer partit a casa per fer-ho. Això dèiem que era la primera dada a destacar. La segona, la polèmica per la decisió del comitè de competició de la pèrdua del primer partit Calafell-Reus per alineació indeguda a un Reus Deportiu que havia guanyat en pista 1-8. D'aquest tema n'està força informat el company Jordi Benavent, que ens posarà el dia. Bona tarda, Jordi.
3: Bona tarda.
2: I saludem també a la Nani Gil, l'altra companya de l'equip de Xoc d'Estics, que també s'ha llegit totes i cadascuna de les publicacions sortides a xarxes i relacionades amb aquesta polèmica.
4: Bona tarda, companys.
2: A veure, Jordi, ens avances alguna cosa o ens ho expliques després de la presentació?
3: Bé, ho farem després, però podríem resumir amb una frase feta. Quin sidral que tenim.
2: I en quant a l'hoquei lliga femenina, la competició va disputar els primers partits de semifinals. Aquí no hi ha eliminatòries de quarts. Una semifinal jugada entre els quatre grans i on vam tenir ja la primera sorpresa. El Gijón guanyava 0-1 al Sotet de Fraga i capgirava el factor pista a favor. A l'altra semifinal, el campió de la Lliga Regular, Vilassana, vencia 5-1 al quart classificat Palau, demostrant una vegada més la seva fortalesa a casa, on no ha cedit cap punt aquesta temporada. Tot això ho repassarem a partir d'ara i durant la propera hora aquí a Xoc d'Estics, sota la supervisió del nostre tècnic David Fernández. Així que engeguem motors i que corri la bola.

0: Hockey Lliga Masculina.
1: L'emoció dels play-off de l'Hockey Lliga ha quedat eclipsada per la polèmica de despatxos que s'ha obert per culpa d'un mètode que no té en compte les possibles irregularitats que es poden produir en la tramitació, validació i homologació de les fitxes dels jugadors, sobretot de la categoria sub-23, on el buit legal i les diferents interpretacions que es fan per culpa de no tenir un sol reglament ha portat a les impugnacions, sancions i pèrdues de partida que han indignat els aficionats i els clubs afectats en aquesta polèmica. Lloret, Manlleu, Mataró, Xum, Cerdanyola, Calafell i Reus s'han vist enmig d'aquest disbarat de reglaments que han evidenciat que l'hoquei patins necessita fer un pas endavant perquè pugui ser considerat un esport seriós i on els clubs, entre cometes, els professionals de l'hoquei lliga han de pagar al principi de la temporada 12.800 euros i més de 10.200 euros als equips de l'hoquei lliga plata en concepte d'uns drets d'inscripció en unes màximes categories de l'hoquei professional per un producte que està ple d'incongruències i té poc de professional. A banda d'aquesta polèmica, s'han jugat els segons partits dels quarts de final dels play-offs pel títol de l'hoquei lliga, on hi ha hagut emotius actes de comiat a jugadors que marxaran a altres clubs o penjaran els partits després de tota una vida d'hoquei. Això ho anirem repassant d'aquí a uns instants quan entrem amb més detall en l'anàlisi d'uns partits que ens han deixat aquests marcadors.
2: Noia 6, Barça 3.
1: El Noia fa valer el factor Ateneu per forçar el tercer partit.
2: Lleida 2, Liceu 4.
1: Massa Liceu per un Lleida que tanca una temporada històrica.
2: Voltregà 6, Igualada 4.
1: L'encert de Jordi Burgalla guia el Voltregà en un Oliveres de la Riba que penja el cartell de sold out.
2: I Reus 2, Calafell 0.
1: El Reus torna a guanyar el Calafell a la pista en un partit d'alta intensitat. Amb aquests resultats, només un equip ha aconseguit la classificació per la semifinal, com és el Liceu. La resta hauran de buscar el bitllet per aquesta semifinal en un tercer i decisiu partit que es jugarà aquest dimarts. Recordem que també es jugava l'eliminatòria per la novena i la desena posició, que permetrà entrar a la competició europea de la Trofi.
2: Ribes 3, Alcoi 9.
1: Golejada de l'Alcoi a Madrid per assolir la novena posició de l'hoquei lliga i entrar en competició europea. El Noia va salvar el matchball davant del Barça guanyant amb solvència en el segon partit que es va jugar a l'Ateneu de Sant Sadurní. El de Carlos Cortijo, després de vendre cara a la seva derrota en el primer enfrontament que es va jugar a la Palau Blaugrana, no podien fallar si no volien posar punt final a la temporada. Al final, 6-3 pels cabistes que intentaran assaltar el Palau Blaugrana aquest dimarts. Ens ho explica el Leo Aymamí.
3: El Barça va caure golejat aquest passat dissabte a l'Ateneu Agrícola per 6-3 i, per tant, el Palau dictarà sentència per decidir l'equip que accedirà a les semifinals de la competició domèstica.

0: s'ha fet gegant per mantenir en vida els seus, fins que de nou Xavi Costa ha doblat la distància al marcador a les acaballes del primer temps. El Barça ha sortit a la segona part amb una marxeta més. Els visitants no volien donar el partit per perdut i la primera gran oportunitat d'arribar és només sortir dels vestuaris amb la desena falta del Noia. Però semblava que els de Ricard no tenien el dia i a la VAR acabat estar veient la pilota al pal. Poc després, Xavi Aragonès ha posat el partit coll avall per de Sant Sadurní amb el 4-1. Mentre el Barça tornava a estavellar una pilota a la fusta, Toni Salvador ha folgat encara més a la ferida, deixant el Barça fora del partit quan encara faltaven 15 minuts pel final. Finalment, el Barça ha aconseguit retallar distàncies a falta de 10 minuts, posant el 5-3 al marcador, gràcies a un gol de falta directa per una targeta blava, fent un toc d'atenció als locals, amb dos gols amb només 3 minuts de partit. Després d'uns últims minuts completament bojos, on els blaugranes no han sabut culminar les ocasions per intentar forçar el temps extra, David Jalma ha tancat el partit amb el 6è gol local, portant el deliri al pavelló d'Ateneu. D'aquesta manera, els de Ricard Ares necessitaran treure la victòria del Palau en un tercer partit de tot o res a Barcelona.
1: Al final del partit, l'entrenador del Barça, Ricard Ares, es lamentava de no haver tancat l'eliminatòria en aquest segon duel i haver de jugar-se en un tercer partit a vida o mort al Palau.
2: Això va de perdre o guanyar, podíem haver tancat la sèrie i ara hem d'anar al tercer partit. Bé, dos parts molt diferents. La primera hem entrat molt malament, donant totes les situacions que ells intentaven ofensives, no les defensaven bé, i després el nostre atac, pues, inoperant, xutant molts xuts als peus. I bé, a la segona hi ha hagut una reacció, ens ha faltat encert perquè hem tingut dos boles parades, tres punts per zeros i situacions a bocajarro que perfectament haguessin donat per empatar el partit. Al final, el 6-3 és producte d'una defensa totalment de risc per intentar recuperar el marcador, però bé, això va de guanyar i perdre, ara a recuperar, a pensar en dimarts, dilluns tornarem a treballar per preparar bé el partit al Palau i al 100% que l'equip estigui bé físicament i mentalment per guanyar el partit i passar les semis.
1: Un cop va finalitzar la partida, va ser el moment dels homenatges i reconeixements. El gran capità que ha vist Aleix Esteller, qui ja va anunciar que aquesta seria la seva última temporada com a jugador en actiu, va rebre el reconeixement del club en un emotiu acte on es va penjar la samarreta d'Aleix Esteller a l'Ateneu. El president del Club Esportiu Noia, Josep Maria Ribas, va dirigir unes paraules explicant què significa l'Aleix Esteller pel Noia.
3: Aleix Esteller, què podem dir? Una persona que ha estat 19 anys amb la samarreta del Noia de l'Hockey Lliga. Ho ha dit ell. Arribava aquí, amb aquest pavelló, quan només tenia 10 anys. Per tant, una referència amb tots els nens i nenes que tenim a la base, a l'Aleix Esteller. Per tant, esperem que el proper any, amb aquesta nova etapa que tinguis molts i molts èxits, perquè els teus èxits seran les nostres victòries.
1: Tot i que el Noia no està eliminat i encara podria tornar a jugar a l'Ateneu a les possibles semifinals de l'Hockey Lliga, va arribar el moment del comiat d'un emocionat Aleix Esteller.
4: Finalment ha arribat el moment, és allò que mai esperes que arribi, però superorgullós del camí fet. Vaig arribar aquí ben petit, amb el somni de portar aquesta samarreta, i avui puc dir que he estat molt feliç. He viscut moments de tot, però sobretot els he viscut amb gent magnífica i extraordinària. Gràcies a tots els companys, n'he tingut molts, ara em dirigeixo als que tinc actualment, perquè sou molt important per a la meva vida. També agrair a tots els entrenadors, al club, a tota la gent que treballa i que no es veu i que ajuda a fer aquest grup, aquest club molt més gran. I sobretot també moltíssimes gràcies a la penya barretina, a tota l'afició. Jugar amb l'Ateneu com avui ple, de veritat que és una sensació molt difícil d'explicar, i recomano a tothom, sobretot als nens, que s'esforcin molt perquè un dia

0: puguin arribar a viure. I ara sí, agrair a la meva família, als meus pares, als meus germans, que van fer un sacrifici per mi des de ben petit, i els estaré eternament agraïts. I a la meva dona i als meus fills, gràcies per entendre tots aquests últims anys. Sense vosaltres, res d'això hagués estat possible. Ja sabeu que us estimo molt. I ara sí, només dir-vos a tothom gràcies per deixar-me viure aquest somni. Visca el Noia i visca Sant Sadurní.
1: A partir de la pròxima temporada, aquest emocionat Aleix Esteller serà l'encarregat de dirigir el Noia des de la banqueta, substituint a un Carlos Cortijo, per aquí el president del club cavista, també va tenir unes paraules d'agraïment, així com pels dos jugadors que no continuaran a Sant Sadurní la pròxima temporada, com són Jan Curtiellas i Pablo Nájera. Josep Maria Ribas.
2: També un agraïment molt especial als jugadors que la temporada vinent no seran entre nosaltres, en Jan, amb el Pablo, desitjar-los aquí des del Noia que tinguin molts encerts menys el dia que s'enfrontin amb el Noia, aquest dia que no en tinguin gaires. I sobretot també a l'entrenador, en Carlos Cortijo. No ens coneixíem fins que no vas arribar. Em va quedar una cosa molt clara del Carlos, que el primer que em va dir és: parla'm sempre en català. Sempre m'ho va dir, això, ho vam continuar. Gràcies, Carlo, que tinguis molts encerts, pel mateix, el dia que ens enfrontem, que no en tinguis tant.
1: El Pons Lleida ha posat a punt final a la temporada després de perdre el segon partit contra el Liceu. Els del Segrià han caigut per 2-4, on Dava Torres es va encarregar de fer el 0-1 al marcador, amb el que va finalitzar el primer temps. D'oportunitats amb claretat per marcar en van tenir els dos conjunts. En Martí Gavarró veia la blava als 18 minuts de joc. En aquesta situació de superioritat, l'exllistat Nuno Paiva enviava una bola a la travesser. A l'altra banda, a 15 segons per arribar als vestidors, Nico Ojeda va desaprofitar la directa que tenia arran de la desena falta liceista. A la segona part es van veure més gols. Ampliava la renda César Carballeira als minuts 4 de la represa. Sebas Moncusí tornava a posar el Lleida dins del partit amb l'1-2 al minut 6, però a la distància es tornava a dilatar 2 minuts més tard gràcies a l'encert de Nil Cervera. Aquest mateix jugador podia haver tornat a marcar a 4 minuts després, però errava la directa de la que va disposar. Un Sergi Duque, que s'acomiadava també, marcava en aquest partit. El capità del Pons de Lleida situava el 2-3 al minut 15 de la segona meitat, mentre que Dava Torres va aconseguir el definitiu 2-4 al minut 44. Amb aquesta renda podia haver augmentat uns minuts més tard, però Arnau Echaus no va transformar la directa fruit de la desena falta del Liceo. Amb aquesta derrota, el Lleida tancava la temporada on destaca l'èxit assolit a la Eurocup, que va acabar aixecant el conjunt de la capital del Segrià. El nostre company d'UAU Lleida Ràdio, Francesc Balanyà, podia parlar amb l'entrenador del Lleida, David Carrasco.
3: Bueno, podríem dir així, final de la temporada, més amb partits oficials, amb aquesta nova derrota amb el Hockey Club Liceo, perquè de nou s'ha competit perquè no ha estat suficient, no, míster? David Carrasco, molt bones.
4: Sí, bueno, una llàstima. Al final, bueno, no deixem de competir els partits, però bueno, falta aquell puntet per arribar a que no sigui derrota, però bueno, content per l'equip, orgullós d'ells i no res, ja seguim endavant. L'any que ve més,
3: amb una plantilla que serà molt nova, i avui n'hem viscut un bon exemple, doncs, amb acomiadaments diversos, era Vox Populi, tema Nico, tema Javi, i evidentment el que més ha emocionat a tots i totes, doncs aquest adeu al Sergi, no? Dies d'aquests bonics, però també el que deies, David, s'anuncien canvis, no?
4: Sí, exacte, hi ha canvis considerables, no? Perquè al final són peces importants, I no res, bueno, ens adaptarem i cap problema. Ja, l'any que ve anirà bé, anirà bé.
3: Que, David, com a segon entrenador portes aquí al club, 3 temporades són?
4: Sí, correcte.
3: Finalitzant la tercera, acabant de manera quasi abrupta també com a primer entrenador aquest tram. I jo recordo que ja ens ho han dit diverses persones que a vegades amb aquest club moltes vegades cada temporada li toca reformular-se perquè traus peces bones, llimes, diamants i després doncs cada any allò de, ostres, perquè clar, 4 incorporacions, 3 incorporacions, és un tas de plantilla i tal, no? Això és de les coses complicades que li toca a aquest club.
4: Sí, correcte. A veure, al final, altres anys ha sigut molt més greu, per dir-ho d'alguna manera, no? Han sigut més jugadors, aquest any bueno, seran 2 jugadors, un porter. Bueno, ho afrontarem, la pretemporada haurem de fer la nostra feina i no res, i a veure què tal. Gràcies.
1: Com escoltàvem, aquest va ser l'últim partit del capità Sergi Duc en la seva carrera. Duc tancava l'etapa de l'hoquei al que ha estat a casa seva durant tota la vida, el pavelló 11 de setembre de Lleida. Una vida damunt dels patins que començava quan tenia 2 anys i que sempre ha estat al Lleida Llista. Els mateixos membres del club, companys, excompanys o membres de la base amb qui entrena, van fer diversos regals carregats de simbolisme i vídeos a un Duc que estava visiblement emocionat. Aquest, però, no va ser l'únic comiat. Nico Ojeda i Javi Sánchez, que canvien d'equip, també es van dirigir a l'afició i als companys. Els moments, però, més emocionants es van viure entre aquests mateixos jugadors, però també amb companys com Jordi Badia i el president de l'entitat i pare del capità, Enric Duc, o les jugadores de la base que està entrenant fins ara. Precisament amb Sergi Duc podia parlar amb Francesc Balanyà.
3: Sergi Duc, no li preguntarem com ha anat el partit, sinó com ha anat la vida amb aquest món de l'hoquei. 2 anys, des dels 2 anys, 25 actualment, tota la vida, amb això que és casa teva, sempre al Llista. Molta gent no ha volgut recordar el que significaves. De ben segur que les paraules s'han quedat curtes i ha sigut un reconeixement llarguíssim, però segur que encara podríem haver dit moltes coses del gran capi. Com et sents tu ara mateix?
5: Bé, la veritat és que és un retrobament de sentiments, no? Per una banda estic trist de deixar el que ha sigut casa meva durant 23 anys, però a la vegada content de fer-ho, crec que és el que necessito, amb moltes ganes i molta il·lusió del que em ve per davant i com bé has dit, el fet d'haver pogut viure això i recordar, no? el que significo per aquest club i tota la gent que m'estima i m'acompanya sempre, doncs em fa molt content i em fa sentir molt orgullós de tota la feina que he fet durant tota la meva vida, ja no només dins de la pista, sinó també fora, així que molt, molt content i orgullós.
3: Que recordem-ho, no només és el gran capità, sinó coordinador de la base, sirgant cada dia amb la canalla, per tant, això de que això és casa teva, és que és literal, perquè hi ha moltes setmanes, que són els 7 dies de la setmana, que s'hi està aquí i regalant, perquè no només un és entrenador, regalant amor a tothom, impregnant a tothom d'aquests colors que llueix avui per última vegada i que ho ha dit l'Andre Tomàs i crec que l'ha clavat. Doncs si algú em recorda qui personifica el que sé del Llista, Sergi, ets tu, deia ell.
5: Sí, al final estimo aquest club amb bogeria, ho donaria tot un altre cop amb tot el que he fet. No me n'arrepenteixo de res, sinó que tornaria a fer mil i una vegades totes les decisions que he pres i tot com he actuat durant tota la meva carrera esportiva. Ara toca fer un pas al costat i descansar tranquil, que tota la feina durant aquests anys ha estat molt i molt dura.
3: A més, uns dies emocionals també on està cansat. Farem la darrera. Sé que és la pregunta típica que fem els periodistes, que a vegades és molt complicada de respondre, de, ostres, en quins moments te quedes? Clar, i a més ara quan la gent te recorda altres coses veus tantes cares, però no sé si ara que farà aquest flashback d'aquesta vida Llista, que et ve al cap.
5: Bé, primer de tot em quedaria amb les amistats que m'ha donat aquest esport i aquest club, remarcant molt la meva etapa a categoria infantil, quan vam venir cap aquí el Jordi, el Pol, el Besolí, també amb els companys que tenim aquí, el Pol Besol, el Pol Mestres, el Dani, el Folgui. Penso que va ser una etapa molt bonica, va ser una etapa que em va marcar molt a la meva carrera esportiva, em va fer estimar l'esport amb bogeria. Segurament també la meva etapa a la selecció nacional, que durant la sub-17 i sub-19 vaig tenir la sort i l'oportunitat de participar-hi, guanyant títols, visquent un hoquei professional amb una edat que que potser no és habitual fer-ho i també suposo que l'etapa que vaig pujar al primer equip per primer cop i doncs, aquest últim any d'haver pogut aixecar la quarta aquí a casa.
3: I que marxa fent història també per això de la quarta. Moltes felicitats, ja gaudiu molt i molta sort en aquesta nova etapa.
5: Moltes gràcies.
1: El pavelló Oliveres de la Riba va penjar el cartell anunciant que no hi havia localitats lliures per presenciar el segon partit del play-off que el Voltregà jugava contra l'Igualada. Després d'una derrota als penals en el primer partit que es va jugar a les Comes, els de Jefa Rovira no podien fallar davant de la parròquia voltreganesa per no finalitzar una temporada irregular. Al final, la victòria va ser per al Voltregà, que s'imposava amb claredat per 6-4, que servien per forçar un tercer partit. Ens ho explica des de Ràdio Igualada, en Jordi Quintana.
6: Els igualadins van veure com el Voltregà el sorprenia la primera meitat i deixava el marcador amb 2-0 al descans. A la represa, l'enfrontament va ser molt obert i els gols van anar caient un darrere l'altre. Primer va ser el conjunt de Sant Hipòlit, que va fer el 3-0, el que deixava el partit molt costa amunt. Ara bé, Biel Llanes va marcar 2 gols seguits que suposaven el 3-2. Amb tot, el joc va continuar sent molt vertical a les dues àrees i el resultat es va convertir en un 4-3 amb una diana de Miguel Canyadies pels igualadins. Als darrers minuts el partit seguia completament obert i semblava que els arlequinats estaven capacitats per forçar la pròrroga. Ara bé, 2 dianes més els usonencs deixaven el marcador amb el 6-3. Al tram final, Marc González va fer el 6-4 definitiu.
1: Aquest va ser un partit molt diferent al primer que es va disputar a les Comes i que doncs, es va decidir a la tanda de penals. Per l'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, aquest partit va ser boig i algunes decisions van condicionar el resultat final.
7: El partit jo crec que per les dues bandes era similar. El partit s'ha embogit ja des del minut 3. Al minut 3 ja han tingut la primera blava en contra. Els àrbits han començat a condicionar, han començat a haver-hi gols, ells estaven molt encertats. I crec que si no van arribar a la tempada de 2 o 3 gols, doncs has d'embogir una mica més el partit, no? Llavors, bueno, crec que hi ha hagut molts moments d'anar amunt i avall, amb el 4-3 seu, tenim 2 de claríssimes, no la fem, i ens piten un penal superdubtós o una directa superdubtosa a la següent que en tenen. Bueno, crec que tot ens ha anat al revés, en els moments claus, i res, no sabíem, abans del partit sabíem que això seria una encerrona, hem vingut aquí, ha sigut una encerrona, com no podia ser d'una altra manera, però bueno, això és el que agrada, a la federació sembla que agrada més que hi hagi, en lloc de justícia, que hi hagi això, emoció, no? Però res, doncs aquí tenim emoció, tots el tercer partit, i a veure què passa.
1: Al final del partit, el club li va entregar una placa de record a un emocionat Eric Vargas com a homenatge i fidelitat al club de Sant Hipòlit, ja que fa unes setmanes també anunciava que aquesta era la seva última temporada en actiu i que penjarà els patins un cop acabi la temporada. Els seus companys, després de mantejar-lo, també li van fer una passadissa d'honor quan el capità va deixar la pista. I finalitzem aquest repàs als partits de play-off de l'hoquei Lliga amb l'enfrontament d'alta tensió que es va viure a la capital del Baix Camp entre Reus i Calafell. Havia de ser una setmana rodona per l'hoquei del Reus Deportiu. Els reusencs, després de guanyar la pista del Calafell per 1-8, només necessitaven una victòria en el segon duel, que s'havia de jugar al Palau d'Esports per accedir a la següent ronda dels play-offs de l'hoquei Lliga. Al final del partit, però, tot va canviar. Els calafellencs impugnaven el partit per alineació indeguda del jugador reusenc Carles Casas i el passat dijous el comitè de competició de la Federació Espanyola va donar la raó als penedesencs castigant els de la Baix Camp amb la pèrdua d'aquell partit per 10-0. Aquesta decisió encenia una afició roginegra que esperava el segon duel per mostrar la seva disconformitat amb la resolució de l'òrgan federatiu i sobretot per la manera d'actuar de la Calafell buscant els despatxos, el que no va poder assolir a la pista. Per aquest partit, Jordi García va poder comptar amb la participació d'un Carles Casas, el protagonista protagonista d'aquesta impugnació, a qui el club del carrer Gaudí li va tramitar el canvi de fitxa amb urgència per evitar un nou conflicte federatiu. Des del primer moment es va veure que el partit seria d'alta intensitat, sobretot quan el Calafell va saltar a la pista i va ser rebut amb una xiulada històrica que ni els seguidors més vells recordaven. A més, en els primers minuts, les topades de Sergi Folguera primer en Càndid Ballar i poc després en Martí Casas van encendre encara més l'ambient. Tot i això, els reusencs es van dedicar a buscar el primer gol amb xuts exteriors. Per la seva banda, al minut 7, el Calafell avisava que no posaria les coses senzilles en un xut exterior de Joan Pujalte que topava el pal de la porteria reusenca. Amb el pas dels minuts, tot es va anar tranquil·litzant i el joc també es va equilibrar amb oportunitats per les dues porteries que van obligar a lluir-se a Martí Serra i a Càndid Ballar. Fins que a 4 minuts del descans, Marc Julià, quan entrava a l'àrea calafellenca, va rebre una falta que els àrbitres van assenyalar penal. El capità roig-i-negre, Joan Salvat, va reclamar una targeta per l'acció, però els àrbitres van acabar mostrant-li a ell la targeta, deixant amb un jugador menys durant 2 minuts el Reus Deportiu. Guillem Jansà es va encarregar de fer el llançament del penal i després de fer un primer xut a fora va recuperar la bola i trencava la resistència visitant amb l'1-0. A més, els de Jordi García van saber defensar el resultat durant el power play sense que el Calafell tingués cap oportunitat clara per empatar i es va arribar al temps de descans amb l'avantatge mínim dels reusencs. A la segona part, el Calafell va sortir amb més empenta buscant el gol de l'empat, però el Reus també s'apropava en perill davant una bola, enviant una bola al pal en un xut de Guillem Jansà. Els minuts van anar caient i a poc els de Jordi García van tornar a portar el pes del partit, marcant el ritme de joc, mentre que l'empenta dels verds es topava cada vegada amb Càndid Ballar. Fins que als 6 minuts del final, després d'un seguit de rebots a l'àrea del Calafell, un motivat que Martí Casas acabava portant la bogeria al Palau d'Esports, introduint la bola a la porteria i fent pujar el 2-0 a l'Electrònic. El tècnic reusenc destacava la força mental que van mostrar els seus jugadors per afrontar aquest partit en una setmana complicada a Can Reus. Jordi García.
8: Bueno, jo crec que portem des del primer dia, jo crec que hem hagut d'assumir la situació des del primer moment, ens va costar 2 dies d'impacte, però després jo crec que hem parlat molt, l'equip té molt clar quin és el seu objectiu, té molt clar que les adversitats les hem de superar, i estem en aquest procés. Jo crec que tenim la tranquil·litat de saber que nosaltres farem les coses que hem de fer i intentar-les fer ben fetes. Després veurem a veure què passa, però jo crec que l'equip és madur, l'equip està tranquil, l'equip sap que està competint bé i després ja et dic, podem guanyar, podem perdre, podem empatar, però hem de tenir que assumir la situació. L'altre dia vaig dir que l'1-8 existia, el 2-0 de 8 també existeix, però hem d'anar a dimarts a Calafell i ja està, assumir-ho i ja tindrem temps.
1: Un dels jugadors destacats del partit va ser el porter roig-i-negre Càndid Ballar, qui podia parlar amb la nostra companya Nani Gil després d'una gran actuació.
9: Bueno, és ok, no? Hi ha cops que la pilota va pal i fora, a vegades la pilota va pal i dins, per tant, i tal. Avui teníem l'estrelleta i hem estat una miqueta de sort, hem pogut parar, jo crec que defensivament hem fet un partidàs, per tant, molt content.
10: Avui s'ha pogut guanyar, sí, a pista, o sigui, que és on s'han de guanyar els partits.
9: Sí, bueno, jo no m'hi fico molt, sí, no, amb aquestes coses. A mi em diuen que al final és la nostra feina, a mi em diuen que s'ha de treballar per guanyar un altre partit, doncs es treballa per guanyar un altre partit, vull dir, no hi ha més.
10: I l'estrelleta per dimarts, que ells també sigui, no?
9: Bueno, esperem que sí, no? Ara toca descansar una miqueta, però sí, el dimarts un altre final i esperem que tinguem aquesta sort que estem tenint.
1: Per la seva banda, Guillem Cabestany, tot i la derrota, a diferència amb una setmana abans, el Calafell podia marxar content d'aquest partit.
10: Què ha passat avui? Com has vist el partit?
11: Ha passat que el Reus ha fet dos gols, nosaltres no, però penso que realment ha sigut un partit igualadíssim, res a veure amb el primer partit. Avui marxem molt contents, evidentment que volíem guanyar i no ho hem aconseguit, però penso que és, avui sí que és qüestió de, quan es parla sempre dels detallets, de fer el gol quan el tens a la mà, de defensar bé aquest últim rebot, el penal, de marcar quan tens la superioritat. Molt content del partit que hem fet un canvi, una neteja de cara molt important i això ens dona pues, màxima confiança per dimarts de casa, amb la nostra gent, amb el nostre ambient, doncs intentar que pugueu obrir la llauna. Esperem que el càndid no estigui en aquest punt d'encert tan bèstia. Des d'aquí felicitar-lo, ell i el Reus, i a veure si podem obrir la llauna i marcar gols, perquè estic segur que si fem algun gol l'equip s'acabarà de deixar anar, que estem jugant bé i falta aquesta, la cirereta aquesta per poder guanyar el partit.
10: Vale, llavors jo volia fer una pregunta que no puc evitar-la, de tot aquest merder que hi ha hagut amb l'alineació indeguda i tot això. Trobàveu més lògic pugueu avisar o dir-ho abans del partit, que és el que s'està exclamant aquí la gent?
11: Mira, jo estic aquí per parlar d'hoquei, val? L'únic que sé és que aquesta situació no és gens agradable, ni evidentment pel Reus i per mi, sincerament, i pel Calafell tampoc. És una situació que s'ha produït a partir del xum de descobrir aquest forat negre en el reglament, i tal com vam ser perjudicats, en aquest cas hem sigut beneficiats, però no hi trobo cap gust ni cap satisfacció amb aquesta situació, et seré sincer. I jo, vist com el que ens va passar, vist el que ha passat, decideixo centrar-me en el que em competeix, que és l'equip, el joc, intentar fer-ho bé, intentar que dimarts contrarrestem la qualitat del Reus i intentar passar a les semifinals.
10: Després del partit també podíem parlar amb el jugador del Calafell, Jero García, perquè ens pogués fer una petita, bueno, pequeña valoración del partido. ¿Cómo lo habéis vivido hoy con el ambiente que había en pista y cómo lo has visto?
12: Bueno, la verdad es que nos esperábamos que fuese así. Fue un partido que estuvo bien planteado por los dos equipos, definido por detalles. Un penal y un gol con un poco de fortuna, que son cosas que pasan en el hockey, la verdad. Pero creo que los dos equipos jugamos muy bien, los dos. El Reus tiene un portero que para mucho, el Cándido para mucho, y el Martí también, entonces son resultados muy cerrados. Y es a lo que vinimos. Hoy el Reus tuvo un poco más de suerte, nosotros no estuvimos muy precisos a la hora de definir, y bueno, el resultado terminó como terminó.
10: Aunque habéis hecho un buen partido también, ¿eh? O sea que ha habido, sobre todo la segunda mitad, la primera quizá la he visto ya un poco más de esto, pero la segunda habéis jugado bien, muy bien.
12: Sí, creo que hemos hecho un buen partido, principalmente como lo hemos planteado, eso es lo más importante. Así que bueno, definiremos el martes planteando un partido similar seguramente y a darlo todo, es lo que nos toca.
10: Con factor pista a favor, se supone que ahí estará la peña animando y bueno, a ver cómo irá.
12: Sí, esperamos que llenen el pabellón, que vengan todos los estrellats. Si están escuchando esto, los invito a que vengan todos y que traigan a los amigos, a la familia, a todo el mundo. Tenemos que llenar el hortón.
1: Un cop finalitzat el partit, el Reus va voler fer un reconeixement a dos jugadors que deixaran l'entitat ganxeta al final d'aquesta temporada, com són Roger Fargas i Martí Casas. L'entrenador reusenc va voler parlar d'aquests jugadors.
13: Dos casos diferents. Jo crec que el Roger és un marxo per tornar, sincerament. Aquest és el pensament que tenim i creiem que pel seu creixement serà bo. Creiem que és un jugador de la casa amb molt de futur, amb moltes virtuts, per això hem apostat per ell. Entenem que ara el seu creixement potser li anirà bé marxar, però el pensament és que torni. I després el Martí, m'he emocionat, el Martí és dels nostres, sincerament, dels que jo m'emportaria a qualsevol lloc a competir, perquè és un una bellíssima persona, un gran deportista, un gran amic, un gran company i una peça que no es poden substituir. Vindrà un altre jugador, farà coses diferents, però el Martí és un jugador que el portarem sempre al cor, que hem guanyat un títol estratosfèric amb ell, per mi un dels nostres per sempre i amb el que jo m'aniria a barallar amb tothom.
1: Queda, doncs, a conèixer quins seran els tres equips que acompanyaran el Liceu a les semifinals de l'hoquei Lliga i que sortiran dels partits que es jugaran aquest dimarts i que seran aquests.
14: Barça-Noia.
1: Igualada-Voltregà.
14: I Calafell-Reus Deportiu.
1: I sense temps per descansar, al cap de setmana es jugaran els dos primers partits d'unes semifinals de l'hoquei Lliga que es disputen ara al millor de cinc partits. Uns enfrontaments que es jugaran el divendres i el diumenge a la pista dels equips que hagin quedat en millor classificació a la Lliga regular. De com vagin aquests partits en parlarem en el pròxim Joc d'Estics.

0: Hockey Lliga Femenina.
1: L'Hockey Lliga Femenina va disputar aquest cap de setmana els primers partits de les semifinals del play-off pel títol, que van deparar-nos a aquests resultats, Nani.
2: Fraga 0, Gijón 1.
1: Un solitari gol de Núria Almeida deixa les asturianes a una victòria de la final.
2: I Vilassana 5, Palau 1.
1: Les vilassanenques mantenen el seu potencial a casa. El Vilassana, campió de la Lliga regular, feia prevaler la seva posició de líder i s'emportava el primer punt de les semifinals en un duel que va dominar de principi a fi. Les lleidatanes sortien molt fortes a pista i, tot i que Berta Busquets donava un ensurt a l'afició local al minut i mig de l'inici, eren les locals qui més s'apropaven a la porteria de Laura Vicente i eren també les lleidatanes qui obrien la llauna al minut 7 amb gol de l'ex-Palau Elsa Salvanyà. El gol no canviava absolutament res i tant unes com les altres, més les locals, arribaven en perill a la porteria contrària. Maria Porta despertava l'ull de l'afició local amb una rematada creuada que treia Laura Vicente, mentre que Anna Casaramona robava una bola a tres quarts de pista, marxava sola i la seva rematada feia treballar Sandra Bento. En aquest intercanvi de cops hi sortien guanyant les del Pla d'Urgell, que amb gols de Bea Gaete a l'equador de la part i d'Aina Florença al minut 15 deixaven molt encarrilat el partit amb aquest 3-0. Eren uns minuts de domini lleidatà que fins i tot podia haver ampliat la seva renda arrel d'un penal que Lucia Agudo llançava fora i en una segona rematada era Laura Vicente qui evitava el quart gol local. Elsa Salvanyà, molt activa en aquesta primera meitat, també rondava el 4-0 amb una rematada creuada post-penetració per banda dreta que tornava a aturar Vicente. El Palau superava amb èxit aquestes darreres embestides vilassanenques i fins i tot podia escurçar diferències amb gol d'una Laura Puigjueta, que ja ho havia intentat, segons abans, amb una rematada centrada que havia aturat Sandra Bento. Era el 3-1 en què els equips entrarien a vestidors, tot i que el local Jime Gómez va gaudir al minut 23 d'una excel·lent ocasió per fer pujar el quart gol local. Jime Gómez rebia una assistència d'Elsa Salvanyà i, trobant-se en immillorable posició, rematava fora. Tot i que aquest primer partit de la semifinal estava força sentenciat, la segona meitat encara donaria molt de sí, com era d'esperar en un duel entre aquests dos grans de l'hoquei europeu. Les campiones de la Lliga regular sortien, com sempre, molt fortes d'inici i ja abans de complir-se el primer minut, Vicky Porta ho havia provat amb un llançament llunyà i Florenza amb una rematada a boca de canó. No obstant, passats uns 3 minuts d'insistència local, les vallesanes es van poder treure del damunt el domini vilassarenc i el duel atravessaria uns minuts d'equilibri de forces amb els dos equips amb 9 faltes i on el gol podia arribar tant en un com en altra porteria. Finalment, als vols del minut 8, Lucha Gude recuperava una bola a tres quarts de pista, encarava Laura Vicente i li creuava la bola a mitja alçada per l'esquerra de la portera. Lucha Gude marxava diumenge migdia de pista amb aquest gol i 3 assistències. El gol feia mal a un Palau que minuts abans, en alguna de les arribades de què us parlàvem, es podia haver col·locat a només un gol i que ara veia com les diferències s'ampliaven a 3. Després del 4-1 i abans que les visitants es quedessin amb inferioritat, Vicky Porta intentava un aixeca i piga sense sort i per part visitant, Ari Méndez es treia una bona rematada que rebutjava Bento. A continuació arribava la blava una jugadora palauenca i mentre durava aquest power play, Lucha Agudo assistia a Aina Florença, que rematava ple des del segon pal i posava el 5-1 que sentenciava el partit, tot i que encara quedava un terç del mateix. Un darrer terç on només faltava veure les directes corresponents a les 10 faltes d'equip que, tot i que s'estaven resistint, en algun moment havien d'arribar. Qui primer arribava era el Palau. Maria Porta no podia transformar la directa i pràcticament a la jugada següent eren les locals qui feien la desena. Puigdueta tampoc podia batre Sandra Bento i el partit finalitzava amb el conegut 5-1.
3: Doncs després d'aquest 5-1, la primera que felicitàvem és la portera del Vilassana, Sandra Bento. Felicidades, Sandra, i bien, com l'has vist? És una semifinal i 5-1, eh?
4: Sí, sí. No, ha estado muy bien. Hemos hecho un buen partido en general. Hubo trozos del partido que hemos aflojado un poco y ahí nos empiezan a llegar un poco más, pero en general bastante bien. Y el power play que hemos tenido también lo hicimos bastante bien e incluso hicimos gol y nada, en general bastante positivo todo el partido.
3: Habéis salido como siempre aquella por todas, ¿no? Y ya pues ese gol inicial que siempre da aquella moral y aquella confianza, ¿no?
4: Sí, sí, hemos logrado hacer gol bastante pronto y después del uno vino el otro y el otro también relativamente pronto y entonces bastante pronto hemos tenido el partido en nuestro control, pero también después sí que aflojamos un poco, bajamos un poco el ritmo, un poco quizás también por eso, por nos sentirnos demasiado cómodas en el partido, pero después en la segunda parte pusimos las pilas otra vez y lo hemos logrado tirar para adelante.
3: Y oye, qué semanas de subidones, ¿no? La Champions, ganar la Copa, ahora el playoff, yo no sé ¿cómo podéis resistirlo o cómo lo disfrutáis? O si los nervios os matan, ¿cómo se lleva esto, Sandra?
4: No, súper bien, o sea, tenemos muchas ganas de ganar copas, ¿no? O sea, al final hemos perdido la Champions y después teníamos muchas ganas de, o sea, salir por encima, y después en la Copa de la Reina se vio eso, y ahora tenemos ganas de seguir tirando y ganar la Liga, que es una copa que a nosotras nos falta, no la tenemos aún, y que todas nos gusta mucho la Liga, es, porque al final es el resultado de toda la temporada, es la copa de toda la temporada, y entonces tenemos muchas ganas y por eso es de ahí viene la motivación.
3: Pues muchas gracias, Sandra, y a seguir disfrutando lo que queda.
4: Gracias, muchas gracias a ti.
3: I també per part del Vilassana, doncs, teníem la Bea Gaete, també autora d'Un del Gol. Felicidades, Bea.
0: Muchas gracias. Hubo un milagro hoy día que marqué.
3: Y bien, 5-1 en una semifinal de un playoff. A ver, el Palau también es uno de los llamados cuatro grandes.
0: Sí, ¿no? Es un equipo grande, fuerte, muy intenso, y creo que lo supimos trabajar bien.
3: Todos estos vaivenes de vais a la Champions, después ganáis la Copa, ahora vuelves de Gijón y ya estáis en las semifinales de la Liga. No sé, ¿cómo se vive?
0: Son semanas muy locas, pero hemos intentado mantener el foco en cada campeonato. La Champions, después la Copa de la Reina, ahora se acabó eso porque, claro, no pudimos ni celebrar y ya teníamos que estar aquí jugando, así que hemos intentado enfocarnos en lo que nos va tocando.
3: También una de las claves del Vilassana, y esto lo he oído con gente de, pues, rivales vuestras, que claro, tenéis pues mucho banquillo, mucha gente, ¿no? Podéis hacer cambios, hoy hacía calor, podéis hacer cambios ya pues muy rápido, todo esto ayuda mucho.
0: Sí, tenemos una plantilla muy larga, unas compañeras que tienen una calidad increíble, y bueno, eso también nos permite entrenar siempre a mucha intensidad, y luego se nota que tenemos recambio, que podemos mantener un ritmo alto, y bueno, felices por eso.
3: Ayer pasó que el Gijón ganó en Fraga, que es como una sorpresa, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, como que las conoces a los dos equipos?
0: Bueno, creo que ya la había ganado, no sé si o había empatado allá, pero sí es una sorpresa porque Fraga es muy fuerte en su pista, es una pista complicada. Vi un poquito del partido y creo que Gijón hizo muy buen trabajo, planteó un muy, muy buen partido, así que así son las semifinales. Cuando los equipos son grandes y buenos, cualquier cosa puede pasar.
3: La última ya, no sé si para me dirás que te da igual, no sé si preferirías alguno de los dos rivales para esa posible final.
0: No, el que toque. La verdad es que, bueno, con Fraga tenemos la espinita de la Champions, pero ya nos enfrentamos con ella en la Copa de la Reina y nosotras estamos enfocadas en ganar y el rival que sea.
3: Muchas gracias, Bea, y suerte para lo que queda.
0: Muchas gracias a ti.
3: I per part del Palau, doncs, teníem a l'Ari Méndez. Bé, Ari, no ha pogut ser, però en quant a individualment ens ha semblat, doncs, que tu no pots estar descontenta de la teva actuació, Ari.
5: Bueno, sabíem que seria un partit difícil. Vilassana és un equip molt fort i, a més, a casa seva encara més. I, bueno, doncs, com a equip hem intentat anar fent, intentat donar la millor versió a nosaltres i, bueno, ara pensant en el següent partit i ja està.
3: Un Palau que esteu en aquella fase, no?, de que comenceu ja a treure al cap, doncs, aquelles joves que fa 2-3 anys us estàvem veient nosaltres, us estàvem seguint a Nacional Catalana, i que una mica que sereu el futur del qui sembla que serà aquest Palau, no?
5: Sí, és un any una mica de transició. L'any passat, com diu, jugàvem al Nacional moltes i ara ja estem aquí i, bueno, contentes de poder pujar juntes també perquè portem molt temps jugant juntes i anar aprenent també de les grans, que tenen molt a ensenyar.
3: Una altra cosa també és que, bé, ara esteu tocades perquè ha finalitzat el partit, clar, tu mires el marcador, dius 5-1, per molt que t'animin, però, clar, passarà aquesta setmana, arribareu dilluns, dimarts a l'entreno, l'entrenador, doncs, segur que us dirà, oye, que queden dos partidos, que venga, que hay que luchar, que en casa somos fuertes, i a veure, per què no?
5: Sí, exacte, ara ja no podem fer res sobre aquest partit, hem fet el que hem pogut, i ara aquest ja ha passat, a pensar pel següent i a poder ser l'altre també.
3: I moltes gràcies, Ari, i sort pel que resta.
5: Gràcies a tu.
1: Al pavelló del Sotet de Fraga, el Gijón guanyava per un ajustadíssim 0-1 i capgirava el factor pista a favor, que ara és per les asturianes, que, de vèncer dissabte vinent a casa, s'hauran classificat per disputar la gran final d'aquest playoff pel títol. Les fragatines van acusar en excés la baixa de la seva pitxitxi, Adri Soto, que recordem que acabava la Lliga regular entre el top 5 de màximes golejadores amb 25 gols. Tot i això, l'equip del Baixinca va generar ocasions suficients per poder marxar al descans amb algun gol, especialment en els minuts centrals de la part, on l'equip de Capdevila va inquietar en diverses ocasions la porteria d'una Vicky Careta, que va estar sensacional. I quan tot feia pensar que la primera meitat acabaria amb l'empat inicial, va aparèixer Núria Almeida, que aixecava la bola davant Anna Ferrer i posava el 0-1, que s'arribava no només al descans, sinó també al final. A la segona meitat, l'emoció va anar pujant de to a mesura que passaven els minuts i que succeïen una sèrie de boles aturades que cap dels equips podia transformar. Les primeres en disposar de la directa corresponent a la desena d'equip eren les asturianes, però Marta Piquero no podia batre Ana Ferrer. No massa després es girava la truita i Juli Fernández tenia una directa per posar l'empat. Vicky Caret es feia gran i ho impedia. Minuts després, nou gir de guió, penal per les de Taixalí, que Núria Almeida no aprofitava per sentenciar el maig. Entre boles aturades d'unes i d'altres ocasions i aturades de les porteres i amb un marcador totalment obert, el primer partit de la segona semifinal entrava en uns darrers minuts que donaven la darrera de les oportunitats a l'equip fregatí per forçar la pròrroga. Dos minuts de power play per Blava, on les locals van intensificar el seu domini, van tancar les gijonenques a la seva àrea, però una bona defensa i en darrera instància Vicky Careta van poder mantenir el resultat favorable que s'emportaven cap a Gijón. Al final del partit, el nostre company Joel Vidal entrevistava l'entrenadora del Gijón, Taixalí, i la jugadora fregatina, Marlena Rubio.
6: Taixalí, entrenadora de Telecable Gijón, que imaginem que estarà molt contenta, victòria molt treballada, victòria de mèrit, victòria de candidates al títol, Taixa.
7: Sí, la veritat és que estic molt contenta perquè ha sigut un partit molt dur. Jo crec que molt treballat i molt ben jugat per les dues parts. Crec que alguns moments, no?, que hem tingut, hòstia, per matar una mica el partit, no?, però clar, hem perdonat, després hem tingut que patir massa i la veritat que és una pista molt difícil i un equip com el Fraga que és molt potent, no?
6: Un equip molt potent, el que vosaltres feu semblar no tan potent. Tres partits, tres victòries aquest any, un SDK Fraga que havia perdut només un partit aquesta temporada aquí a Nokia, bueno, Nokia, en qualsevol competició, al Sotet. 2-2 Telecable Gijón, no sé, hi ha algo especial, hi ha algo que sona bé, és de Cafraga, clar.
7: Bueno, a veure, és un partit que s'ha de treballar molt per guanyar-les, hòstia. Mm-hmm. Al final, els partits que hem guanyat no han sigut gens fàcils, han sigut victòries molt treballades, molt estudiades. És veritat que el Fraga se nos dona cara bé, no?, i toco fusta. Però, hòstia, la veritat que o sea, no sé, és com que costa una mica, no?, de veure quan acaba el partit, de dir, hòstia, ha estat un partit molt maco, jo crec, molt dur, tant físicament com psicològicament, i la veritat que, a veure, res més que felicitar el Fraga, però, òbviament, molt contenta per les meves, perquè crec que hem vingut aquí con los deberes hechos, no?
6: És una victòria molt important per Telecable, guanyeu el factor pista, us refeu també, imagino que part de la final de la Copa davant de l'afició va ser un cop dur, no?, també per part teva, aquesta setmana hi havia la feina, no?, d'aixecar les jugadores, de creure i de venir aquí, i de fer el que heu fet, endur-vos la victòria i tenir ara l'eliminatòria per rematar-la davant de la vostra afició.
7: Sí, la veritat que lo d'aquest cap de setmana de la Copa ha sigut molt dur per nosaltres, perquè, bueno, jo crec que hem fet una magnífica Copa de la Reina i ens ha faltat com la guinda del pastel, no? I, a més, fent rècord, no?, en una Copa de la Reina, tanta gent veure el hockey femení que han disfrutat, no solo de nostres partits, sinó de tots els partits. I estem molt contents per ells, per nosaltres, òbviament. I hem vingut aquí, pues, con un... Bueno, com un dol, no?, que teníem que tancar la porta ràpid de la Copa de la Reina per lluitar per la Lliga. I ara nosaltres, a veure, estic molt bé a Fraga, però espero no tornar pel tercer partit, espero que...
6: T'ho anava a dir al revés, t'anava a dir, espero tornar-nos a veure, no?
7: Sí, a veure, per ganes, però que sigui per una altra cosa, no per jugar aquí, perquè...
6: A més, en un tercer partit que seria pim-pam, eh? Dissabte es juga aquí a Gijón, i en cas que hi hagi tercer partit seria el dimarts, aquí al Pavel del Sotet.
7: És que...
6: Molt viatge també, venim de la Champions, venim de la Copa, això no para.
7: Sí, no para, les jugadores estan molt cansades, se nota molt la fatiga, això que avui he rotat bastant per poder tenir el partit on jo volia, no? Però bueno, espero a Gijón guanyar la segona part i no forçar una tercera pròrroga, no? Entonces, ara hem d'estar contentes perquè marxem amb 1-0, que és molt important, i treballar per aconseguir el 2-3.
6: Partida estaixa, enhorabona per la victòria, sort el proper cap de setmana i el que et deia, jo per part meva espero que ens tornem a veure, imagino que no ens voldràs tornar a veure, però bé,
7: sí.
6: Gran eliminatòria, gran partit el que hem vist avui, partit d'aquells que diem, no, que fan gran l'hoquei, partit dels que tots esperem al llarg de la temporada, partit entre els grans equips i això, veurem què passa aquí, sí. Moltíssima sort.
7: I a més us vull donar les gràcies a aquí al Fraga, que sempre que hem vingut hem estat superbé. Som dos clubs que jo crec que ens portem molt bé i som gent molt, molt sana, no? que venen a disfrutar, òbviament, animar els seus equips. Nosaltres, bueno, encara hem portat gent, però bueno, felicitar, perquè sempre que hem vingut aquí sempre ens hem trobat com a nostra segona, tercera casa.
6: Moltíssimes gràcies, Tasha, que vagi molt bé. Bon viatge, tornada.
7: Merci.
6: Ara, per part de Sneca Fraga, Marlena Rubio. Marlena, que ha fallat, ha estat un partit molt igualat, no?, d'aquests partits que poden caure de qualsevol costat, i bé, el Telecable al final ha sabut aprofitar la seva, no?, i no s'ha pogut fer res, no?
8: Sí, mala sort la nostra, que just l'ocasió que hem tingut doncs l'han materialitzat i nosaltres n'hem tingut bastantes i no ho hem fet, i al final aquestes coses són les que marquen la diferència.
6: El cable que venia dolgut també de perdre la Copa de la Reina, vosaltres havia guanyat la Champions, era un dia de celebració també aquí al Sotet, de fer el títol a l'afició, i imagino que ara ja pensant en poder tornar a l'eliminatòria aquí, en poder disputar el tercer partit i en poder estar a la final de la Lliga.
8: Sí, al final els quatre primers equips, tant frontis contra qui tant frontis, tots saps que és una mica, bueno, els petits detalls marquen la diferència al final, i bueno, ells venien de la Copa de la Reina, nosaltres també veníem de la Champions, bueno, cada una venia d'un lloc, diguéssim, i bé, no s'ha pogut donar.
6: Què falla amb Telecable Gijón? Perquè comentàvem abans del partit als micròfons de la retransmissió que era l'únic equip que havia guanyat aquí al Sotet. Havíeu perdut també a Gijón. Són ja tres partits, tres derrotes contra Telecable. No sé si hi ha alguna cosa del joc d'elles que us complica la vida de més, no sé.
8: Doncs ben bé, no t'ho sabria dir. Jo crec que elles les ocasions que tenen les aprofiten molt i molt bé. Nosaltres, en canvi, doncs potser ens falta això de posar-la dins, perquè realment d'ocasions en tenim moltíssimes. I esperem que de cara a aquest cap de setmana que ve doncs això canvi i estigui al nostre favor.
6: Pensant ja, no?, en guanyar Gijón i en tornar a l'eliminatòria aquí al Sotet.
8: Sí, totalment. Ara s'acaba aquest partit i ja el dilluns pensant en el dissabte totalment.
6: Marlena, doncs moltíssima sort. Espero que ens puguem tornar a escoltar, que puguem tornar a fer aquí una retransmissió al Sotet i que pugueu estar a la final, clar que sí.
8: Genial. Moltíssimes gràcies.
6: Que vagi molt bé.
8: Merci.
2: Acabem l'anàlisi d'aquesta primera jornada de les semifinals pel títol repassant l'horari dels segons partits. Dissabte a la 1 del migdia, Palau Vila-sana. I el mateix dissabte, a 7:15, Gijón Fraga. I en cas de que es necessitessin els tercers partits de desempat, aquests es jugarien el dimarts, dia 2, amb el Fraga Gijón i el Vila-sana Palau.
1: Acabem aquí la primera hora de Xoc d'Estics d'aquest dilluns 25 de maig. Hem repassat les eliminatòries de quarts de final de l'Hockey Lliga masculina, les semifinals de l'Hockey Lliga femenina, i hem parlat de la polèmica de la impugnació del partit Calafell-Reus. Si seguiu amb nosaltres, a la segona hora de programa, a part de parlar-vos de les dues nacionals catalanes, també incidirem en aquestes polèmiques decisions del comitè de competició, parlant amb el president del Manlleu, Santi Rosquelles, i escoltant al complet les declaracions de la presidenta del Reus, Mònica Balcells. Ens veiem el proper dilluns, on el protagonisme serà ja per les semifinals, tant masculines com femenines. Fins aleshores, bona setmana a tothom i molt d'hoquei.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escolta, Zicat.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.

Mai aquell got està tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

si no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.